0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

a ICAT, l'estiu sona diferent. That's it.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: vostra roba. Molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party, FM, App i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: 26. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: I'm tired.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: com ens agrada començar noves coses, noves seccions, contingut xulo i, a més, amb persones més encara i més xules encara. Quim Sicar, com estàs?
1: Bona, espera, molt bé sí? I molt il·lusionat d'estar aquí.
0: Ostres, de veritat, abans ja t'ho he dit i t'ho torno a dir. Em fa molta il·lusió que hi siguis, però em fa molta il·lusió que et faci il·lusió venir, de veritat.
1: Sí, sí, bueno, ja ho saps tu, que ens costa poc enredar-nos.
0: És veritat.
1: Sí, que gaudint-ho.
0: A més, clar, ja hem parlat amb tu en moltes ocasions aquí en aquest espai per les moltes coses que has fet sí. I sempre t'ho he dit, aquest univers, això que portes a dins creativament parlant, que a mi m'entusiasma i que el tinguis una mica jo, entre cometes, a servei d'aquest espai, em fa molta il·lusió, de veritat.
1: Sí, doncs mira, ja no podem demanar més, Pere.
0: Que bé, que bé. Doncs justament és això. Ara, doncs, en quant en quant, el Quim ens acompanyarà per parlar-nos de... històries, no?
1: Històries, llegendes, contalles, tradicions, una miqueta... coses de quilòmetre zero que tenim per aquí a la vora i que a vegades no sempre en tenim molta quantitat, com altres indrets que hi puguin haver de Catalunya, del nostre territori, que són molt rics en llegendes i en tot això, però que hi ha llocs interessants, hi ha cosetes que crec que podem rascar i sí, està bé... treure-les a la llum.
0: Som una comarca que toca a mar, però tenim allò, un interior important, sí. Amb molta zona boscosa, amb sí. Municipis d'interior, i això ajuda, no?, aquest tipus de històries.
1: Home, sí, són ingredients, no?, dels sí? Típics, però no descartem el mar, tampoc.
0: No, i tant, que
1: Déu-n'hi-do,
0: sí.
1: I...
0: Sí, no, també és veritat, també és veritat.
1: És niu de moltes llegendes, és o sigui que trobarem cosetes, i quan em vas llançar la proposta de carta blanca per deixar anar, tu ja saps que a mi m'encanta tot el tema d'històries i llegendes, i això sí, va ser com, doncs, ara és el moment.
0: Però clar, és una cosa que a tu sempre t'ha agradat. No, allò que jo... I més sé que també t'agrada jo investigar, és a dir, aquesta vessant creativa, aportar-la això.
1: Sí, sí.
0: Aquestes històries.
1: I jo sempre, mira, i me recordo d'altres entrevistes que hem fet i que he estat aquí amb tu d'explicar, de dir que a mi el que m'agrada és explicar històries.
0: Clar,
1: i utilitzo el mitjà que en aquell moment a mi em vingui més bé, sigui la il·lustració, sigui el cinema, sigui el relat o el que sigui, per poder transmetre allò, no? Vull dir, la meva mare, la meva àvia, sempre han sigut molt d'explicar, eren molt de recrear-se.
0: Sí, sí, sí.
1: I, doncs, mira, i llavors aquí, una miqueta, vinc a fer una mica això, aquesta part més narrativa, però també m'ho he portat al terreny creatiu i dir, doncs, vaig a explicar històries, però, a més, ho vull acompanyar d'una il·lustració que faré cada vegada, cada capítol que vinc aquí. Per posar imatge a la història que estem explicant.
0: Això no té preu.
1: Estic gaudint-ho molt.
0: Que bé. És això que és la millor manera de poder explicar-ho i comunicar, no?
1: Sí.
0: Que és amb aquesta vessant artística teva i amb aquesta mirada particular teva, això, no?, de trobar històries que poden ser reals, que són reals, sí, no... Potser sí, potser no, no?
1: Exacte. Sí que tenen totes les històries un punt, per exemple, per dir-ho geogràfic, localitzable, no? De dir, totes s'ubicaran a un lloc perquè he anat remenant per la zona i també hi ha la part de voler donar a conèixer aquests indrets que tenim potser a la vora i que potser mai els hem parat atenció o no els hem donat l'atenció que es mereixerien, no? De dir, vale, anem a conèixer territori i anem a veure, doncs, què ens pot explicar cada raconet. O sigui, una mica farem tota aquesta divulgació,
0: que bé,
1: trajectòria...
0: Que bé. Sí. Ho hem d'entomar així, eh? Amb això, eh? De bé, pot ser veritat, no pot ser
1: sí,
0: veritat...
1: Sí, que cadascú interpreti... Les llegendes, al final, són una mica sí. Això, que, de fet, mira, t'ho portava, perquè veus, aquí porto una mica de col·lecció de
0: sí.
1: Trastos que tinc jo, de llibres. Tenim el costumari català de Joan Amades, tenim autors de la zona del Penedès que també han fet molta divulgació, també tenim, per exemple, el Ramon Marrugat amb les narracions llegendàries del
0: sí.
1: Penedès, també tenim Joan Perucho, per exemple... I justament ara fa poquet que ha arribat a les meves mans aquest llibre de l'Àngel Gasol, que són llegendes, contalles i tradicions de Valls, que també és molt xulo.
0: Val.
1: I en aquest llibre, precisament, en el pròleg, ens explica una mica, per diferenciar, per aclarir-nos, quins són els conceptes de llegenda, contalla i tradició.
0: Val, bona.
1: Una miqueta, mira, la llegenda, el que tots coneixem, el que diu, segons el Diccionari de la Llengua Catalana, és una narració popular d'esdeveniments, sovint amb un fons real, això que dèiem, no?
0: Sí.
1: Però transformat per la tradició. I aquesta transformació és aquest punt d'imaginació.

0: potser posant una mica cullerada de la seva part,
1: sí.
0: I la història va agafant una forma que es va convertint en aquest, clar, imaginari col·lectiu.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Que això uneix una mica aquestes tres parts, la llegenda, la contella i la tradició, mm-hmm. No? Que tot i que potser l'origen és una mica diferent, però al cap i sí, acaben sent transmissions orals entre generacions, sí. Entre famílies, que fa que això, que hi anem posant capes de vernís, com
0: sí,
1: tu bé deies,
0: sí.
1: I acaben sent el que ens arriben a nosaltres, mm-hmm. No? Mm-hmm. O no, torno a dir,
0: O no, i ha que sigui això el nostre públic el que decideixi fins
1: que
0: a quin punt creure-s'ho o entrar dintre la història.
1: Doncs ara sí, amb aquesta bona introducció, excel·lent introducció, anem a conèixer la història d'avui.
0: Molt bé, anem a veure el capítol 1, perquè t'aniré presentant cada vegada que vingui un capítol,
1: que
0: i el
1: bé.
0: Capítol d'avui. El capítol 1 es titula El negre d'Albinyana.
1: Val! El negre d'Albinyana.
0: El negre d'Albinyana, és un títol una mica, una història una mica amb matisos misteriosos aquí,
1: Uau!
0: Doncs bé, ja anem a entrar. Anem
1: Vinga,
0: a entrar,
1: sisplau, sisplau.
0: Perquè hi ha llocs que, com segurament sabràs, doncs que guarden memòries, i n'hi ha altres que custodien llegendes. Uh-huh. I avui ens endinsem en un dels racons més amagats i fascinants del Baix Penedès, que és la cova de Vallmajor, dintre del terme d'Albinyana. No sé si et sona, la coneixies?
1: Sí. No he anat mai, però evidentment que per anomenada la coneixem.
0: Sí, sí, sí, és sí. Un nom que la, zona, la gent que som de la zona
1: sí,
0: ens vol ressonar.
1: Poc o molt, sí.
0: Per molt que encara no hi hem anat. Doncs aquí, a la cova, es murmura encara una d'aquelles històries que passen de generació en generació, que és la del negre d'Albinyana. I és un nom que ressona entre els arbres quan el sol cau i quan el vent s'endinsa entre les coves, que hi ha gent que potser n'ha sentit a parlar, o potser no, però aquesta cavitat natural guarda històries que es perden en els ecos del temps. Perquè ens fem una idea, una mica ubicats. La cova de Vallmajor se situa a la vessant est del massís de Bonastre.
1: Val.
0: I està declarada, ojo, com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, poca conya, i ha estat, o hi és, un refugi natural durant segles, tant per fauna com per persones, perquè està en una posició elevada, amb bona visibilitat, protegida dels vents de Ponent, i segons la tradició oral, també es diu que durant la Guerra Civil Espanyola, doncs els veïns del Vinyana i del voltant s'hi amagaven durant els bombardejos. Però el seu ús com a refugi ja és molt més antic. De fet, els historiadors arqueològics doncs, apunten que la cova ja era utilitzada durant la prehistòria, perquè dins s'hi han trobat restes ceràmiques, pintures rupestres i indicis d'ocupació humana del període neolític.
1: Val.
0: És a dir, que la converteix en un testimoni viu de milers d'anys d'història aquí a la comarca.
1: I a més, les coves, les baumes...
0: Tot això...
1: També són niu de llegendes.
0: Clar, sí. Tot el que tingui un foradet una mica fosc o misteriós...
1: Correcte, allò que es pugui amagar alguna cosa,
0: sí,
1: ja
0: sí,
1: dona
0: sí,
1: peu,
0: sí, sí.
1: Llegendes.
0: I evidentment, doncs, com la història demostra, doncs, la gent se l'ha fet seva i precisament doncs, per aquest fet doncs, la llegenda també hi ha fet niu
1: i
0: molt bonament.
1: Així el negre d'Albinyana parteix d'aquesta cova.
0: Podríem dir que sí, que aquest és l'eix central de la nostra història. Perquè, va, em ficaré una mica contacontes ara per explicar-t'ho i anem a conèixer aquesta història del
1: negre. Vinga, qui era el negre?
0: Mira, diuen que en temps antics la cova era l'amagatall d'un temut bandoler conegut com el negre d'Albinyana, que era una figura misteriosa entre la realitat i el mite que assaltava els traginers que gosaven travessar tots aquells caminots. Però qui era el negre? Segons diuen el relat oral que encara es preserva, el negre era un bandoler del voltant del segle XVIII, més o menys. Les fonts divergeixen una miqueta. Però era conegut, sobretot per la seva astúcia, el seu coneixement profund del terreny i, sobretot, per aparèixer i desaparèixer com un ombra. Era molt sigilós. I diuen que, a més, tot ell era fosc.
1: D'aquí el negre.
0: D'aquí.
1: No és perquè fos un tret racial, sinó perquè...
0: Diuen, és que hi ha moltes versions. Hi ha qui diu que se'l deia el negre d'Albinyana Potser perquè tenia la pell fosca.
1: Val.
0: Que fos una persona, un home d'origen africà o crioll que hauria pogut arribar aquí a través de un vaixell que feia escala al port de Tarragona.
1: Val.
0: I havia arribat fins a les terres d'Albinyana. O altres diuen que el sobrenom li venia pel color de les seves vestimentes. Uh-huh. O perquè la seva fama era molt temuda, no?

0: s'amagava entre racons foscos, segurament assaltaven de nit o aprofitant qualsevol racó més, més fosc. Llavors, tot plegat ajuda a construir aquesta àurea de foscor.
1: A més, la comarca era terra de traginers.
0: Clar,
1: és a dir,
0: clar,
1: que s'abonava aquest tipus de vida i delinqüència.
0: Clar, el fet de que de la ubicació de la cova, la ruta, no? aquests camins... El que sembla clar és que diuen que saltava traginers i comerciants que travessaven aquest, precisament la ruta que va del Vendrell fins a Santes Creus, en una època en què el comerç del vi i l'aiguardent doncs, era molt, molt abundant i era molt actiu.
2: Ostres.
0: I diuen que sempre anava sol i que duia un gran ganivet penjat del cinturó. Llavors, bueno, aquest punt, no?, és on les llegendes ens fan plantejar allò de dir, ostres, com alguna llegenda pot construir-se sent un individu sol, però bueno, tenim exemples. Per exemple, tenim el Serrallonga, el Carrasclet, el Camp de Tarragona, que van construint aquest imaginari que si anaven sols, anaven acompanyats, segurament no era una persona sola, perquè fer tantes maleses o fer tot això, doncs és complicat. Sí, però, bé, aquí ja cadascú acaba d'omplir les llacunes d'informació com consideri.
1: De fet, també els bandolers són com els nostres pirates.
0: Exacte.
1: Eh que sí, no?
0: És que, clar...
1: Els pirates venien de fora, no?
0: Sí.
1: I jo crec que els bandolers era la representació, no?, dels nostres pirates o d'aquesta gent de mala vida, entre cometes.
0: Pirates de terra ferma.
1: Exacte.
0: O sigui, els pirates, com els coneixem tradicionalment, estaven sobre el mar i feien la seva feina i la seva vida al mar, i en canvi a terra doncs, existia la pirateria. Això no deixa de ser una forma més de pirateria, no? Saltar carruatges,
1: sí.
0: Però amb una altra fórmula. Doncs, precisament, diuen que el refugi del negre d'Albinyana era a l'interior de la cova de Vallmajor, com no, i que allà hi acumulava el seu botí. O sigui, no només li servia de refugi, sinó també de caixa forta, miqueta. Que no li faltava cap luxe, inclús que tenia una cambra només per ell, amb totes les riqueses que havia anat robant, que s'havia anat construint com un palau sota terra. I coneixia, tenia coneixements de senders, els barrancs, com ningú, i mai ningú el va poder capturar. Diuen que quan els sometents s'organitzaven per buscar-lo, ell sempre aconseguia esmunyir-se o fugir per alguna escletxa d'algun racó, d'alguna cova que ell es coneixia, i els altres, no? I creuen que el seu amagatall era tan laberínticament perfecte que es podia estar tranquil·lament a la seva cambra comptant el botí mentre els altres entraven per altres forats a buscar-lo, que estava seguríssim de que no el localitzarien. Sí.
1: Ostres, i ho podem afegir, a la llegenda, crec, que és el tresor.
0: Ah.
1: No? És a dir...
0: Clar.
1: Això que venia encara de culminar la llegenda és que potser el tresor o aquelles riqueses que van acumulant el negre potser encara estan enterrades o amagades en algun racó de...
0: Això és el que es creu, perquè, clar, diuen que aquest personatge va morir i va morir sol. Uh-huh. Algunes veus diuen que va morir sol, ferit per alguna caiguda a les muntanyes, i que actualment doncs, que encara hi reposa, que està enterrat sota una gran llosa de pedra. O d'altres creuen que va fugir cap al sud, emportant-se amb ell una part del botí, però deixant una gran part, clar, amb ell no el podia carregar tot, i que va deixar alguna altra part amagada per allà a la seva cambra, a la roca, esperant tornar un altre dia per recuperar-lo, no? Tot i així, encara hi ha qui diu que les nits més silencioses, tu si t'atreveixes a visitar la cova, les cavitats de la roca encara se'n recorden d'ell, projectant ecos del dringar de les monedes de quan el negre les comptava. No sé. Ja, de fet, la gent gran diuen que quan eren petits, diuen, a mi el pare ja m'ho deia, no vagis de nit per Vallmajor, que el negre hi vigila. I diuen que si xiules, que ell et respon.
1: Uau.
0: I que si el molestes, et fa perdre pel bosc, també. O sigui que... aquí hi ha cadascú les seves ganes d'aventura que vulgui per endinsar-se en els boscos d'Albinyana i la cova, que bé, allà ells.
1: Ostres, allà. Jo hi aniré. Tu sí.
0: Jo soc carn de canó d'aquestes coses i vaig entregadíssim.
1: De fet, faries bones amigues amb el negre, no sé per què.
0: Home, ens podríem explicar si entres de bones, en plan, soc dels teus, no? Vull dir, si vols fem tractes i ens fiquem a compartir rutes i indrets, i mira, entre un i l'altre ens repartim el botí.
1: Exacte, respectem-nos i...
0: Sí. Sí, sí. Bé, clar, tot això no deixa de ser el plantejament de si és mite, llegenda, realitat, no?
1: Clar.
0: I tot i que no hi ha documentació oficial que reculli aquest personatge, la seva figura, doncs, com dèiem, passa com amb moltes altres llegendes bandoleres. Vull dir, de fet, això, no? Al Camp de Tarragona tenim també el Carrasclet, Serrallonga cap a la zona de les Guilleries, perquè és que el bandolerisme era habitual en rutes comercials. I llavors no és estranyar que l'origen de la llegenda pogués néixer degut a alguna colla de vàndals que obraven en aquesta zona i que donaven peu a que les veus corressin, que també s'expliquessin històries una mica per espantar la canalla, per advertir... És el típic.
1: Sí,
0: de què serveixen, doncs, les gent
1: llop,
0: de les rondalles?
1: No? Exacte. Clar, és el llop.
0: No vagis al bosc, que trobaràs el llop o que trobaràs
1: el negre.
0: Tot plegat. Doncs, de fet, el que sí que queda clar és que la cova de Vallmajor, que la tenim aquí al costat, és un trosset de la memòria del Baix Penedès, perquè reuneix natura, reuneix història i llegenda, que s'entrelliguen en un sol indret.
1: Que bé, que interessant.
0: Així que haurem d'intentar veure si fem una excursió algun dia per conèixer-la una mica.
1: A la nit no sé pas.
0: Bueno.
1: Però durant el dia sí, que sí. És una bona sortida i una bona excursió.
0: És una sortida, ja et dic, molt bonica i clar, de dia la gaudeixes millor de nit, sobretot perquè a lo millor de nit la visibilitat no és la millor.
1: Exacte,
0: i,
1: per seguretat,
0: i et pot, sí,
1: per seguretat.
0: Exacte, per seguretat millor que ho intentem evitar. Però de dia és una ruta molt bonica i molt fàcil, a més, que de fet, si la gent que ens està veient els interessa, podem donar...
1: Vinga.
0: 5 cèntims?
1: Sisplau, i tant.
0: Perquè la puguin conèixer, la puguin realitzar. Mireu, La cova de Vallmajor, com hem dit, es troba a molt poca distància del nucli del Vinyana i es pot visitar a peu, tranquil·lament, còmodament, seguint un itinerari de senderisme que està també molt ben senyalitzat amb marques vermelles i amb dibuixets de ratpenat, també, de color vermell, perquè la cova era...
1: Val.
0: Actualment no sé si encara es preserva, però era una colònia, hi havia colònies de ratpenats que estaven protegides, llavors també era una manera distintiva de saber que aquesta era la ruta cap a la cova, perquè per la zona trobes diferents rutes, no?, que et pots anar fent. Llavors, és una ruta molt xula, que travesses tant zones boscoses com vinyes i zones amb marges de pedra seca, que també són molt interessants i molt típics d'aquí. I la ruta que recomanem, la senzilla, la que també podeu trobar si busqueu al Google, Wikiloc, qualsevol recerca ràpida...
1: Seguida, eh?
0: Sí, ja trobareu diferents opcions, però una mica la que nosaltres podem proposar ara mateix és un punt d'inici des del Vinyana mateix, agafant el camí que passa de llarg de l'ermita de Sant Antoni, que està allà una miqueta pujant el turó. Es pot fer a peu tota la ruta tranquil·lament, o també podeu fer un tram en cotxe deixant el camí està mitjanament bé, potser no per un turisme d'aquests de ciutat tan baixos, però allò, si teniu un cotxe una miqueta potent, podeu deixar el cotxe inclús a la Masia Descansa, que està una mica més endavant de l'ermita de Sant Antoni. I llavors ja seguir el recorregut a peu.
1: Val.
0: És una distància d'uns 6 quilòmetres circular, d'una dificultat mitja, vull dir que tampoc és massa cosa.
1: És molt simple.
0: Amb una durada que es pot fer en unes 2 hores i quart, tranquil·lament. Això, si no feu parada i fonda a la cova, si no feu la parada de protocol, que jo recomano que us pareu aquí un moment a contemplar les vistes que tenim de la plana, des del Montmell fins al mar, que és preciós, i si teniu més curiositat, doncs ja treure el cap a la cova. Això ja ho deixarem a...
1: Sí, home, ja que ens hi arribem. Ja que ens hi arribem.
0: Bueno, si sentiu una miqueta de dringada moneda...
1: Ai, i hem de xiular.
0: I xiular, a veure si contesta. El que sí que, com a equipament recomanat, nosaltres això ho intentaré fer cada vegada que vingui perquè la gent tingui responsabilitat, calçat còmode de muntanya,
1: sempre.
0: Segur, que no us agafi allò per sorpresa. Aigua, alguna cosa per picar, si aneu a l'estiu, alguna gorra, crema solar, protector, que no faci falta, i si teniu ganes d'entrar a la cova, un frontal o alguna llanterna no estaria malament, perquè bàsicament és fosca, i una corda, però això sobretot, si teniu ganes d'entrar-hi, però us servirà sobretot per sortir-ne, perquè l'entrada és una mica pronunciada i la roca a vegades rellisca, té una mica d'humitat i tal. O sigui que us servirà bastant, sobretot per tenir una mica...
1: Sisplau.
0: Però, sobretot, i això ho recalco molt, respecte per l'entorn, que és molt important, atenció als cartells, perquè pot ser que us trobeu algun cartell d'activitat espeleològica, que si el trobeu, respecteu també, I no ens fem els valents. Vull dir que al final és una cavitat a la roca, precaució, responsabilitat, i deixem-ho tot tal com hem trobat, que això és important.
1: No cal buscar l'amagatall profund del negre, no cal.
0: Per fer-se una idea, no cal.
1: Exacte, però sí que acostar-s'hi, no? Suposo que tancar una mica els ulls i imaginar-se com devia ser aquella època, amb aquesta mirada... S'entén, eh? De llegenda, de història.
0: Exacte.
1: I de que, bueno, el negre potser sí hagués pogut ser el nostre amic.
0: Sí, sí, per què no? Aquesta mirada contemporània que ens apropi amb ell i ens faci gaudir d'un entorn que també tenim aquí al costat, que és molt bonic i molt preciós. I xiuleu.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Doncs bé... Però, no sé, una mica aquesta és la història. No sé si tu la coneixies,
1: Gens ni mica. Segurament moltes de les històries que ens vagis explicant jo no la coneixeré.
0: Bueno.
1: Seguríssim. Algunes potser sí, algunes potser no. Però, bé, per això fa que jo crec que sigui un espectador més pendent d'allò que ens expliquis i allò que ens apropis, com ha sigut l'ocasió que crec i l'audiència ho compartirà. Ha sigut extraordinari. Enhorabona, de veritat.
0: Doncs, enhorabona. Però, merci, i jo seguiré indagant, seguiré remenant per aquests llibres, buscant-ne... i buscant històries que, com... No sé si ho hem comentat al principi, que la secció vaig decidir titular-la Fets històries.
1: Fets històries.
0: Perquè una miqueta són fets, són històries. Algun dia potser explicaré algun fet real, allò documentat, amb actes i amb escrits i coses burocràtiques més serioses. Però al final em va semblar interessant de titular-ho així, perquè tots, tant tu com jo, com tothom, són fets històries.
1: Que no podrem acabar de la millor manera. Quim, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Pere, per convidar-me.
1: Fins la propera.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Tenim moltes ganes i avui parlem dels 10 anys de Guardafuegos, una banda prou coneguda que n'hem parlat moltes ocasions aquí en aquest espai. De fet, ens acompanya, com sempre dic, una bona representació d'aquesta banda vendrellenca. Baterista, Oriol Molla, com estàs?
1: Molt bé, sí? Gràcies per ser, per convidar-se.
0: T'han deixat venir?
1: Sí.
0: Està bé, això.
1: Per això estic així, no? Content, cofoi.
0: Allò que sempre hi ha vocalistes, guitarristes, bueno, i ja està, eh? Els
1: hem apartat, vegada, sí, eh? El boss, el jefe, sí que el portem, però avui m'han deixat venir a mi.
0: Bé, fantàstic. Benvingut, Oriol.
1: Gràcies.
0: I el jefe, com diu ell? Rosendo, com estàs? Rosendo Hernández.
2: Molt bé.
0: Tot bé?
2: Bona tarda.
0: Sí? Sí,
2: estupendo.
0: Dic, tornem a parlar, perquè, escolta, ho dic de veritat, crec que sou de les bandes que més heu passat per les meves mans, diria jo.
2: Deixa'm que faci un apunt. Potser som de les bandes que fem més coses.
0: Sí.
2: Flors a part.
0: Segurament, segurament. I no només en Guardafuegos, que ja anteriorment i en altres vides musicals també havíem parlat molt amb vosaltres.
2: Sí, el que passa que ja em comença a fallar la memòria. Ja. I ara, pensant en Guardafuegos, crec que cada cop que hem tret disc, hem vingut.
0: Sí.
2: Ara estem per una efemèride, sí, però també hem tret música nova.
0: Sí, sí, ara en parlarem, eh?
2: No venim aquí a passejar.
0: No, és evident que
2: quan venim és perquè
0: és per
2: tenim
0: explicar alguna cosa.
2: Això vol dir que sempre
0: correcte,
2: tenim coses.
0: És veritat. Sí, hem parlat dels discos, de les cançons que heu anat fent, inclús hem anat fins a la sala d'assaig a parlar amb vosaltres, i que correcte, us hem seguit la pista, eh? I molt contents de fer-ho, deixa'm-ho dir, molt contents de
2: i
0: fer-ho.
2: I vosaltres també.
0: Abans de res, felicitats i enhorabona per aquests 10 anys, que no està gens malament.
2: Gràcies.
0: Però 10 anys en plena vitalitat, ara en parlarem, no només perquè enceteu una gira, perquè esteu tocant molt i tocareu molt, sinó perquè, ostres, ja la pròpia música i les cançons que esteu fent ara reivindiquen això, de fa anys que hi som, però encara tenim ganes d'estar-hi més. No, en
2: certa manera? Sí, sobretot perquè, si et refereixes a la cançó que ha sortit ara,
0: per exemple,
2: que és una cançó feta intencionadament per celebrar aquests 10 anys, representava això. És una cançó que vaig escriure després de la primera part de la gira anterior que vam fer amb l'últim disc, sí, Billete con Ventana. Estàvem disfrutant molt de l'experiència. Va ser per nosaltres, ja portàvem 8 anys quan vam començar a sortir fora de Catalunya a actuar. Va ser un repte per nosaltres. L'experiència va ser molt bona, estàvem i seguim en un bon moment, molt contents, i volia reflectir tot això que ens estava passant en aquesta cançó.
0: Molt bé.
2: I per el que veig ho he aconseguit.
0: Sí, home, jo crec que sí. Com quan empezábamos, però també de l'altra vista hi havia alguna cançó o inclús videoclips de, no?, de rememorant els inicis.
2: Sí.
0: O, que sí? És a dir, que ja reivindiqueu des de fa ja un temps el fet de ser-hi, eh?
2: Ah, perquè som grans ja i ens agrada obrir l'àlbum de fotos. Ell diu que no, però
1: això és
2: tant que jo, saps?
1: No, sí que és cert, en l'altre disc, un Billete con Ventana, hi havia alguns temes, un sobretot que és el més que ha calat més amb aquest aspecte, sí, que és Los Mismos de Siempre, que és un tema que va fer el Rosendo, com tots, no? Però parla una mica pues, bueno, de Los Mismos de Siempre, de gent que troba sempre als concerts, que et ve a veure, que tu vas a veure, grups, diguéssim, comuns, diguéssim, famosos, gustos,
0: sí.
1: Llocs emblemàtics, i aleshores també fa referència a això. Però no és ben bé tot el disc,
0: No, que
1: és una
0: mica
1: aquesta cançó. Però bueno, sí que sí, la manera que té ell d'escriure, sí que hi ha algunes coses d'aquestes una mica...
0: Jo potser ho destaco i ho reflecteixo així, perquè vist des de fora, és a dir, ostres, una banda que us ho passeu bé tocant, que us ho passeu bé girant, que us ho passeu bé fent quilòmetres, no? És a dir, fora d'altres estereotips que avui en dia podem trobar, no? Xarxes socials, visualitzacions, vendes... No sé si és el vostre objectiu o no ho sé, però, ostres, una banda amb aquest esperit de banda de sempre, no? De tocar per passar-ho bé i arribar on puguem arribar, però sense perdre l'essència.
2: Cadascú ha de trobar el seu lloc.
0: Clar.
2: Nosaltres ho hem provat tot, vull dir, nosaltres també estem a xarxes i lluitem per elles, i aquell tinc al meu costat el que s'encarrega, perquè cadascú dintre del grup tenim una funció. I jo a vegades seria partidari de no fer ni pre-save ni totes aquestes coses, diria, aquí està el disco.
0: Saps? Vull dir, ja estaria, no?
2: Ja està, i sé que és així, que funciona així, i s'anuncia, tal dia sortirà el videoclip, i després un trosset del videoclip, i després jo seria més pràctic, vull dir, no és que jo seria més pràctic, que jo ho veig més com antigament, no? Pues sortia en videoclip, sortia després del disc i ja està. Ara les xarxes es treballen molt i tot això. Però referent a lo que és el guardafotos, jo crec que nosaltres vam tindre un punt d'inflexió en el moment en què nosaltres ens ho vam prendre també d'una forma més seriosa, vull dir, quan vam voler obrir la zona d'actuar, no? Vam començar a sortir fora de Catalunya i llavors hem vist que això ens funcionava. Després, pensa que ara la gira que farem serà la tercera. Jo divideixo les gires d'Un billete con ventana, que van ser prop de 40 concerts, en dos parts, perquè van ser dos anys, el 24 i el 25, i aquesta compto com la tercera,
0: val.
2: La tercera gira.
0: D'acord. Però això que deies, clar, ara tot funciona diferent. No sé si hi haurà disc físic. Si teniu pensat fer disc físic, de moment aquesta cançó que estem parlant ara es va presentar fa res, unes quantes setmanes, a través de xarxes, per celebrar aquest desaniversari. Han de venir més cançons, perquè sé que han de venir més cançons, però això acabarà de completar un altre disc o no? És la continuïtat d'Un billet de conventa?
2: Això no sap ningú.
0: Val. Veus que és la manera que tampoc, tot ha canviat, no?
1: Tampoc nosaltres.
2: No. El que sí que vull fer un incís és que nosaltres podríem haver dit, pues ara fem 10 anys i per celebrar el desaniversari, pues fem una altra gira.
0: Ah, clar, un recopilatori de les cançons.
2: Sí, fem una gira i ja està. Passa que, mira, vaig voler fer aquesta cançó, vaig escriure aquesta cançó i un cop ja posats, vaig escriure una altra. Hem fet una cosa que no hem fet mai, que serà una cançó que sortirà el proper... Aprofito per anunciar-ho. El proper 10 de febrer sortirà una altra cançó, que aquesta és la primera cançó que hem gravat, que hem enregistrat, que no és nostra, que és, el que passa que hem agafat una cançó i hem donat la volta al nostre estil. Això no ho havíem fet fins ara.
0: Ostres.
2: I el del desè aniversari era com una excusa de... Pues fem això també, que no ho hem fet mai. Clar. A més d'una altra cançó inèdita de Guardafuegos, que aniran sortint.
0: Molt bé.
2: Aniran sortint. Llavors, la primera intenció era no sortir amb les mans buides i fer una cançó, que és aquesta, com quan empezábamos, per celebrar el desaniversari. Però no sabem fer només una cançó, vam fer tres. Si formaran part d'un proper disc, no ho sabem.
0: Bueno, ja vindrà.
2: Sí.
0: Crec que dèiem que tot ha canviat molt, no? Suposo...
1: De moment hem volgut fer això. No és una estratègia de xarxes perquè estiguin sueltes o singles. El tema xarxes, una mica el resum és que hi estem perquè toca estar-hi. Però no és que... Intentem fer-ho el millor possible, però tampoc som de fer mil vídeos. Bueno, ens costa una miqueta entre tots. Ho portem perquè, en el fons, és on has d'estar.
0: Sí.
1: Això és de... Volíem gravar, volíem treure coses pels 10 anys, part de la gira, fer alguna cosa especial. Comences a parlar d'un tema, surt una altra idea, una altra, i aleshores...
0: Sí.
1: Bueno,
0: i
1: després ho veurem.
2: Que veus que funciona, perquè... nosaltres que som una mica reacis a fer aquests vídeos explicant farem aquest concert i tal, després veus que el fas, el penges i té un munt de visualitzacions. Sí. Veus que qualsevol cartell o qualsevol cosa, dic, funciona, que ens agradi ja és una altra cosa.
0: Bueno, jo, sí, a més, celebrar-ho d'aquesta manera, donar-ho a conèixer i celebrant-ho d'aquesta manera, la millor manera, que és a dir, celebrar que fa 10 anys que fem música, no? Sí, jo penso que és la millor manera de fer-ho. Aquesta... A banda de promocionar-ho o de xarxes o no, certament. Clar, musicalment no ha canviat en aquests 10 anys, m'atreviria a dir, no? Des de les primeres cançons, com a Guardafuegos fins ara...
1: Jo
0: no hi entenc massa, no hi entenc gens de música.
1: Jo preferiria dir-li que ha evolucionat, no? I això està
0: sí.
1: bé.
0: I tot el millor, mateix.
1: Sí, sí, millor. Però sí que va començar una mica més... També era la idea una mica del Rosendo i també primer amb el Marc quan ho parlàvem al principi de tot, de fer-ho més tipus acústic.
0: Val.
1: I això sí que ha anat evolucionant, aquest rock més americà i tal, però...
0: Sí.
1: Però clar, a part de la veu, que evidentment és característica, sempre és la mateixa, jo crec que a més que no ha canviat, però sí ha evolucionat a lo que hem volgut, donar-li una mica més de guitarreo, sense arribar a ser un rock urbà i aquestes coses. No sé, crec que ha sigut una evolució lògica, però crec que és fàcilment reconeixible, a part de la veu, evidentment,
0: sí.
1: sinó del tipus de música.
0: Però l'essència no ha canviat.
2: Això ho anava a dir.
0: No, l'essència no ha canviat.
2: Tenim gent que ens segueix, que ens diu... Pues a mi m'agrada molt aquest últim disc, però m'agrada molt aquella cançó del segon o del tercer. Vull dir, que hi ha una continuïtat. L'essència és la mateixa. Al final, la forma de composar és la mateixa. El que sigui el vestit, Clar, al principi la primera idea que teníem amb Guardafuegos era alguna cosa encara més petit i més íntim i més acústic. La cosa va anar creixent i jo vaig passar de tocar només la guitarra acústica a tocar la guitarra elèctrica i bueno, vam agafar un so més rockero, que ja ens està bé.
3: Val. Sí.
2: Però tant el disc anterior com les cançons que sortiran o que estan sortint ara, hi ha de tot.
3: Val,
2: hi ha cançons molt acústiques, molt tranquil·les bé. Més canyeres.
0: No? Hem d'entendre també que si us heu aguantat durant aquests 10 anys com a banda ara actual, però com us de vosaltres fa anys que toqueu junts i us coneixeu, vol dir que musicalment també us enteneu. I sé que és un hàndicap, a vegades és un tòpic, però sé que és un hàndicap, no?, d'aquest punt musical, cap on anem, què fem, aquesta cançó o l'altra, no?
3: Sí, no
0: sé. I entendre'ns, entre els 5 que sou, doncs...
1: Home, és complicat, eh? Qualsevol grup.
0: Clar, per 5, això, per això.
1: Amb 5 tios...
0: Caberruts tots,
1: bueno,
0: tots ells.
1: No, més que cap, no sé, però jo penso que al final tenim la sort que cada un, de moment, ha adoptat el seu rol i tampoc hi ha... No sé, es parlen les coses, s'accepten, a vegades, clar, hi ha diferències, discussions, bueno, digue-li com vulguis,
3: sí,
1: perquè
3: com vulguis, sí.
1: És normal, no? Les cançons són... El Rosendo porta una idea i tal, i a vegades s'ha de bellugar per aquí, tant el que parlem moltes vegades, tant el propi so i tal, com amb el que es vol donar a entendre amb la pròpia cançó, la lletra, etc. Però no sé, tinc la sensació que... Adoptar el rol és saber on estàs, el que has de fer i no voler-te ni passar ni quedar-te curt, no sé, jo crec que de moment estàs una bona... estem ben sincronitzats els 5 amb aquest aspecte, per això dura, però...
2: Sí, perquè
1: bueno.
2: Això, si no ens aportés això... no, jo no hi seria,
0: per això,
2: no, tindria, no tindria cap sentit.
0: Sí, per això dic. Que ara...
2: Sempre és més feixuc, el que està clar és que... i podria ser que, al revés, però per nosaltres sempre és més feixuc el treball de... Un cop tenim les cançons, pues, com nosaltres ens ho fem tot, el fet de treure les cançons, sí, editar-les, fer la promo, això sempre és el que ens costa més. Per nosaltres, el més fàcil és pujar-nos a la furgoneta i fer quilòmetres.
0: I tocar.
2: I ens ho passem pipa.
0: Clar.
2: Llavors, és que només faríem això. Tot l'altre...
1: Sí, realment
2: ens ho portem tot. Fem el management, fem la promo...
0: Sí.
2: Nosaltres... ens diguessin, vinga, el divendres a les 4 a tal puesto, i viríem allà, i per nosaltres el millor passar, clar, per poder girar i per donar-te a conèixer, doncs, has de fer les cançons i les has d'editar i promocionar-les.
0: Està clar. La gira ja ha començat, ja heu fet un parell de concerts, si no em feien els números, però em queden, que acabem de començar, queden, ja teniu molts bolos ja tancats, tots ells fora. Us he de preguntar... Per què a fora i aquí a casa no? Per què?
2: Bona pregunta.
0: Sí? No és pas volgut, doncs?
2: No. I ara?
0: Va, estoc,
2: és
0: no,
2: molt curiós. És
0: no
2: molt
0: pot
2: curiós.
0: Ser, això. No ho entenc.
1: Jo crec que és una qüestió
2: d'estil. Ja no vull dir ni d'idioma, vull dir, perquè podia entendre...
0: No,
2: però és una qüestió d'estil.
0: Ja.
2: Nosaltres estem també molt sorpresos. Nosaltres anem aquest any. Ja vam estar molt a prop d'Extremadura l'any passat, vam estar tocant a Salamanca, però llindant amb Extremadura. Aquest any anem a Càceres i a Badajoz, però també anem a Madrid.
0: Molt bé.
2: I et quedaria esperat, perquè tinc propostes d'aquests dies que he fet aquí, a sales d'aquí, i ajuntaments. I no tinc resposta. Però després a Càceres et diuen...
0: Per això?
2: Sí, i en bones condicions, que això és el pitjor de la història. En bones condicions que diuen...
0: Ostres, les que han de ser, no?
2: Sí, bueno, això
0: ja,
2: és
0: ja,
2: la cançó
0: ja,
2: d'autor,
0: ja,
2: no és
0: ja,
2: per
0: sí. No,
2: bufar i fer ampolles.
0: És veritat.
2: Sí, és complicat.
1: Sí que sé que intentes uns mínims, però no penseu que els mínims són
0: ja,
1: segons
0: ja,
1: què. Vull dir,
0: ja.
1: Uns mínims... de certes coses que potser fèiem sí. Ja no fa 10 anys quan vam començar, sinó que érem tots molt més joves amb altres bandes i
0: clar.
1: Tal, no? D'anar per una trista cervesa,
0: no,
1: com
0: no,
1: aquell
0: això,
1: que diu.
0: És lo típic,
1: però tampoc, vull dir, per això era de bones condicions. Llavors, el tema no sabem exactament per què.
0: Bueno, això, Madrid, Huesca, València, Badajoz, Càceres, com dèieu... Ostres, clar, és una gira...
2: És la tercera.
0: Per això,
2: I estem
0: per
2: aprenent,
0: això
2: perquè la primera, doncs, clar, ens vam trobar tot. Que sí que ens vam treure l'experiència que ens va agradar molt,
0: clar.
2: Cal dir. Ostres, això què és? Sí, com ha estat? Que crec que hi ha una frase a la cançó que diu està més cerca de lo que semblava, vull dir, algo així, no? Com era tan fàcil i no ens havíem adonat mai, que i és molt, wow. I és molt guai. I ja et dic, és la tercera i ens fan cas i estem aprenent també a organitzar les gires i això ho hem de fer així o no, però el curiós ja des de la primera és que vam veure que la resposta era molt bona. Mm-hmm. Aquí també, aquí ara també ha costat, perquè en principi doncs, suposo que necessites una constància perquè la gent et faci cas, i aquí, ara, quan estem tocant aquí, el primer que no sé si, sí, el primer concert de la gira va ser coincidint amb l'efemèride del primer concert que feia 10 anys, i van fer a finals d'any a Torredembarra. I vam omplir la sala. Ara, aquesta setmana passada, vam tocar l'oncle Jack, una sala mítica de cançó d'autor a Hospitalet, i també estava plena la sala. Cosa que anys enrere, durant aquest camí, no es passava. Ja. Nosaltres ja havíem estat a aquesta sala. Sí, hi havia 8 persones. I ara han passat 5 anys i la sala... Ah, doncs això, dius... Pues bueno. Molt bé, pues estem molt contents.
0: No, i heu ajudat que sigui així, eh?
2: I ja et dic, i la gent aquí també, ara tenim bona resposta al públic, no ens podem queixar. El que sí que ens costa trobar llocs, igual no n'hi ha tants, no sé. La qüestió és que el primer cop que, o el segon cop que vam anar a Madrid, ja vam dir, uf, què passa aquí? Ho vam viure d'una altra manera. Més que res, perquè aquí sempre estàs recolzat per la gent que et coneix, familiars, amics, i allà estàs totalment despullat. Allí no et coneix ningú.
0: Però és l'essència. Escolteu-me, doncs, la gent que vulgui desplaçar, que ho faci, que també està molt bé, desplaçar-se,
2: i
0: viatjar i que us vinguin a veure.
2: No, i esperem
0: que vingueu aquí.
2: En un futur proper,
0: i, sisplau,
2: tornar a tocar prop de casa.
0: Programadors, públics, privats, sales, és a dir, guardafuegos valen molt la pena, us ho assegurem. De fet, xarxes socials, YouTube, tot plegat poden escoltar la teva música, la vostra música, Spotify, etc, que la gent no dubti en poder escoltar-vos. Acabarem així, doncs. Rosendo, Oriol, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: A vosaltres.
0: Per molts anys més i parlem ben aviat, eh?
2: I tant, segur que ho farem.
0: Exacte, exacte.
1: A veure.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio al Vendrell, 107.1.

0: ja sabeu, ja podeu intuir que tot el món audiovisual, per les raons òbvies, ens agrada molt. Ens agrada parlar molt això d'imatge, de fotografia, d'art, del que implica la fotografia en l'art, entre altres moltes qüestions. I per això avui crec que és un plaer poder parlar amb una fotògrafa vendrellenca i que estic convençut que alguna fotografia d'ella ja heu vist. Gemma Lahoz, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: M'agrada la teva web, que dius... Hola, sóc la Gemma, em dic Gemma, sí? I sóc fotògrafa.
1: Sí.
0: Tal qual, clar i ras.
1: Sí, però és una cosa que m'ha costat com de dir.
0: Sí?
1: Saps? Vull dir, això ja. Del síndrome de l'impostor i això, no? és com, vale, sóc, o sea, de fet, a dia d'avui encara em costa de dir, de què treballar? Sóc fotògrafa. Però ho dic cada cop més convençut.
0: Ja. Clar, és que també és una professió, com la diria, una mica maltractada,
1: Sí.
0: Hi ha molta gent que es creu fotògrafa ja de per se. Jo me'n recordo ja, i estic parlant potser de fa molts anys, que algú es comprava una pedazo càmera, la més cara que hi havia a Andorra, i se la comprava, i es pensava que era fotògrafa ja. I ara, avui en dia, tothom amb el mòbil es pensa que és fotògraf.
1: Sí, bueno, aviam, jo penso que, primer, no fa falta tenir una bona càmera per ser bon fotògraf. Hi ha molta gent que potser amb un mòbil te fa una bona foto i una persona que es gasta un mogollon de diners amb una càmera i no et sap tenir aquest ull o aquesta intuïció o el que sigui. Llavors, no, o sigui, no, per mi no és un fotògraf un que té una bona càmera o no vol dir que no sigui fotògraf un que només tingui un mòbil.
0: No, saps? Està clar. Perquè la fotografia, ara en parlarem, tu ara ens ho explicaràs, però clar, la fotografia és llum, la fotografia és el moment, la fotografia és una emoció... No és un instant...
1: Sí.
0: És que, clar, no és la qüestió d'apretar un botonet o enfocar o no, La fotografia és molta cosa.
1: Molta cosa i de vegades sort, A mi em passa de vegades que és com... Bueno, jo estic a la colla dels nens i, clar, hi ha moments que fem un castell, es celebra, jo el que faig és fotre'm a la pinya, així, clar. Vull dir, també és tenir sort i de vegades aquí captes moments que flipes. Però sí que és veritat que és... O sigui, jo el que trobo de mi mateixa és que observo molt. O sigui, jo estic molt com...
0: Sí.
1: Que estic però no estic, i vaig mirant i tal, no sé què, i de vegades, de fet, faig la foto i no tanco l'altre ull. Tinc l'altre ull sempre obert, perquè per aquí pots veure moviment i pots veure una mica... Si està passant alguna cosa que facis... Rup, pam.
0: Ostres.
1: Saps?
0: Això, perdona, clar, jo per la feina aquesta estic rodejat de fotògrafs.
1: Sí.
0: I és això tal qual, és a dir, tot ho veieu amb aquesta altra mirada, em fa l'efecte. Tot ho veieu amb aquesta mirada fotògrafa, no, jo no sé com dir-la. Sempre, però això, la veieu d'aquesta, de captar, no sé, diferent, ho veieu diferent. No sé per què.
1: Clar, a mi quan em diuen, no, ostres, com captes això i tal, i és com, em surt.
0: Clar.
1: O sigui, no... Crec que m'he fet fotògrafa, o sigui, ja ho era fotògrafa, passa que no tenia potser una càmera quan era petita.
0: Clar.
1: Però jo recordo, o sigui, jo vaig venir aquí a viure el 2008, abans vivia a Barcelona, i recordo una per via Laietana, no sé si amb els meus pares, i jo mirant amunt els edificis. Mira,
0: oh,
1: mira com és això, tal. I dir-li a meus pares i com, hola, no m'havia fixat mai.
0: Clar.
1: Tinc la sensació que a vegades mirem altres coses que altra gent no s'hi fixa.
0: És veritat, això aquesta mirada especial que teniu els fotògrafs, sense oblidar la tècnica, perquè també hi ha una tècnica al darrere de la fotografia. No ho oblidem.
1: Sí, aviam, jo he fet cursos de fotografia, però sí que és veritat que jo, per exemple, la meva càmera la controlo perfectament, sé com va, sé com... Però jo, per exemple, tinc una Canon, em donen una Nikon, i tinc que... És com, vale, on està... On moc el diafragma? On moc el tant, saps?
0: Clar.
1: Però sí, sé fer servir la càmera manualment.
0: Sí,
1: i sé que quan faig certes coses, que farà la foto.
0: No, està clar.
1: Sí, saps? Llavors, això s'ha de saber.
0: No, clar, si no, malament.
1: Sí,
0: encara que avui en dia tot estigui automatitzat i tot estigui...
1: Sí.
0: Digitalitzat, és igual que li com vulguis, és evident que la tècnica s'ha de conèixer, si no malament, Tornem a la Gemma professional, això, Gemma fotògrafa professional, perquè tu et dediques a la fotografia.
1: Sí.
0: I fas allò, mira, tenim una amiga en aquesta casa, aquí a la ràdio i a la tele, no vull dir el nom, que ella sempre diu, ella fa art i diu, tinc l'art per omplir-me l'ànima i l'art per omplir-me la nevera. Veig que amb tu també passa una miqueta. És a dir, bodes, bautizos i comuniones... I no ho estic menyspreant, de veritat, Gemma?
1: No, però és que l'has clavat. O sigui, quan jo el 2010 vaig fer un curs de fotografia professional, en aquell moment no em veia com... Jo no volia fer bodes, bautizos i comuniones, saps? Jo volia fer com una altra cosa. I de fet fa 2 anys que estic de manera professional. I llavors, o sigui, és que m'encanta que ho hagis dit, perquè és com, és just el que no volia fer.
0: No és frase meva, eh? Que quedi molt clar. Però clar, queda molt clar el que us passa a molts artistes, no? Però que això és bo perquè, tot i així, podeu treballar d'aquest art. Però i sou molt conscients que a vegades toca fer una sèrie de coses que igualment les feu igual de bé i meravellosament bé, i altres que potser us permet el luxe de deixar-vos una miqueta anar, no?
1: Sí, no, totalment. O sigui, de fet, jo, per exemple, el que és el meu Instagram, el que faig és ensenyar el que més m'agrada a mi, que de vegades no és el que més li està agradant al client. Saps? O de vegades quan jo faig una sessió, mostro la galeria i m'escullen quines fotografies volen, no m'escullen les que potser jo hagués escollit, saps? Coses d'aquestes. Llavors és com, l'Instagram aprofito per això, la web l'aprofito per explicar la sessió o la història que jo estic explicant en aquella sessió. Val. O el que estic documentant.
0: Ah, clar.
1: Saps? L'Instagram és més de, doncs mira, ara castells, ara foto familiar, ara foto de corporativa, sí. I vaig barrejant-ho tot una mica.
0: Però tot i així, el que hem pogut anar veient, Gemma, és que tot i així, és a dir, fotografies familiars, naixements, que també ara també sé que se'n fan moltes, d'acabats de néixer, aquestes coses, bodes també, comunió, és igual. Sí. Però, ostres, amb una mirada molt especial. No sé, és a dir, podrien, no dic sense exagerar, que podrien colar perfectament per algun qualsevol tipus de concurs de fotografia. Que no ho diries que està fet per encàrrec i que has fet perquè t'han vingut a contractar i has fet una sessió de fotos a una família. M'explico, eh? Que tot i així, sempre hi tens el teu punt.
1: Clar, bueno, suposo que al final és el que intento diferenciar-me una mica. Però és que ja et dic, em surt innat. Clar. Vull dir, no és una cosa que és com vaig a buscar aquesta manera perquè així em destacaré. No, a mi la fotografia em surt així, han sigut molts anys de veure moltes fotos, de fer moltes fotos, i també d'aprendre a trobar la manera d'editar la fotografia que tingui el meu punt. No sé si, saps? Vull dir, ja una cosa és fer la foto, una altra cosa és l'edició que hi ha després, que de vegades no se li té com aquesta importància, saps?
0: Val.
1: I com editis tu la fotografia li dona el teu toc. De vegades, ara fa temps que no ho faig, però de vegades he fet stories de l'abans i el després, perquè es vegi la feina o com canvia una fotografia al fer aquesta edició.
0: Val.
1: Potser és una edició de tonteries de llum, de color,
0: d'acord.
1: Saps? Coses així.
0: Que també s'ha anat com acceptant, no?, l'edició de les fotografies. Potser abans, a l'època analògica, no estava massa ben considerat, però esclar, amb els anys i amb la tecnologia, sí, ara sí que ara ja s'ha igual, eh?
1: Tindria que haver sigut acceptat abans, perquè a mi m'agafa, jo he fet foto analògica, a mi em dius que tinc que revelar un negatiu i m'he d'un patatús, saps? Vull dir, jo sé revelar una foto digital, però no sé revelar un negatiu, o sigui, jo era una feinada, o sigui, clar. Aquí amb el digital pots agafar i disparar tot el que vulguis i després borrar, amb l'analògic no es pot.
0: No, clar.
1: Sí, per mi és molt més dur la feina en analògic que en digital.
0: O sigui. No, està clar. És que és tòxic. És a dir, el revelat antic és tòxic,
1: Tots
0: tòxics.
1: Sí, però que igualment difícil.
0: Nostàlgia zero, doncs, en aquest aspecte, Gemma, o què?
1: Bueno, jo tiro analògic, ara ho tinc com molt apartat, però he fet molta foto analògica, però ho porto revelat al meu carret i
0: Està clar.
1: I m'ho donen digitalitzat i el negatiu pues, ja revelat, sí. Ja està.
0: Ens has parlat diverses vegades de castells, dels nens, ets castellera, tot i ser de fora. Sembla que és una bona manera d'introduir-te al Vendrell. Ho vas fer-ho molt bé,
1: sí.
0: No? A través dels nens.
1: Sí.
0: I tens molta fotografia de castells. Molta. I, de fet, se't coneix molt per les fotografies de castells i, de fet, per l'últim calendari que s'ha editat amb l'impremta Ramon, justament.
1: Sí. Això de que no sóc d'aquí, hi ha una... Vaig a puntualitzar.
0: Jo tampoc ho sóc, eh?
1: No, però és que gràcies per entrar a castells em vaig trobar amb un home que em va treure el meu arbre genealògic perquè el meu avi va néixer a Sant Salvador.
0: Llavors ja està, ja tens lligam.
1: Jo sóc d'aquí, em va treure tota la joia, és com sóc d'aquí de tota la vida, perquè clar, jo tinc ficat Gemma Lahoz, però jo sóc Gemma Socias Lahoz.
0: Socias. Home, clar.
1: És el primer lloc, o sigui, vaig venir aquí a viure, em van començar a escriure algun nom, perquè a Barcelona ho escrivia clar. Tothom menys Socias.
0: Aleshores, clar.
1: Sí.
0: Ostres.
1: El que passa que sí, ho tinc així, a l'Instagram això estic com amagada. Però...
0: Quan feia aquesta referència que no ets aquí, no ho deia. Tampoc en cap tipus
1: de... No, però que és una cosa, saps, que és com, ostres, que fort, no? O sigui, has acabat a petar en un lloc per casualitat que resulta que ets d'aquí com sí, entre cometes de tota la vida. O sigui, tens família, s'ha traït el meu avi i mon pare, o sigui, he tornat jo aquí.
0: Clar, clar. No,
1: i el meu fill ha nascut aquí, saps?
0: És no, com... no, està clar, s'ho com has vingut a traït per una energia, no?
1: Sí,
0: no sé
1: sí.
0: Com
1: dir-ho,
0: eh? No sé com dir-ho. Sí, bé, tot sí. Això, posem els castells.
1: Sí.
0: Clar, són molt plàstics els castells.
1: Mm.
0: Vull dir que ostres, que una fotografia de castells... Anava a dir, sempre serà xula. No, no és així. Veiem moltes fotografies iguals, en moltes ocasions, no? Allò,
1: sí.
0: La rosa de la pinya, que és molt comuna.
1: Sí.
0: Segur que la intenció també és buscar coses diferents, crec que deies tu.
1: Sí, i costa.
0: Buscar coses diferents.
1: Sí. Sí, sí, a mi de vegades em passa quan, jo què sé, vaig al local i, Gemma, volem fotografies per l'Instagram dels nens anunciar els assajos que vindran.
0: Clar.
1: I és com buscar coses diferents, que no sigui folre, que no siguin les mans així.
0: Clar.
1: Que no, saps? Costa. Però bueno, és el que t'he dit. Jo estic al local, jo estic com allí amb la càmera, vaig donant voltes, la gent em mira i jo... Ara no et faré la foto. És, no sé, és trobar-te el moment, el, no sé, també el que et deixa, no? Perdona que ara estava mirant la foto aquesta. Clar, hi ha de vegades que pots pujar a un lloc, de vegades no pots pujar, saps?
0: Sí.
1: També porten la conya de que jo pujo a tot arreu. O sigui, m'he colat a cases de veïns perquè he agafat, he picat i he dit «Ei, soc la fotògrafa dels nens, em deixo pujar». Sí, sí. O sigui, a Gràcia ja tinc una veïna que la tinc a Instagram i quan vaig és com «Ei, que van entrar el dia».
0: Mira,
1: i ja van 2 anys que pujo a casa seva.
0: Que xulo, que xulo. A més, els castells tenen aquella particularitat que, clar, són molt plàstics, són molt visuals, però que dèiem que la fotografia també recull emocions. És a dir, no, que també és això, aquesta part emocional dels castells, que suposo que és important també...
1: Molt, i crec que és la que...
0: Fotografiar-la.
1: Sí, i per el que jo estic trobant a la gent de la colla és el que més li agrada.
0: Sí?
1: Quan capto aquests moments de algú s'està fent una abraçada, un petó, o estan fent una broma,
0: clar.
1: O, jo què sé, de vegades estan descarregant un castell i veus com, saps, com es toquen o com, saps, vull dir, de cap de setmana tinc una foto que vam fer un pilar a la neu i veus com està l'Imanol i la Sara i quan baixa, saps, l'Ima està així com mirant cap a dalt, somrient, saps, com aquesta complicitat. Això és, a mi és el que més m'agrada captar.
0: Ostres,
1: o sigui, el castell en si és com el que estic obligada a fer.
0: Clar.
1: Necessita la foto del castell, amb l'aleta,
0: però... també és un objectiu, no? És a dir, la colla té l'objectiu X de fer un castell X, aquella fotografia és fàcil de fer o no.
1: Sí.
0: Es fa el castell, tu fas la fotografia, però és això que deies tu ara, que t'he tallat, perdona.
1: Però després jo intento com captar l'altre.
0: Clar.
1: Saps?
0: Que xulo. I ho aconsegueixes. Sí. Sí, Gemma, sí.
1: Bueno, és el que em diu la gent,
0: crec
1: que sí.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Sí.
0: A més, això, la gent s'hi mira per les xarxes, que és important estar a xarxes, és important estar a Instagram, que ja ho has dit, pàgina web, que també tens... Clar, la fotografia va molt lligada a les xarxes socials.
1: Sí.
0: A vegades les xarxes socials les critiquem perquè a vegades tenen molt de punt de criticable, però tenen aquesta part de visualització i en fotografia més que mai... que us va molt bé, també. Gemma.
1: Sí, però és que a més vull dir, jo sempre he pensat que les xarxes socials, si les fas servir bé, no tenen per què ser dolentes.
0: No, no.
1: Llavors, és com, bueno... I, de fet, a mi, per exemple, també em surt molta... Gràcies a les xarxes, i a que la gent s'ha de donar a veure, d'alguna manera, a mi això m'ha donat molta feina.
0: Clar.
1: O sigui, jo vaig començar pensant que faria com molta foto familiar i estic fent més foto corporativa.
0: Imagina't.
1: Saps? Perquè necessiten per la web...
0: Clar,
1: per,
0: clar,
1: o sigui,
0: clar.
1: He anat a una clínica dental. Hi ha una marca de banyadors que regularment anem fent sessions.
0: Molt bé.
1: Jo què sé...
0: Ostres.
1: A Calafell, amb unes noies que es diuen La Porta de Fusta,
0: sí,
1: que fan coses
0: de teatre.
1: Vale, doncs amb elles vaig anant cada X temps, mitja hora, perquè vagin tenint una mica de fotografia i vídeo de tot. Llavors, m'estàs sortint més d'això, en realitat.
0: Bueno,
1: sí.
0: Però està bé, també, no?
1: Sí, bueno,
0: perquè hores d'aplicar aquesta creativitat també en aquest món
1: sí,
0: professionalitzat.
1: Sí.
0: No?
1: Al final també el que acabo fent és fotografia documental, que és el que dic que jo faig. Fotografia documental, que al final és documentar una cosa que està passant.
0: Clar.
1: Llavors és com, vale, anem a ensenyar, què feu a la clínica dental?
0: Ho ensenyem. Que xulo.
1: Saps? Què feu aquí? Ho ensenyem. I
0: clar,
1: ja està.
0: Que bé. I acabem, Gemma. La fotografia perfecta? Què? Ara et posarem un compromís, eh? I amb això acabarem ja, de fet. O la fotografia perfecta, quina és?
1: La fotografia perfecta per mi és la desenfocada i una mica borrosa, però que té alguna emoció forta o tap. O t'aporta alguna cosa forta.
0: Que bé.
1: Però m'agrada, o sigui, jo les fotografies que faig, que de vegades que estan com una mica desenfocades, estan una mica mogudes i tal, però és, havia de disparar sí o sí, perquè havia de captar això, per mi són les millors.
0: Ja l'has fet, aquesta fotografia perfecta, o encara l'has de fer?
1: No sé, com vam fer amb Castells la torre de 8 en folre a Catllà, d'allí tinc unes quantes bastant sí? perfectes d'aquest estil. Que sí.
0: Gemma, gràcies. Un plaer, de veritat, conversar aquesta estona. Va, seguirem gràcies. Parlant, eh? Seguirem trobant.
1: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic. Gràcies.
1: Sí, merci, Pere.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats en l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
3: Va, un dia ben complet i anant enllaçant qüestions i temes i seccions ja habituals, eh? De fet, també una secció que prou coneixeu, una de les més antigues d'aquesta santa casa, que és aquest espai visual, aquest espai sobre salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que ens torna a acompanyar. Sílvia, molt bon dia.
4: Hola, Pere, bon dia. Ara que has dit això, la secció més de les més
3: antigues,
4: que vam començar el 2011, precisament aquest matí pensava, ara... Ja, amb les xarxes, Instagram i tot el tema podcast i tot això, ja s'està parlant molt més, s'està fent més difusió de salut visual. De fet, avui a la COTV, l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual, va estar al Parlament per presentar el projecte que van portar a terme del projecte a les escoles per
3: la importància
4: d'això. Doncs avui, precisament, estan allà al Parlament. I pensava, jolín, espera, hem sigut pioners. I a més, amb un medi que és la ràdio, que sempre perdura. O sigui, per molt que sigui xarxes o podcast i tot això...
3: No, és que no deixa de ser ràdio. Ho he explicat moltes vegades i la gent ja està cansada de sentir-m'ho, però és que és veritat. Sembla que haguéssim inventat ara no sé què. No? Això, el podcast i això que fan ara tothom i les influencers i aquestes coses, però que no deixa de ser ràdio. L'únic que ha canviat és el canal de difusió, no? Perquè nosaltres ara aquí estem emetent a través del 107.1, a través de les ones hercianes, això ha canviat i ara tothom pot emetre des d'on sigui, però la manera de fer continua sent ràdio.
4: Sí, és comunicar, i potser la diferència podria ser l'objectiu en si de... Sí, no deixa de ser entreteniment, però potser els canals de més, no vull dir més clàssics, però des de sempre és un medi més informatiu. De fet, quan parlaven de l'aturada aquella del dia de la corrent i tot això, la importància de tenir una ràdio...
3: Un transistor a piles.
4: A piles.
3: Sí, per poder seguir l'actualitat.
4: Serà
3: correcta,
4: per alguna raó?
3: Sí.
4: Serà perquè això sempre funcionarà, sempre estarà d'alguna manera o altra. Llavors...
3: No, ha de ser així. Però escolta, a veure si un dia es fan algun tipus de recepció al col·legi d'optometristes i que ens facin un premi o alguna cosa, no? Allò com a reconeixement, a divulgació de la professió i de la salut visual de manera molt primerenca des de fa menys 30 anys i aquestes... No,
4: bueno, podria proposar-ho si algun dia surt alguna cosa, la candidatura la podem presentar.
3: No,
4: o sigui...
3: Escolta'm.
4: Però si és veritat que portem aquí parlant, semblava pico pala i en el desierto i tal, però oida,
3: Sí, per això, i a més això, una de les seccions actives, és a dir, hi ha hagut moltes seccions, hi ha algunes que les vam fer abans que aquesta, però que es van deixar de fer, és a dir, de manera continuada i que encara es porti a terme, una de les seccions més antigues, aquesta i la cinema, amb la Belarús, així que sou dels col·laboradors en actiu més antics actualment.
4: Doncs sí. Per cert, records del Salvador, que me l'he trobat venint cap aquí.
3: Molt
4: bé. Ara vaig acabar la ràdio, jo hi vaig anar el dilluns.
3: Sí. Hem de fer una trobada de col·laboradors també algun dia, eh? També és una compta pendent en aquesta casa.
4: Bueno, està bé.
3: De poder trobar-nos tota la gent que fa possible la Calaixera, col·laboradors, etcètera, i fer alguna cosa.
4: Bueno, guai, tot el que sigui celebrar
3: per això.
4: I unir...
3: Home, ara farem 4.000 programes. Bueno, ara el juny farem 4.000 programes, eh? Hem de fer alguna
4: doncs
3: cosa, hem de fer festa grossa.

0: És el conjunt, o sigui, hi ha diferents col·legis d'òptica a tota la regió, ja la Catalunya, València, sí. Madrid, etc, etc. I llavors en el seu moment que jo també hi vaig participar, va fundar el Consejo de Colegios, i de fet es tramita, doncs van estar això també amb sanitat, amb el Ministeri de Sanitat, d'alguna manera lluitant i perquè es poguessin donar ajudes al tema de, sobretot als infants, ajudes econòmiques pels infants que necessiten portar ulleres, correcció òptica amb ulleres o lentilles, perquè a part Visió i Vida en el seu moment també va fer un estudi, una recerca i de com estava la situació a nivell visual, sobretot en la població infantil, a part de fer les xerrades a les escoles del fracàs escolar, primer a primària, després vam fer l'ESO i tot això, pues paral·lelament en tots aquests projectes vam fer aquesta investigació i el que es va veure és que hi havia molts nens, molta població infantil que per temes econòmics familiars les famílies no podien destinar uns diners per fer-li unes ulleres als infants perquè hi poguessin veure i bé. Uh-huh. Llavors, pues, és com el peix que es mossega la cua, no? Si no hi veig bé, sí que és un factor molt, molt important a l'hora de l'aprenentatge. Sí, uh-huh. Presenta una sèrie de dificultats que pot conduir, ajudar que hi hagi, pugui haver-hi un fracàs escolar pel fet de que el processament de la informació sigui més lent, tal i qual, perquè la imatge no està tan neta i no la percebo, trigo molt més en veure-la, m'haig d'aixecar a veure o no, ho veig borrós, o copio del company del costat perquè la pissarra no la veig, llavors això és un temps que jo tardo copiar. Mentre estic pendent d'això, no estic pendent de lo que se m'està entrant la informació, etc, etc. Llavors, arran d'això, i vist que hi havia molts infants que no podien accedir a tenir una correcció per la seva vista, s'ha estat batallant, lluitant i tot això pel tema aquest de dir de que l'Estat almenys subvencionés alguna part. Fa molts anys jo recordo que a la renta es podia desgravar la ullera, les factures de les ulleres, el tema de dentista i tot això, però després ho van treure i ara han començat amb aquest plantejament. Llavors, en què consisteix el Plan B.O.?
1: És això, el Plan B.O., que molta gent l'haurà escoltat aquests dies, o aquests dies, aquestes setmanes enrere, o aquests mesos enrere. Plan B.O.
0: Plan B.O. Uh-huh. L'Estat subvenciona amb 100 euros...
1: Com a màxim?
0: Com a màxim, amb 100 euros, amb ulleres i lentilles. No ens serveix qualsevol tractament de teràpia visual,
1: no. Això.
0: És específic d'ulleres i lentilles. També pot ser només canvi de vidres, o sigui, no necessàriament has de comprar la muntura, d'acord? Vale? Llavors, aquí partim de aquest subvenció de 100 euros és per nens menors de 16 anys.
1: Val.
0: I va lligat amb el seu número de targeta de la Seguretat Social. Llavors, tot ho tramitem a través de les òptiques que hi col·laborem. Vale? I llavors tu vas a l'òptica, en aquest cas nosaltres a l'òptica també hi som, tu vens a l'òptica, tries la ullera, tires les lentilles o fem el procés, i llavors amb el número de targeta de Seguretat Social entrem dins un programa, posem les seves dades del nen amb la data de naixement i aquí, sí, bueno, en aquest cas a Catalunya, i llavors aquí ens diu aquesta persona pot accedir a aquests 100 euros.
1: Val. És a dir, que la persona, els usuaris, ja sortiran amb el descompte aplicat, ja?
0: Sí.
1: No, això està bé, que no és allò posteriori que haguis de fer la sol·licitud, presentar-ho telemàticament i aquestes coses.
0: Bueno, això ho fem nosaltres.
1: Val, us toca fer-ho vosaltres.
0: Això ho fem nosaltres i en principi assumim-nos

0: nosaltres.
1: És el que anava a dir.
0: Fins que l'Estat ens pagui.
1: Val. Que l'usuari, tornem a dir, que em sap greu, Sílvia, em sap greu. Perquè...
0: No, però...
1: L'usuari final sí que se'n beneficia perquè ja sortirà de l'òptica amb el descompte aplicat ja.
0: Sí, llavors... Tu, com a òptica, llavors has d'entrar totes les dades.
1: Vale, això ho heu de fer-ho vosaltres.
0: El que passa és que perquè no hi hagi, pues això, que jo vaig a aquesta òptica i compro això, m'ho descompto,
1: me'n vaig a una altra òptica.
0: Està perfectament controlat amb aquest aspecte. Vale. Si tu vens a la meva òptica i jo ho tramito
1: No, està clar que sempre hi ha algú més llest que els altres per poder fer-ho, però em refereixo a un nivell d'usuari que a vegades intentar accedir a aquest tipus de beques, a aquest tipus de subvencions governamentals, a vegades és molt tediós, perquè és això, has de presentar tu, però de principi tu has de pagar l'import complet i després tu presentes la factura, l'has d'entrar per instància, l'has d'entrar per no sé on i han d'avaluar, és a dir, que tot es dilata molt i potser sí que finalment t'arriba un descompte, però t'arribarà d'aquí un any, dos anys, o quan passen vehicles elèctrics o altres coses, potser no t'acaba d'arribar mai.
0: Clar.
1: Una mica per aquí, Però en aquest sentit, sí, això és tal qual, i tu quan vagis a l'òptica ja sortiràs amb el descompte aplicat. I això és positiu per l'usuari, per a altres no.
0: Clar, llavors nosaltres, aquí jo tinc un dubte existencial, que he fet la pregunta, però encara no m'han contestat, perquè nosaltres llavors entrem totes les dades, ens demanen la graduació, ens demanen la factura, vale? La factura de l'import total, vale? Sense descomptar els 100 euros i això, i després també ens demanen que els pares el pare o tutor legal ha de firmar un paper annexa que l'hem d'escanejar i l'hem de presentar. Tu envies i no et donen una resposta immediata de que és, si a lo millor hi ha algun error o alguna cosa...
1: Val, que si s'acaba denegant aquella subvenció, l'heu d'assumir vosaltres.
0: No ho sé, això és el meu dubte. Ah. Aquí entro en la tessitura de dir, bueno, clar, fins que a mi, jo ho envio, però fins que a mi no em diuen està acceptat...
1: Clar.
0: Quan està acceptat, llavors ja ho tens clar que ho cobraràs. Quan ho cobraràs?
1: Aquesta és una altra pregunta. Quan ho cobreu, això, vosaltres, els professionals?
0: A veure, no ho sé, perquè això hauria d'haver començat al setembre i ha començat al desembre. Llavors, el que ens han explicat és que a final de mes repassen tots els expedients, llavors et diuen està aprovado, i un cop aprovat posava el paper que en 15 dies tindríem l'ingrés al compte. Jo n'he tramitat alguna al desembre, a dia d'avui encara no m'han contestat si està tot enviat.
1: Sí.
0: Hem de suposar que sí.
1: Val. Hi ha un cert símil, crec, no sé com acaba de funcionar, però és el que fan les farmàcies. És algo similar. És a dir, les farmàcies, a priori, elles absorbeixen el cost subvencionat de molts medicaments i després allò que fan retallant la colla de barres, després allò ho presenten a Sanitat i els hi retornen l'import que elles han assumit prèviament. És una mica això, que a vegades es queixen dels retards i que a vegades els pagaments són tards i que ho han d'assumir l'empresa, no?
0: Sí, aquí l'hem d'assumir. No? O sigui, clar, aquí el dubte jo em queda és si... Jo no crec que, o sigui, un cop enviat i ha passat el filtre, no crec que no diguin que no, però bueno, jo què sé, llavors
1: què faig jo?
0: O haig d'avisar el client o de dir pot passar això, jo què sé. I llavors l'altra cosa és que aquí que en dona una certa seguretat perquè els diners han anat a parar al consejo i és el consejo que ens paga.
1: Ah, d'acord.
0: Llavors, una miqueta el símil per mi és com els bons aquí al Vendrell.
1: Sí.
0: Què passa? Que els bons és molt més ràpid perquè d'una setmana en una altra, tu l'òptica en aquest cas, en una setmana ja tens ingressat, com a molt, són 10 dies.
1: Yeah.
0: Però aquí ens en anirem, doncs això, doncs imagina't, un mes i mig, dos mesos a...
1: Clar, i si vas sumant ulleres, clar, acaba sent un... Un piquillo,
0: clar, són 100 euros per
1: això.
0: Llavors aquí és l'únic és que a nivell nostre d'òptica doncs hem d'assumir això, contents de poder-ho assumir perquè és un bé per tots, però sí. Això. Llavors, el tema és si tu l'import de les ulleres o lentilles és inferior a 100 euros, ells cobren l'import de les lentilles. Llavors, imaginem que compres per 50 euros, doncs se't descompta aquests 50 euros i aquests altres 50 euros els perds.
1: Val, perquè és un... És un cop,
0: un cop a l'any.
1: Un cop a l'any.
0: Acaba,
1: un cop a l'any.
0: Acaba el 31 de desembre del 2026.
1: Sense saber si es tornarà a renovar o no, clar, queda aquest dubte.
0: Això no sabem què passarà. Llavors, convidar les famílies, ja que ha sortit aquest pla, ja que està, encara que nosaltres estem amb aquesta tessitura d'això, però bueno, contents de poder-ho fer i ofertar i tot això, és que totes les famílies que tinguin infants menors de 16 anys que aprofitin aquesta, aquesta subvenció, que són 100 euros, que és,
1: I és, que diners. És universal, és a dir, no has de demostrar ni diners, no. Ni capitals, ni patrimonis, és universal, simplement l'únic requisit són menors de 16 anys.
0: Menors de 16 anys únicament. I s'ha de presentar nosaltres a la graduació. Llavors, amb menors de 5 anys... de 0 a 5 anys sí o sí hem de presentar recepta d'oftalmòleg.
1: Val.
0: Sigui privat o públic, és igual, ha d'anar amb recepta d'oftalmòleg. A partir dels 6 anys la recepta, la graduació pot ser d'oftalmòleg, públic o privat, o de l'òptic optometrista. Llavors l'únic és això, que els menors de 5 anys sí o sí els ha d'haver visitat a l'oftalmòleg i portar la recepta d'oftalmologia. És l'únic cosa així més, això. I és fàcil, de tramitar.
1: Fantàstic. Bé, a nivell comunitari és una bona eina, perquè tot el que sigui subvencionable crec que ha de ser positiu, també en tot aquest aspecte que hem defensat tantíssimes vegades. I bé, també ha de servir com un revulsiu, no?, per les famílies, que potser posin aquest punt d'atenció, de que potser puguin accedir a aquest tipus d'elements que tant hem parlat i que a vegades, el que dèiem, pues sí que ve de 100 euros, pues moltes a vegades sí, a vegades canviar unes ulleres, comprar lentilles suposa un sobrecost per moltes famílies que no el poden assumir. I és així,
0: Sí, sí, no? Així. Amb el que puja l'alimentació, que per poder menjar i les necessitats bàsiques, igual que els subministraments i tot això, amb famílies... Doncs amb fills és complicat, és complicat assumir-ho.
1: I des d'Edòptics has notat un augment de... De famílies que s'acostin, la gent ha reaccionat a aquesta subvenció?
0: Et pregunten. Ja quan va sortir la notícia, que ja saps que fan això els polítics, fan la nota de premsa i tot això, que això va sortir abans de l'estiu i ja ens preguntaven. Hi ha molta gent ja... Bueno, quan surti ja m'avises i ara és el que estem fent. O sigui, està susceptible d'això perquè és que és important.
1: Molt bé.
0: I gent amb pocs recursos també venen. Jo és dir això, sí, sobretot els terminis, que fins a finals d'any poden sol·licitar-ho.
1: Ja s'acaba de començar.
0: Vull dir que tampoc no cal córrer això. I que es controla pel número de la targeta de la Seguretat Social.
1: Tornem a dir que tan fàcil com simplement adreçar-se a l'òptica optometrista i realitzar el canvi d'ulleres o comprar de lentilles o el que sigui, simplement amb això, ja amb la vostra feina, doncs ja s'aplica directament aquest descompte.
0: Sí.
1: Amb aquesta premissa que deies de menors de 5 anys que sí que han de venir doncs, receptats per l'oftalmòleg de referència.
0: Exacte.
1: Molt bé, molt interessant, que bé.
0: Pues ja està,
1: informació de servei avui.
0: Curt, concís.
1: Perfecte. Informació de servei, em sembla genial. Sílvia, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: qüestions diverses. De fet, mira, hem parlat de... En el nostre dia a dia, que hem parlat de música, d'escriptors, escriptores, entre molts altres. Però crec que il·lustració ve amb raons molt comptades. Així que és un plaer i un gustàs poder parlar això d'il·lustració i altres moltes coses amb la il·lustradora Gemma Fontanals.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Il·lustradora, ho dic bé, bueno, il·lustradora, muralista... No?
1: Exacte, jo dic il·lustradora, muralista i dissenyadora, però perquè són les tres feines que acostumo a fer.
0: Molt bé. Sí. Ets de Llorenç del Penedès.
1: Correcte.
0: I de seguida em ve al cap la pregunta, què us passa a Llorenç? Què us donen de menjar?
1: No es pot parar, Llorenç? És que massa estímuls.
0: Si féssim una recopilació d'artistes de Llorenç, és que n'hi ha molts.
1: N'hi ha molts.
0: I de molts àmbits.
1: És que convida molt perquè es fan moltes coses tota l'estona i crec que això ve precisament de que no hi ha res. I de com que no hi ha res, ho hem d'inventar i a partir d'aquí la gent es va animant.
0: És una bona manera de dir-ho.
1: Sí, perquè jo sempre dic a tothom que vingui, però no els hi puc dir vine a veure una cosa com a cosa d'en si, no? Tenim tantes, però les que no hi són les inventem.
0: Sí, jo ho tinc clar i ho dic jo, Llorenç del Penedès, capital cultural del Baix Penedès i del Penedès en general.
1: Llorenç capital, ho diem molt, no ens creuen. Però
0: almenys cultural sí, administrativament ho teniu més complicat, però jo crec que culturalment sí.
1: Ens espavilem.
0: No, jo crec que sí. Que sigui això, no? El buscar recursos o intentar
1: sí,
0: buscar...
1: Sí, bueno, molt de voluntariat també. Hi ha molta cultura de que tu de petita sempre has estat participant en coses que després quan arriba el punt en què les pots fer, doncs les vols fer perquè tu te les han donat.
0: Molt bé. De fet, clar, vas marxar uns anys a viure a Barcelona i has tornat a Llorenç.
1: Sí, correcte. Jo vaig ser-hi primer per estudiar i llavors em vaig anar liant d'anar estudiant coses... I després ja vaig empalmar a treballar allà i estava bé, però va arribar un punt en què vaig pensar que aquí estaria millor, perquè tinc la sort de tenir casa aquí, la família aquí, la parella aquí, moltes amigues aquí, i allà cada cop n'hi ha menys de coses. Molta Barcelona, però també té complicacions.
0: Però està bé, també és una mica de reivindicació de comarques, no? Perquè sembla que aquest tipus de feines, no? Més artístiques, diguem-ho com vulguem. Sembla que la capital sempre hagi de ser la gran capital de Barcelona.
1: Sí, tira molt.
0: Però a comarques també es pot fer molta feina. I, de fet, esteu fent molta
1: feina.
0: I
1: hi ha molta gent supervàlida fent coses molt xules per aquí. I també el fet de ser-hi fa que en vagin sortint de noves, no? Si no hi hagués ningú que fes aquestes feines per aquí, segurament no hi hauria demanda, tampoc, o molta menys.
0: Està clar.
1: Però el fet de posicionar-se, treballar des d'aquí, fent les coses que jo sé fer, que potser he pres allà, però que m'agrada molt fer-les aquí, també convida a que les puguem aplicar al territori.
0: Molt bé. Il·lustradora professional, no cal dir-ho, és a dir, que això també demostra i reivindica que es pot viure de l'art,
1: sí,
0: no?
1: Sí, trambòlicament.
0: Ho has aconseguit, almenys?
1: Sí. De moment, aguanta i dura, sí, i cremant els dits perquè tiri molt més.
0: Bé. Que sempre ho defensem des de les diferents disciplines que tractem en aquest espai, que justament això, no? El reivindicar que qualsevol disciplina artística doncs pugui esdevenir justament això, no només una forma d'expressió, sinó també una forma de...
1: Una
0: viure,
1: feina,
0: no?
1: Sí, i una feina remunerada, perquè moltes vegades passa de... Bueno, pots fer això i a canvi visibilitat, no? Se't veurà, et coneixeran, i és com, ja, però de què menjo?
0: Ja, és lògic.
1: Ja se la sabem. Però no, sí, per sort hi ha hagut un moviment una mica gran d'il·lustració, cada cop més present, també el tema de murals, art urbà, tot el que abans era vandalisme, ara ja s'entén una mica més que no, que suma. I ens hi anem fent un puesto.
0: Sí, ara en parlarem de tot això,
1: Molt bé.
0: Perquè això, poder dedicar-s'hi a la il·lustració, en el teu cas, el disseny, el muralisme, que tampoc no és perquè sí, no és gràcia de ningú, sinó és perquè has treballat molt, has fet molta feina i no has parat.
1: Sí.
0: De fer, de suposo que no només de demandes i de coses que et demanen o d'encàrrecs, sinó també d'això, d'aquesta expressió artística, de col·laboracions, d'autoedicions amb Costa. És una mica això, aquestes ganes de fer i ensenyar-ho.
1: Sí, ganes de fer sempre n'hi ha, i a més idees n'hi ha moltes, les coses que voldria fer doncs en tinc per tota la vida, però bueno, es tracta d'ocupar el temps en part en treballar, però també m'importa molt en el meu cas seguir fent coses que no siguin feina, no sempre dibuixar perquè és feina, no sempre tot el que faig que sigui per vendre-ho o per moure-ho, perquè si no crec que m'encansaria.
0: No, està clar. S'ha de trobar la vehiculació, no?
1: Sí, és molt important. Per exemple, estic fent ceràmica, també, de fet, aquí a Vendrell, a l'escola d'art.
0: En parlarem.
1: I és una cosa que m'agrada molt fer, per gust, que molta gent diu, vendries i ho portaries a fires, i fins ara no m'ho he plantejat perquè no vull anar al taller a treballar més després de tot el dia treballant ja. Llavors, bueno, és una mica un equilibri entre les coses que m'agrada molt fer i com aquestes poden ser feina, però també puguin seguir no sent sempre feina.
0: Tant de bo, sempre fos així, eh? Dic, en general, i qualsevol feina pogués ser d'aquesta manera o que ho tinguéssim tan clar com ho tens tu, eh? De veritat. Jo crec que...
1: I pensem sovint, és
0: per això. Enhorabona, eh? Per poder aconseguir-ho. Escolta'm, Gemma, com et coneixem una mica més? Artísticament parlant, eh?
1: Val.
0: Explica'ns-ho tu. Què fas? Ho fas?
1: D'acord. Dibuixo o pinto moltes vegades situacions. Inspirades per coses, o bé coses que a mi m'agraden, o bé coses que em demanen quan són encàrrecs de clients.
0: Val.
1: El que m'agrada més dibuixar són persones, perquè és el tema que toca més a mi i en general a tothom, fent coses conjuntament, creant alguna cosa. Moltes vegades treballo o conjuntament amb escoles, o amb centres, o amb ajuntaments, si per exemple el tema dels murals són dissenys col·lectius, on jo faig tallers i en traiem idees, aquestes idees en trec un disseny i un dia ho pintem tots junts. Però altres vegades són simplement coses que a mi m'agraden, també interessos meus. Hi ha una cosa que em tira moltíssim, que és el Japó i la cultura japonesa, que estic super dins.
0: Sí?
1: Sí, moltíssimament. I llavors també sempre m'agrada molt buscar sobre el tema i la manera que tinc jo de processar-ho, de no només llegir-ho i ja està, és doncs, aplicar-ho als dibuixos que faig.
0: Ostres, val. I el color?
1: El color és important.
0: No és una característica, no?
1: Sí.
0: Almenys els que no hi entenem, de seguida ens ve
1: i
0: ho veiem,
1: sí.
0: No? És...
1: Sí, perquè fa vibrar. És una cosa que pot canviar molt l'ànim o que descriu molt un moment, no només de la imatge que tu dibuixes, sinó com aquesta vibra amb els colors. I sí, treballar el color és molt important per mi.
0: I colors càlids. M'ho sembla a mi, no? O què? O
1: és... Sí, tinc, bueno, suposo, com tothom, de més preferits i d'altres que no faig servir tan sovint. Ja sigui per la pràctica de que ja els tens més a mà, o per un gust personal.
0: Molt bé. Suposo que una cosa també va portant cap a l'altra, no? El dibuix, la il·lustració, els murals, la ceràmica...
1: Sí.
0: No? Tot es va lligant.
1: Va
0: no?
1: tot lligat, una cosa surt de l'altra. Clar, jo començo dibuixant. Jo vaig començar dibuixant perquè mirava molts dibuixos a la tele. Dibuixos japonesos, també per això estic així tocadíssima. I a casa em deixaven mirar-ho, però amb aquesta cosa de no miris la tele molt de prop, més aviat posa't lluny i si vols dibuixa, i així no ho mirava tota l'estona. Llavors jo mirava dibuixos i dibuixava. I d'això que porto dibuixant tots els anys, i he anat creixent, és que m'agrada molt fer-ho, és que tant de bo pogués fer més, tant de bo em paguin per fer-ho. I després els murals va sortir perquè vaig conèixer una noia que pintava al carrer, que feia murals, i que era doncs, els dibuixos com jo, però molt grans i amb altres materials, i em vaig quedar meravellada, perquè jo no sabia que això ho podia fer.
0: Clar.
1: No existia un referent per mi, jo havia vist, no sé, graffiti, gent que pintava parets així més en plan il·legal. I quan vaig trobar gent que no només pintava legal, sinó amb un estil que ja no eren lletres, que sinó que eren dibuixos com els que jo feia, vaig descobrir que jo també ho podia fer. I va ser una gran il·luminació aquesta.
0: Hi ha hagut un boom, de fet, no?
1: Sí, està creixent moltíssim.
0: A la Bisbal tenim un exemple molt clar, també.
1: A la Bisbal està grandíssim, sí, no? I especialment a Catalunya és fort, el mural es treballa molt, hi ha associacions productores d'art urbà que també ho potencien.
0: Sí.
1: I sí, és... molt des del moviment, des de la gent que de cop descobreix que ho pot fer i també des del públic que li posa una mirada diferent i de cop ho demana i descobreix que els espais es transformen i poden ser altres coses.
0: Sí. Ostres, clar, perdona, també tècnicament no ha de ser gaire fàcil.
1: És...
0: Suposo que del paper ha de saltar cap al mural amb la seva perspectiva i les seves dimensions, no?
1: Exacte, hi ha moltes maneres de fer-ho. Hi ha gent que és superprecisa, sobretot la gent que fa realisme, que es munten a la paret una mena d'estructures pintades com a referència. En el meu cas és molt més orgànic o molt més... no tan lligat per una realitat, sinó més lliure a la interpretació que em faci jo de cada imatge. I ho faig una mica més a la tuntun. Sempre hi ha un model del que jo dibuixo i una cosa com ha de quedar, però no em preocupa que sigui perfecte o que estigui molt bé. M'agrada molt més anar allà i veure una mica com ho solucionem, això.
0: A més, el mural també té un cert punt de reivindicació, també, no?
1: Es pot fer servir, clar, estàs ocupant espai públic.
0: Per això.
1: I aquest espai té un poder de llançar missatges i de ressonar a la gent que ho veu. Sí, és potent, és una eina forta.
0: Tu, de fet, no sé si com a reivindicació o simplement com a expressió o per encàrrec, que també sé què ha passat, el moviment feminisme.
1: Sí, clar.
0: Feminista, sí, moviment feminista, perdó.
1: Exacte, sí, sí, és un tema que a mi personalment em preocupa molt, que ara sembla que hi hagi un clima on això ja ho hem superat i realment estem lluníssim i tenim proves cada dia de que no. I és una eina en la que jo puc posar-ho al carrer i començar a generar converses, ocupar els espais, fer-ho vigent i present com a tema i que la gent ho vegi i reaccioni amb això. Simplement potser que ho normalitzi i entri a formar part del seu imaginari, o potser que els hi xoqui perquè no esperen certes coses.
0: Clar.
1: I les considerin a partir d'aquí.
0: Val. L'art ha de ser una mica això, suposo, no?
1: Ah, no ho sé, l'art. No? Sí, l'art
0: bueno,
1: pot ser moltes coses.
0: Sí, si dic art així de forma però, tan fàcil...
1: Però sí, sí, no, bueno, però... és una funció. Sí. I tant.
0: Ara no entrarem en aquest debat, ni tampoc és la intenció.
1: És que,
0: ni tampoc, jo no en sabria ni molt menys, però... A mesura que hem anat parlant amb molta gent, hi ha això, no? Que hi ha, doncs, art com a expressió, art com a superació personal, no? I també art com a reivindicació.
1: Sí, sí.
0: És a dir, no entrarem, no vull entrar, perquè tampoc no vull entrar aquí. Però
1: bé, sí, sí, té una funció, fa uns papers, especialment sent al carrer, perquè si tu, per exemple, vols veure una obra d'art i entrar a una galeria o un museu, ho tries tu, però si una cosa està al carrer ja no ho
0: clar,
1: tries.
0: Sí,
1: és
0: sí,
1: una
0: sí.
1: cosa que te la
0: no,
1: trobes.
0: No, està clar. O diferents campanyes que hem pogut veure aquí al municipi, per exemple,
1: sí, sí, sí.
0: Que són campanyes, és evident, campanyes públiques, que també és important dir-ho, però que a través de l'art no, busquen
1: exacte,
0: reivindicar-se.
1: Sí. I jo molt contenta de que em vinguin a buscar per aquests temes, perquè per una banda és com, diguem-ne, una especialitat, un tema que treballo sovint, que penso sovint, i per altra banda m'encanta poder col·laborar i poder ser part de que aquesta lluita sigui més visible i es trobi en els espais.
0: Clar. I en tot això com ubiquem la ceràmica, doncs, Gemma?
1: És un 3D de les coses que faig.
0: Sí?
1: No? Jo treballo en pla, ja sigui un paper o sigui una paret, amb mides molt diferents, però no tan diferent. I llavors, doncs, hi ha coses que també vull explorar com són en volum. I començo a fer classes de ceràmica, primer a Barcelona, ara aquí al Vendrell, i es tracta de jugar i provar coses. A mi m'interessa molt més veure què passa si faig coses que no que em quedi molt bé. També per això no venc la majoria de peces que faig, perquè són molt experimentals i m'agrada provar i veure com són els esmalts, veure com reaccionen els materials, fer coses amb les mans. Hi va haver una època que no podia fer ceràmica, que just havia tornat de Barcelona, encara no coneixia el taller d'aquí, i llavors vaig començar a cosir, perquè era la cosa més 3D que em podia permetre fer.
0: Sí, sí.
1: I llavors feia nines, també són les mateixes coses. De fet, hi ha personatges que els faig tant en una paret com cosides, com el taller de ceràmica, i els van apareixent dintre aquest univers.
0: Clar, ostres.
1: Fa riure que sigui la mateixa cosa, però diferent cada vegada.
0: No, està bé. De fet, a vegades també, en moltes ocasions, i els que passeu per aquí, intento això, no? No ho coneixo, perquè és molt complicat, però sí aquest univers, aquesta creativitat que us passa al cap, que almenys per mi és envejable, de veritat, i suposo que tu ve amb això, no? Figures, amb colors, amb intentar treure-ho de les dues dimensions.
1: Clar, historietes.
0: Clar, això, però molt que estudieu, és evident, no? Que quan estudieu hi ha una tècnica, hi ha una manera de fer, això és lògic. Però aquesta part creativa...
1: És una altra cosa.
0: Clar, això ja ve innat, això ja, suposo.
1: Això,
0: no? Ja naixeu amb això.
1: En el meu cas, per exemple, d'una banda sóc molt fantasiosa.
0: Bé.
1: Jo sóc filla única, llavors m'he entretingut molt jugant sola, totes les històries me les feia al cap, i encara ara moltes de les estones que tinc, al meu cap hi ha musiquetes i hi ha coses que vaig imaginant. Llavors a mi això em fa que el dia a dia sigui més divertit. Però, per altra banda, també hi ha molta cultura visual, que és mirar coses. A mi m'obsessiona mirar coses, m'encanta mirar imatges, les pàgines aquestes que són directoris d'imatges, perquè totes són diferents, totes et poden connectar amb altres coses, no és la imatge que veus, sinó com et ressona d'alguna idea que ja tenies o de com s'encaixen entre elles per crear altre tipus d'idees. Llavors, sí, sí, una mica la fantasia que portis, més tot el que tu puguis anar...
0: Uah. I les noves tecnologies com les apliquem per aquí?
1: A veure, n'hi ha que les detesto profundament.
0: Per això, una cosa he vist i per aquí volia anar, també.
1: Sí, sí, sí. A veure, noves tecnologies, depèn de què entenguem. Si és, per exemple, treballar amb ordinador o amb iPad, és el meu pa de cada dia.
0: Val.
1: I ho porto perfecte, perquè és una eina per fer les coses que jo faig. Però després, per exemple, ara mateix tenim molt present la intel·ligència artificial.
0: Per exemple?
1: Que és una cosa que ha entrat, doncs, com un camió en un aparador, i que ens està preocupant a moltes de les artistes,
0: sí.
1: A mi i a moltes del meu cercle, Per una banda, perquè, òbviament, hi ha gent que ja l'està fent servir en lloc d'encarregar feina a artistes. Una cosa són, bueno, no sé, ajustaments puntuals que algú pot fer que ja potser no et trucaria mai perquè no està en el seu tarannà o necessitats, però que, jo què sé, per un cartell d'unes festes es facin amb intel·ligència artificial o per coses... és molt preocupant perquè perds molt el valor de la feina artística i es centra molt en resultats quan el resultat és al final del camí de tot el que estem fent. Com a artistes ens interessa molt també una idea perquè es desenvolupa de certa manera, com és tot el procés. Llavors, a partir d'aquí, jo també he començat a compartir processos de la feina que jo faig perquè és una part bonica, interessant i important de la feina i no només el que queda al final. Llavors, sí, més enllà de tot el tema de, bueno, impacte ecològic, que és gravíssim, més enllà del tema de recórrer directament a coses per saltar-nos el pas de pensar, que em sembla molt poc desitjable, no? Està bé que ens esforcem amb les coses.
0: És una batalla complicada de lluitar, eh? Aquesta...
1: Sí, crec que cada cop hi és més, però jo crec que perquè una cosa hi sigui no vol dir que l'haguem de fer servir. Llavors, una mica de conscienciació i de veure què implica. Ja ens ho trobarem, perquè ja ens ho trobarem. Però...
0: Tot just acabem de començar, és cert. La IA pot suplir o no moltes coses, tampoc no hi vull entrar, però està clar que és... L'art no podrà suplir mai a la vida. Com almenys com crec que l'entens tu i com l'entenem nosaltres des de l'altra banda, no? Que no només... No és una il·lustració, un dibuix, una pintura, una escultura, sinó que és el que hi ha darrere fons o el que ha passat perquè aquella figura acabi sent allí.
1: I si existeix aquesta eina que serveixi per coses doncs, que puguin ajudar realment, però no treguis les feines més divertides de la humanitat, no deixa que la humanitat les faci, són les coses que ens hem inventat.
0: Està clar, està clar. Tornant cap a la teva feina, has fet molta cosa últimament aquí en proximitat, diferents campanyes, moltes d'elles d'aquest ajuntament del Vendrell. També hi ha algun projecte amb una companya d'aquest aquesta casa,
1: correcte,
0: que no sé si es pot dir massa cosa, però que ben aviat se'n parlarà.
1: Sí, no l'hem presentat encara, però estem treballant, tenim a impremta una cosa, diguem.
0: Molt bé. Jo he vist alguna cosa ja.
1: Sí.
0: En exclusiva hi he vist alguna cosa.
1: És molt maco, és un projecte molt
0: bonic. Té molt bona pinta, és un projecte molt xulo, que en parlarem àmpliament aquí.
1: Molt bé.
0: I que, de fet, això, són aquests projectes que tens en ment.
1: Sí.
0: Tot ha de continuar per aquí, Gemma, o què? Què ha de passar?
1: De com veiem el futur.
0: Exacte.
1: Això sempre és un tema, perquè jo treballo molt pels encàrrecs que tinc en els propers un o dos mesos, la majoria de vegades. Va bastant al dia d'ostres, i això t'interessaria fer-ho, per quan és... Llavors, a la llarga sí que m'agradaria poder seguir fent totes les coses que faig ara, disseny, il·lustració, muralisme, per aquí la zona m'encanta. La il·lustració de tot això potser és la cosa que més gaudeixo, però totes entre si lliguen molt bé, llavors les anem compaginant. I el que m'agradaria en algun moment també és obrir una mica d'escola. Allà a Llorenç tenia una miqueta d'espai. Dedicat a la creativitat, sobretot, a poder dibuixar i passar-s'ho bé, inventar, experimentar, no tant de dibuixar bé com d'aprendre què és totes les coses que podem fer. També dintre d'aquesta lluita de que no tot sigui artificial, de que no tot sigui pantalles, un espai per jugar i crear i aprendre seria xulíssim.
0: Seria molt xulo,
1: Sí, bueno, això ho hem de...
0: Bueno, ja vindrà, no?
1: Però sí,
0: ja
1: és un procés, una cosa que a mig llarg plaç m'interessaria.
0: Bueno. Hi ha més dies que llonganisses, que es diu també habitualment, és a dir, que segurament hi haurà temps per desenvolupar aquests i altres nous projectes, però els faràs així, com estàs demostrant aquí en aquesta conversa, amb ganes, amb il·lusió.
1: Amb ganes, sí, no? Sí. Bueno, perquè les coses que jo faig a mi em semblen importants.
0: I tant, no, que ho són, llavors... que ho són.
1: Les gaudeixo molt i també aposto per seguir-hi treballant.
0: Fantàstic. Doncs ens agrada molt que vinguis fins aquí a explicar-ho, de veritat, que ens comparteixis aquest petit trosset d'univers que tan gran que veiem que tens, i seguirem pendents de les feines, dels projectes i d'aquesta possible nova escola.
1: A veure,
0: ja
1: moltes
0: vindrà,
1: gràcies.
0: Ja gràcies, Gemma, que vagi molt bé.
1: Bona tarda.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: sempre parlant de temes diversos, sempre centrats, o sobretot intentem sempre centrar-nos en temes culturals. Tornem a parlar de llibres, tornem a parlar d'autors, i de fet ens acompanya un escriptor que ja ens va acompanyar la temporada passada presentant el seu primer llibre, però ara presenta el que seria el segon. Bé, ell ens ho acabarà d'explicar, tot això. Aaron de Balmar, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. De fet, ens vas acompanyar la temporada passada presentant el Metzina Legal, que tens per aquí, que sí, que tens per aquí,
1: sí.
0: A punt, veus?
1: Jo estava una miqueta vellet. La primera vegada estava més nou, també era perquè no l'havia utilitzat encara per presentacions i coses semblants.
0: Sí.
1: Perquè el que faig, si els espectadors ho veuen, aquesta bossa, en aquesta bossa porto els dos llibres.
0: Molt bé.
1: I el que faig quan tinc exemplars a casa, com no sé estar-me quiet, és sortir pel carrer amb la meva motxilla i aprofitant els viatges a Barcelona i altres llocs, doncs aprofito per vendre'l pel carrer.
0: Ah, mira, està bé, no és una bona manera, de repartir les publicacions.
1: I per això ja està bastant cascat aquest, però és que l'altre, déu-n'hi-do,
0: Bé, sí. Clar, de fet, vas venir la temporada passada parlant d'aquest Metzina Legal, però clar, no han passat tants mesos com ara, perquè just poc després vas presentar aquest, que és el que avui parlarem, que és aquest Un art de colors vius nimba el seu cap. És a dir, que hi ha poca diferència entre els dos, de temps, cronològicament em refereixo.
1: Sí, cronològicament l'un és el febrer i l'altre del maig.
0: Val, imagina't. Doncs avui toca parlar-ne àmpliament aquí al programa, perquè ens el vinguis a explicar, conèixer una mica més. D'entrada podem dir que és poesia,
1: poesia.
0: Estem parlant de poesia. Sí, sí. I que no va massa més enllà que el primer, suposo, no? O què? O és molt diferent? Explica'ns-ho tu.
1: Estructuralment sí que està bastant més meditat.
0: Val, sí?
1: Sí. Tot i que, curiosament, el títol s'havia de dir Macedònia de Versos, un nom molt genèric que vindria a ser una verdura de fruites de poesia.
0: Sí.
1: Però en
0: sí.
1: realitat el títol és diferent, Un art de colors vius nimba el seu cap. De nou, com els espectadors si van veure a l'anterior programa on em veu entrevistar, la portada està feta pel meu oncle i és qui em va proposar el títol del llibre.
0: Val, d'aquest segon llibre.
1: D'aquest segon llibre,
0: sí. Ostres, que bé. Hem de dir que també l'editorial torna a ser la mateixa.
1: És la Banya Edicions, una editorial d'Altafulla que ha apostat pels joves. I, de fet, juntament amb aquest, el mes de maig, es va publicar El tacte del cos d'una autora altafullenca que es diu Anna Cid Climent.
0: Molt bé, fantàstic. Que bé, que bé.
1: De prosa poètica, en aquest cas.
0: Molt bé. Això, parlem, o ajuda'ns a conèixer una mica més aquesta segona publicació. Ja hem dit que és poesia. Jo crec que continua també una mica amb el teu estil, no? Amb aquesta barreja d'autors més clàssics, com Ausias Marc, Verdaguer, però amb aquesta barreja també de cantautors més contemporanis, com Springsteen o Pablo Hasél, fins i tot. Continues amb aquesta barreja,
1: Sí, perquè la poesia, al capdavall, és tot allò que tingui un cert ritme.
0: Clar.
1: I, per tant, el rap seria poesia.
0: Clar, sí.
1: I les cançons més pop-rock, rock, etc., també ho són.
0: Ostres. No, clar, doncs no deixa ser...
1: Perquè, de fet, els trobadors, al capdavall, no deixen de ser músics que escriuen les seves pròpies cançons i toquen la seva pròpia melodia.
0: No, està clar. Home, un pas més seria musicalitzar un d'aquests poemes. No sé si ho has pensat o ho tens fet.
1: I algun lector s'ho està plantejant.
0: Sí, mira. Doncs podria ser una bona manera, també, s'ha de dir, Quants poemes podem trobar en aquest segon llibre?
1: En aquest segon llibre, l'altre dia estava mirant uns... Bé, més de 37, que són...
0: Va, 37 del primer...
1: I aquí... Així
0: a grans... no estàs comptats, veig, doncs.
1: No els tinc comptats, no. Però... Bé, el primer està en llatí, això sí.
0: Ostres!
1: Llatí i traducció al català.
0: Val, que és aquesta barreja que dèiem que sempre tens amb lo clàssic i amb lo modern,
1: De fet, el primer poema de tots, que està en llatí, me'l va corregir el meu profe de llatí a primer de batxillerat.
0: Vaja!
1: Havia d'anar cap a clàssiques.
0: Ja.
1: Però...
0: Et va girar.
1: Se'm va girar en contra.
0: Home, és que... Oida, per això. Bé, de més, és un poemari que s'estructura en quatre blocs ben definits, em sembla, que sé?
1: Sí, cel, terra... No, cel, llims, terra i el compàs soci és Marc. Uh-huh. Els tres primers blocs havien de compondre un llibre de poemes per separat que s'havia de dir al cel i a la terra, fent... un homenatge a interlínies a Verdaguer, uh-huh. perquè Verdaguer té un llibre de poemes que es titula El cel.
0: Val.
1: I vaig pensar, un bon homenatge seria El cel i a la terra, uh-huh. Però al final vaig decidir de recuperar aquest projecte i incorporar-lo en l'altre que tenia, que haver de retocar alguns poemes.
0: Ostres, però que pugui intuir, sí. No et para el cap, Aaron. No, et bull d'idees, de lletres, sobretot, no?
1: És molt difícil. De fet, l'últim poema que hi he escrit recentment,
0: sí?
1: És inèdit, però puc avançar que es tracta... Bé, em vaig inspirar en els fets que estan succeint recentment als Estats Units,
0: uh-huh,
1: on ja han mort dues persones,
0: sí.
1: Per culpa de les forces
0: de l'ICE.
1: Uh-huh. I bé, tenia el poema al cap, però l'espurna que em va fer escriure el poema va ser Streets of Minneapolis a Bruce Springsteen, precisament.
0: No? Ostres!
1: Va ser escoltar-la i dir... Ah. Ja tinc el que em faltava.
0: Home, és una bona inspiració, s'ha de dir, eh? Ostres, és una molt bona inspiració. I els poemes d'aquest segon llibre, què retraten? D'on ve?
1: Doncs, aviam, les tres primeres parts, uh-huh. cel, són poemes més espirituals.
0: Val.
1: Serien sonets. Es pot trobar, per exemple, a Fidel a la fe, on faig un acròstic amb el lema dels Jocs Forals, Pàtria, Fides, Amor.
0: Uh-huh.
1: Un sonet acròstic que té la peculiaritat que acaba amb un estrambot, que era molt sovint utilitzat l'estrambot per acabar els sonets en el Renaixement. Autors com Pere Serafí.
0: Val, sí.
1: L'utilitzen molt.
0: Uh-huh.
1: Però també es pot trobar un dedicat a la meva gata, Friseta, la Mar Batega, Sant Joan,
0: val.
1: Que està inspirat en un episodi del Foraster, uh-huh. que escalen al cim del Canigó,
0: sí.
1: precisament per la nit de Sant Joan, i em vaig inspirar al veure el programa i vaig escriure Ostres. Aquest poema.
0: Uh-huh.
1: Després hi ha d'altres, diguéssim... de meres anècdotes, com 28 anys, que està dedicat a un amic per al seu aniversari.
0: Molt bé.
1: Abraçat amb el meu gat, a un seràfic mestre, dedicat a un professor que em va marcar molt a la universitat i que li dedico diversos poemes en aquest llibre. Feliu Formosa, també.
0: Ostres. Això una mica de tot, això, l'amor, l'amistat, sí. també l'amor, sé que la tractes, i el país, també parles molt del
1: Exacte.
0: País.
1: Després, llims, són dècimes,
0: uh-huh.
1: és un estil semblant al sonet, però heptasíl·labs, per tant, d'art menor, i de 10 versos cadascun.
0: Molt bé.
1: Són els típics versets que ens feien llegir per Nadal.
0: Sí.
1: I es titula llims perquè no són ni espirituals ni terrenals.
0: Val, ostres.
1: Són en concret...
0: Allò d'entremig, no? Domines molt, no? És a dir, la tècnica, la mètrica, la tens molt dominada. Ja vam observar l'anterior conversa, però segueix justificant i reforçant també aquest llibre, eh? Com domines la tècnica, Aaron? És envejable. Molt bé.
1: Bé, suposo que tots... si llegeixen o
0: sí.
1: Si mínimament els han introduït a la poesia,
0: mm-hmm.
1: l'arribaran almenys a apreciar.
0: Sí, és veritat. La poesia potser no és, no? No és el gènere més triat, segurament,
1: potser,
0: ni més consumit. Però...
1: Potser perquè a les escoles no se li dona prou importància,
0: però
1: tampoc fan res per demostrar que la poesia és un gènere divertidíssim.
0: Ja, sí, que pot
1: perquè agrair. La podrien apropar a la poesia en els nens
0: Clar.
1: Analitzant lletres de cançons.
0: És veritat. Mira, seria,
1: analitzar les figures retòriques en les cançons.
0: Clar.
1: Més, per exemple, Boig per tu o Camins.
0: Sí.
1: Es podrien analitzar en l'escola.
0: Moltes, per sort també la cançó
1: aviam
0: catalana.
1: Quines influències han tingut aquestes lletres.
0: Clar, és veritat. És un tema, és un exercici molt interessant, és veritat. I ara que parlem de foment de la poesia, en tot aquest temps que no ens hem trobat, sí que sé que corres per la casa, perquè també tens el cafè literari cada setmana aquí a la casa, a Ràdio El Vendrell, ets impulsor de l'associació Societat Literària Amics de la Poesia, que pretén justament això, el foment de la pròpia poesia, eh, que sé?
1: Exacte, sí. De fet, és una associació que va néixer el 1921, fundada per Josep Carner,
0: val,
1: un dels meus ídols en el seu moment, que ha estat substituït per Verdaguer. És a dir, hem retrocedit en el temps.
0: Sí.
1: Però Carner continua sent un dels poetes de capçalera que tinc.
0: Sí, sí.
1: I quan el professor de noucentisme que vaig tenir, el doctor Marrugat, ens va esmentar que havien fundat els Amics de la Poesia just a les acaballes del noucentisme, vaig dir, per què no recuperar-ho? Perquè a causa de l'exili i la postguerra van haver de cessar l'activitat. Ho van reprendre clandestinament, pel que m'he pogut informar, en el taller d'un orfebre, Ramon Sunyer, a Barcelona,
0: sí,
1: però no va acabar de quallar. I vam dir, si l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana es va recuperar en el seu moment als anys 70, per què no recuperem els Amics de la Poesia, que també té els seus anys d'història?
0: Clar.
1: I, de fet, a banda de la literatura, pel que tinc entès, hi ha uns joves que el 2019, per altres raons, van recuperar Nosaltres Sols, que és una entitat juvenil dedicada a la política, independentista, etc. També històrica.
0: Val.
1: I vaig dir, s'ha de fer alguna cosa.
0: Pues fem-ho, no? I així ha estat.
1: I fem-ho, així ha estat. Per fi el 2025, a finals del 2025, ho vam aconseguir.
0: Fantàstic. I a partir d'aquí suposo que pendents de programa activitat, d'aquest foment de la poesia...
1: Sí. De fet, entrevistarem en el Cafè Literari a un dels membres que s'han incorporat recentment. És un poeta polonès que escriu en català, que va descobrir el català a Polònia. Bé, de fet, va venir aquí amb els seus pares, va tornar a Polònia i li va parlar de la seva experiència aquí a Catalunya a una amiga seva, li va parlar a aquesta amiga seva que existia una altra llengua aquí a Catalunya, que era el català.
0: Molt bé.
1: Va decidir estudiar-la. És poliglota, no només parla català, sinó també, a part de polonès i català, castellà, anglès, italià i fins i tot occità.
0: Molt bé, ostres.
1: I l'entrevistarem, intentarem organitzar-li aquí una presentació al Vendrell.
0: Ah, va, fantàstic.
1: Serà de les primeres presentacions que organitzem, així també com a programa de ràdio des de...
0: Sí, sí, sí, fantàstic. Que bé, tot és
1: la
0: forma.
1: Des de la ràdio del Vendrell. I bé, també tenim previst posar una paradeta per Sant Jordi a Barcelona.
0: Molt bé.
1: O recitals de poesia ben aviat.
0: Doncs molta feina, seguirem pendents, és que ens de temps, sí, ja, no? Friend, you can be questioned or deported on sight. In our chances, ice out now. Our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar a tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmella. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
3: M'agrada dir-ho així perquè això fa com presència important. Il·lustre col·legi de l'advocacia de Tarragona, amb una secció ja prou consolidada i crec que tots plegats ja li tenim allò a la mida bastant agafada. Jenny Macià, com estàs?
4: Molt bé, molt contenta de retrobar-nos una altra vegada.
3: Fantàstic, doncs encantadíssims que ens acompanyeu. També amb aquesta premissa que ara deia, aquest objectiu d'informació de servei.
4: Sí.
3: Que és allò...
4: Además és molt útil.
3: Sí, jo crec que sí. Trencar molts ítems, s'ha de dir, trencar moltes barreres, molts tòpics, conèixer una mica més la vostra feina, la vostra professió, com a advocats i advocades, i sobretot això, aquests punts d'informació i del benefici de l'ajuda que pot comportar la vostra feina.
4: Exacte.
3: En definitiva, ni més ni menys. De fet, avui parlem d'un tema molt... molt concret. Clar, l'advocacia té moltes branques, moltíssimes, moltes especialitats, suposo que ho dieu així,
4: Sí.
3: I avui tractem una d'aquestes, que és també una de les més...
4: més habituals.
3: Més habituals,
4: sí.
3: Que sí?
4: Jo crec que sí.
3: Va, ens representa, sisplau?
4: Sí. Geni, avui ens acompanya el Daniel Sánchez Sánchez. Ell és un advocat expert en temes laborals.
3: Uh-huh.
4: I avui havíem pensat... Bueno, nosaltres la idea sempre és portar-vos temes que puguin ser de necessitat imperiosa, de la ciutadania, temes quotidianis. I en aquest sentit vaig pensar, ostres, el Daniel ens podrà explicar una mica... com és un acomiadament, què passa si la nostra empresa ens fa fora, què hauríem de fer, quin tipus d'acomiadaments hi ha, quines són aquelles accions que són necessàries per poder enfrontar aquest procediment d'una manera adequada i no perdre els teus drets com a treballador.
3: Val.
4: També ens pot explicar el Daniel... de cara a l'empresa, quines són aquells inputs que també han de tenir en compte aquells petits empresaris, no? Parlant de l'altre vessant. I, bueno, el Daniel, ja et dic, està especialitzat en dret laboral i crec que millor que ell no trobarem perquè
3: Fantàstic.
4: Ens pugui fer aquesta estoneta.
3: I tant que sí, Daniel. Molt bon dia.
5: Bon dia. Gràcies a totes i tots i gràcies per confiar en mi.
3: Fantàstic. De fet. A més, abans deies, és un atracament, això,
4: Sí.
3: Jo sé que tant la Jenny com la Begoña busquen allò especial no? I especialistes en diferents terminis, i clar, aneu tirant del col·legi, de les amistats, dels contactes, i en aquest cas, doncs, suposo que la demanda ha anat cap al Daniel, que ens deia, ostres, no sé què passarà.
4: Sí.
3: Però ja veus que tot bé, Daniel?
5: Molt bé,
3: que
5: bé,
3: sé?
5: Molt bé. De moment, molt bé.
3: Bé. Això, parlem de dret laboral. Clar, la gran majoria hem de treballar, exercint una feina, un treball, no? Implica drets i deures, i una mica és això, no? El dret laboral que implica és una mica aquesta gestió, no? De drets i deures, no, Daniel?
5: Sí, podríem dir que aquí hem de ser una mica tècnics, no? L'ordre social, que és com es diu la jurisdicció, s'encarrega de molts assumptes, entre ells els que tenen a veure amb la seguretat social i també tot l'àmbit laboral. Hi ha una part que són en l'àmbit del funcionariat, perdoneu, que sí que tindria competència l'ordre laboral, i en la resta d'assumptes seria el contenciós administratiu. Però fonamentalment aquest ordre social s'ocupa dels assumptes que tenen a veure pels treballadors i les persones que són que estan rebent una prestació de l'administració.
3: Molt bé.
4: Exacte, és veritat.
5: Sí?
4: És veritat.
5: O sigui, aquest és l'àmbit, per això diem normal laboral i seguretat social, no? Per emmarcar de forma que ho entengui tothom, quins són els assumptes que portem a, que duem a terme i que duem l'assessorament o la defensa jurídica.
3: Sí, sí, sí, està clar, sí? està clar. Sempre que en aquests terminis, no, i sempre que doncs aquesta situació laboral arribi justament a un, no sé si anomenar-ho conflicte, o una situació X, pugui arribar a termes legals, suposo,
5: clar,
3: no?
5: Clar, no, la vida està plena de conflictes. Sí. I l'ordre laboral o en l'àmbit laboral són quotidians. Més s'ha de naturalitzar el conflicte a l'àmbit laboral perquè

0: temes laborals i en aquesta jurisdicció social que comentava el company, la conciliació és una fase prèvia que, a més, està instaurada des de sempre.
1: Clar.
0: Ara, amb aquestes, que ho hem parlat alguna vegada, Pere, que amb aquesta llei orgànica ens obliguen a utilitzar un mètode alternatiu de solució de conflictes
1: val.
0: Abans d'arribar al jutjat, pues amb la jurisdicció laboral ja existia.
1: És a dir,
0: sempre s'intenta evitar el procediment judicial i és un requisit obligatori en tots els procediments,
2: bueno, pràcticament,
0: Dani?
2: Pràcticament en tots els procediments ho determina l'article 64 de la llei reguladora de la jurisdicció social i a part de quatre conceptes, pràcticament tots, perquè són quatre, vacacions, conciliacions, drets fonamentals, no segueixo per aquí perquè si no, però tots passen per una conciliació prescriptiva, no?
0: Això... Exacte, és que és obligatòria.
1: Val.
2: Respecte a la resta d'ordres, el MASC o aquests mitjans adequats de solució de conflictes, ha estat com una bomba, no? Doncs en l'àmbit judicial, social, des de l'inici, està regulat amb una conciliació prèvia. Per què? Perquè s'entén que com es tracta d'una relació successiva, és a dir, una persona que treballa, imagineu, no?, que treballa 5, 6, 7, 8 anys, té la possibilitat d'arreglar aquest assumpte de forma... conciliar una solució de forma prèvia que sigui un jutge o una jutgessa qui dicti una sentència per determinar quina
1: és
2: l'aplicació del dret.
0: Sí. És veritat que a vegades no ens ho pensem, però és curiós que en l'ordre laboral, vull dir, sempre ha estat així.
2: Sempre, des del principi.
1: És curiós,
0: I és molt curiós perquè nosaltres, els que jo, per exemple, que jo no treballo, no opero amb aquesta jurisdicció, ostres, ara que ens obliguin sempre a fer aquesta prèvia conciliació o a intentar trobar una solució prèvia abans del judici, ens ha sonat, com ha dit el Dani, com una bomba. I no, els laboralistes és com, bueno, però
1: és
0: això
1: comú,
0: és així.
1: I una pregunta, perdoneu, no és el tema, ni molt menys, però de seguida amb el cap, suposo que a part de l'audiència també, que és quina és la posició dels sindicats en tot això? Perquè també té un pes important,
0: suposo.
1: I moltes vegades també les negociacions, ja sé que no és la qüestió ni és el tema, però de seguida ens ve al cap, no?, la figura dels sindicats.
2: Sí, bueno, tant dels sindicats com de les organitzacions patronals.
1: Val, d'acord, sí.
2: Dient-ho jurídicament com a persones jurídiques que representen una col·lectivitat.
1: Val.
2: El dret del treball es pot distingir entre un dret col·lectiu i dret individual, sobretot quan hem de decidir quina acció hem de dur a terme. Per exemple, un conflicte col·lectiu té una persona jurídica, un titular, una persona legitimada per dur-lo a terme, i també té una altra persona legitimada a l'altre costat, que serà la persona demandada, no? La part actora, en aquest cas, el demandant, en casos de conflicte col·lectiu, qui té la màxima... el màxim protagonisme són els sindicats, federacions, seccions sindicals, i també l'altra part, que no són sindicats, que és la representació unitària, que són els comitès d'empresa i delegats i delegades de personal. En aquest país tenim una doble representació, una sindical que està constituïda pels afiliats al sindicat dins de l'empresa, i l'altra que seria com més universal, que seria la representació unitària. Aquests subjectes són els protagonistes de les reclamacions de caràcter col·lectiu.
1: D'acord. Està bé aclarir-ho.
2: Dit això, els sindicats tenen gabinets jurídics, que hi ha companyes i companys que treballen en aquests gabinets, que fan també accions individuals, òbviament.
1: Doncs jo crec que és bo aclarir-ho, crec que és un punt important per poder conèixer una mica més, perquè la gran majoria, crec, tot i que es toca treballar la gran majoria 7-8 hores diàries, a vegades desconeixem justament aquestes qüestions jurídiques. Acomiadaments.
0: Vinga.
1: És el tema estrella que avui sobretot volem parlar, els acomiadaments, que potser és el màxim conflicte que pots patir amb la teva empresa.
2: Clar, jo sempre dic, sí, és el màxim conflicte. Jo crec que és més dramàtic quan es pateixen accidents.
1: Val.
2: Sobretot de certa magnitud en el lloc de treball, no? Però de forma comuna és l'acomiadament, seria en aplicació d'un règim disciplinari, no? Si parlem d'això, seria la màxima
0: sanció.
1: Val.
2: O sigui, en l'àmbit penal, quina seria?
0: Seria la condena màxima. Estamos hablando de la pena
2: màxima. Doncs això seria, l'acomiadament és la pena màxima, no? La sanció màxima que preveu l'ordenament en la relació laboral. Qui té la possibilitat, qui és el titular d'aquesta potestat sancionadora? Doncs l'empresari, l'empresària, ja sigui persona jurídica, una societat limitada,

0: una societat anònima, una cooperativa o una persona física, com podria ser un autònoma o un autònom, ¿vale? Uh-huh. Qui té aquesta legitimitat i qui té la potestat de sancionar és l'empresari, ¿vale? De forma genèrica.
1: Vale.
0: Uh-huh. Okay. Però estem parlant d'una qüestió només, l'acomiadament disciplinari. Hi ha d'altres, com pot ser l'acomiadament per causes objectives, no? Seria una extinció del contracte per causes objectives, que tenim, ja sabeu, econòmiques, tècniques, organitzatives, productives...
1: Com, per exemple, Daniel, podria ser l'empresa no acaba d'anar bé, no? Per exemple, no té suficients recursos, es troba en una etapa, en una època que no té gaires ingressos i llavors per qüestions econòmiques decideix que ha de prescindir del treballador, la treballadora. Això seria una causa objectiva.
2: Objectiva.
1: Exacte. Després, una altra causa objectiva que podria ser que és bastant comuna, perquè aquí hi ha una cosa, i el Daniel jo crec que ens ho explicarà, a vegades hi ha una certa tendència, a veure com ho dic, pot haver-hi una certa tendència per justificar que hi ha una causa objectiva, però el transfors és una causa no objectiva. Quina diferència hi ha entre acomiadar d'una manera objectiva i d'una manera disciplinària, per exemple, o improcedent?
0: Bé, fonamentalment, per l'empresari o l'empresària, fer un acomiadament objectiu perquè existeixen unes causes, les que hem vist, suposa abonar una indemnització equivalent a 20 dies de salari amb un tope de 12 mensualitats.
1: Vale.
0: Això significa aquest acomiadament objectiu porta associada una indemnització. Vale?
1: De diners.
0: Un acomiadament disciplinari no portarà mai associat una quantitat econòmica més enllà del que és la liquidació, el que coneixem com a finiquito, que seria allò que li correspon en aquell moment a la treballadora o al treballador perquè ho ha devengat, perquè ja ho té com a dret consolidat. Serien vacacions, no? Les vacances, perdó, serien també la prorrata de pagues extres, si no es té, doncs, la part proporcional de pagues extres i aquests conceptes o variables que existeixen fins al moment de l'acomiadament. L'acomiadament objectiu, per contra, té que és una situació que indemnitza el treballador o la treballadora amb una indemnització tassada, que són aquests, com a mínim, 20 dies per any treballat amb un tope de 12 mensualitats. Aquí s'ha de dir, doncs, per l'experiència, que les causes han d'existir, ¿vale? Perquè quin és el risc que pot tenir un empresari o una empresària quan inicia un procediment d'acomiadament objectiu que no té les causes o ben definides o no s'explica bé
1: o no les han desenvolupat bé. Correcte. O no les han notificat bé al treballador, per exemple.
0: Sí. I això porta aparellat que aquest acomiadament, en comptes de ser objectiu,
1: sigui improcedent.
0: Serà improcedent.
2: Wow.
0: Vale? Serà improcedent. Hi ha unes regles de joc molt ben marcades que determinen que les coses s'han de fer des del principi bé,
1: vale?
0: Tant la comunicació com l'escrit, com la indemnització.
2: D'acord.
0: En aquest sentit heu d'anar a parar sí o sí, deixeu el chat GPT i l'intel·ligència artificial,
2: Bona recomanació, bona recomanació.
0: Els graduats i graduades socials i els advocats i advocades perquè us facin aquesta feina.
2: Correcte.
0: D'assessorament, de preparació de l'escrit i de gestió, en tot cas, de l'acomiadament o acomiadament objectiu.
1: Per les dues parts, és a dir, la nostra recomanació i dels advocats és per les dues parts, és abans de fer un acomiadament, o si et trobes en una situació en la que has de fer alguna gestió amb els teus treballadors i treballadores, sempre és necessari aquest assessorament, perquè després això pot desenvolupar en un final moltíssim més tràgic i en perdre més diners. I si ets el treballador o la treballadora que reps alguna notificació de l'empresa, de la mateixa manera, el nostre consell és anar immediatament amb l'advocat, a un professional que exerceixi aquest tipus de jurisdicció. Perquè després hi ha una altra història, que és que tenim un temps determinat. Si jo sóc un treballador i una treballadora que rebo una carta que em diuen que m'acomiaden, bé per situacions objectives, perquè m'han posat una sanció, perquè no he complert amb les obligacions de l'empresa, perquè he disminuït la meva capacitat i les meves tasques ja no donen el rendiment que estava pactat. És a dir, jo rebo aquesta i quants dies tinc? Què puc fer, Daniel?
0: Doncs molt bona pregunta.
1: És que és molt taxat.
2: Sí, tant i tant.
0: Perquè hi ha coses que tenen un termini, un plaç, no? Un any, que seria una reclamació de quantitat, no? Em deuen diners. Fins a quan puc? Doncs un any, no? Però en el cas de l'acomiadament és un procés especial, no és un procediment ordinari.
2: I
0: en el moment que es rep, en aquest cas estem parlant del treballador o treballadora, és 20 dies hàbils per iniciar l'acció d'acomiadament. I en aquest cas sí que estem obligats a passar sí o sí per la conciliació. Com es tracta d'una sanció, només aclarir, no podem anar... En l'àmbit de la conciliació a Catalunya tenim el Tribunal Laboral de Catalunya i el Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya, que és una entitat depenent de l'administració, que és de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Empresa, en aquest cas. I llavors, com que es tracta d'una sanció, forçosament haurem d'interposar la papereta de conciliació davant del Servei de Mediació i Arbitratge i Conciliació. No podrem anar al Tribunal Laboral de Catalunya perquè no gestiona sancions. Gestiona tot tipus de conflictes laborals.
1: Menys això.
0: Però la sanció no.
1: Vale.
0: D'acord?
2: Vale?
0: Val. Tenim 20 dies. Llavors, si tenim 20 dies, si hem de ser els treballadors, si hem d'argumentar per què ens oposem en aquest acomiadament, doncs, de nou, deixa'm el ChatGPT, la IA i el Gemini Pro i tot el que vulgueu i aneu a un company o una companya, graduat o graduada social, advocat o advocada, perquè facin la seva feina i tingueu garantia jurídica, aneu ben encaminat.
2: Altra vegada defensem un petit apunt sobre això, és a dir, sempre una trucada, un correu, una pregunta, una consulta, que no pateixin, que no us hi cobrareu per un primer contacte.
1: Exacte.
2: Això és bo, sempre adreçar-se...
1: Al final, si tu t'has de gastar 50 o 60 euros en fer una consulta, això pot esdevenir en que et puguis quedar sense cap indemnització, que puguis recuperar la teva feina, o pel contrari, si ets l'empresari et pots estalviar molts diners.
3: Està clar.
1: Vull dir, al final... És un esforç econòmic molt, molt, molt reduït que et pot aportar moltíssimes avantatges.
2: Correcte.
1: O evitar molts perjudicis.
2: Evitar altres mals de caps, això. Sí. I justament això, però una consulta, una primera trucada, problema, doncs, mira, vine, en parlarem, vine al despatx, i llavors és un altre procediment, però aquell primer contacte, en aquella primera trucada, em podeu ajudar cap on puc anar, això és fàcil de fer, en definitiva.
0: En aquest cas, com que parlem d'una qüestió estrictament econòmica, doncs s'ha de saber que en l'ordre social existeix el tema de justícia gratuïta sense tenir en consideració els ingressos.
1: Això també és molt important.
2: Imagina't. Sí.
0: Què passa? Això què significa? Hombre, si no tens diners, no? Si no tens diners o prou diners o no tens la possibilitat o la seguretat jurídica, això sigui un èxit, doncs... A banda de tot això, la qüestió és que tens a disposició...
1: Un advocat d'ofici...
0: que farà feina amb tota la professionalitat i sense cost
1: per al treballador.
2: També en aquests casos, que a vegades també sempre associem a les pel·lícules i a l'advocat d'ofici els crims i els delictes,
1: no,
2: en aquest cas també existeix.
1: Sí, de fet existeix, és molt important el que ha dit el Daniel, perquè existeix sense que revisin els requisits econòmics. Normalment, i ara no vull equivocar-me, però... Podem accedir al torn d'ofici i a la justícia gratuïta, però tu, la Generalitat, l'administració, t'exigeix que tinguis uns ingressos mínims, no? Perquè si no,
0: molt baixos,
1: no té gaire sentit, sinó, al final, pues, si tu tens una cobertura jurídica, tu tens uns ingressos alts, pues, et pots beneficiar de la justícia privada. Llavors, amb les víctimes de violència de gènere, amb temes de menors i amb la jurisdicció social, aquests requisits econòmics per concedir-te a aquest advocat o a aquesta advocada del torn d'ofici, no existeix aquest paràmetre. Vull dir, per què? Perquè és una jurisdicció que sí o sí necessitaràs consell. Al final, el treball, no?, i aquestes relacions laborals, jo crec que formen part d'uns drets fonamentals. Vull dir, perquè et permeten desenvolupar la teva vida d'una manera digna. I llavors és molt important a realitzar la teva feina en condicions dignes
2: I tant.
1: I poder reivindicar els teus drets com a treballador o treballadora.
2: Està clar.
1: En aquesta sintonia, l'administració pública considera que has de tenir un assessorament sí o sí.
2: Sí, està clar.
0: Deixeu-me precisar, perquè també ens oblidem de vegades, que aquesta justícia gratuïta és per treballadors, treballadores i persones que són perceptores d'una prestació.
1: Exacte, també que no se'ns oblidi.
0: I estem dins de l'ordre.
2: Sí.
0: I ara, diguem-me, deixeu-me fer una altra apreciació, que que sempre sembla que ens oblidem, però no és així. Els autònoms i les autònomes, ostres, que són treballadors i treballadores.
2: És veritat.
0: Vale? Què passa amb pobres els autònoms? No? Doncs, bueno, quan tenen un problema perquè són que reben una prestació, tenen dret també a la justícia gratuïta.
2: Val.
0: I també en el cas que siguin TRADE, treballadors autònoms dependents econòmicament, que són treballadors que, autònoms que treballen més d'un 85% del seu treball, ho fan per una única empresa, també tenen dret a la justícia gratuïta.
2: Això està bé,
0: vale?
2: Està bé.
1: Ah, mira, sí. això és important, molt important.
0: Sí. Aquesta diferenciació és dir, bueno, l'autònom pot tenir un problema amb una altra empresa, amb la que treballa en condició de pares, no? Entre pares no és la justícia, l'ordre social. Serà, en tot cas, el civil o el mercantil. Però quan es tracta d'un treball autònom que fa més d'un 85% de la seva activitat per un empresari que té aquesta qualificació, TRADE, també té la possibilitat d'anar a l'ordre social i té la possibilitat d'accedir a la justícia gratuïta.
2: Perfecte. Vale? Molta informació. M'agrada això. Molta informació pública. I tant que sí. Tornem als acomiadaments. També, això, a vegades tirem això, d'aquests tòpics o d'aquest imaginari col·lectiu, no? I els acomiadaments, a mi, també de seguida em ve el cap, que és allò, la carta d'acomiad, no?
1: Sí, sí. Bueno, i és que és així, eh?
2: Existeix,
1: sí,
2: eh?
1: Sí,
2: i també veig que hi ha com un debat, i que per xarxa s'alimenta molt aquest debat de si hem de signar o no aquesta carta d'acomiadament, aquest tipus de qüestions, aquesta funció, més o menys com l'hem d'entomar, Daniel?
0: Sí, no existeix en l'àmbit jurídic cap debat entorn a aquesta qüestió. Per molt que hi hagi...
2: És a xarxes, és a xarxes.
0: TikTok, xarxa, Facebook, LinkedIn, no, però que volen... No, la qüestió de la comunicació és una comunicació. És un acusament de rebuda. La signatura és un acusament de rebuda. Ara, que diem, com que de vegades hi ha escrits que poden posar alguna qüestió que el treballador o treballadora en aquell moment no pot arribar a comprendre, si no ho tens clar, has de signar, no conforme, i òbviament,
1: ja
0: posar la data. La data sempre s'ha d'acompanyar no conforme, i nosaltres recomanem, i la data. Per què? Perquè
1: la data és importantíssima.
0: Amb els nervis
1: més que la signatura.
0: Una carta que diu que està en acomiadat fa 20 dies, no? I tu estàs signant no conforme, bueno, i se t'ha passat el plaç o estàs en un plaç molt, un termini molt s'ha escurçat de forma significativa. Llavors, no conforme i la signatura, amb una qüestió de primer, sobretot la data, sobretot per la data, però no perquè tingui cap valor jurídic la signatura, perquè en principi és un acusament de rebuda.
1: Clar, tu estàs firmant conforme t'han notificat i has rebut. No vol dir que estiguis firmant el contingut acceptant. Això és exactament com quan et fan la lectura de drets en l'àmbit penal. Quan a tu et fan una detenció i es produeix una detenció, aquell primer contacte amb els cossos policials, et fan una lectura de drets que és obligatòria i constitucionalment garantida. I hi ha un moment que et diuen, ¿le han comunicado a usted el motivo de la detención? Sí. ¿Está usted conforme? No, però conoce los hechos por los cuales se les han detenido. Sí, això és exactament el mateix. Sé por qué me han detenido, lo cual no quiere decir que yo esté conforme con lo que me estáis indicando.
2: Val.
1: Això és molt important. Però sí que és veritat que jo m'he trobat a vegades algun client, alguna amiga o algun amic que em diuen, pues, ¿qué hago? ¿Firmo o no firmo? Bueno, pues... Fecha, firma i no conforme. Listo, sempre.
0: Imagina't que sí, que estàs conforme, doncs signa, no passa res.
2: Val.
0: Però si no tens clar en aquell moment, perquè no tens assessorament de la representació unitària, de la secció sindical, en aquell moment no hi ha ningú, doncs firmes, sí, sempre la data i no conforme. Ja.
2: D'acord.
0: Però no és cap acte no és un acte de rebeldia, ni...
2: No és, ni hi ha res amagat al darrere, ni res implícit. És bo saber-ho, també.
1: Una pregunta, Daniel. La majoria... Segons la teva experiència, perquè jo no em porto aquest tipus de procediments, però podries afirmar que molts d'aquests procediments, molts d'aquests acomiadaments, no arribeu a judici i els acabeu pactant?
0: Bé, què passa aquí amb l'ordre social?
1: És que a mi em dóna la sensació de que hi ha un percentatge bastant alt de pactes,
0: Però... Ara diré una qüestió tècnica, no? O teòrica o de filosofia del dret, no? El dret social és tuitiu. És a dir, què significa això? Que pretén... arreglar o posar dues persones que estan en una clara asimetria, empresa Això en la teoria, ja sabeu que...
2: Ja, després tot es complica.
0: Empresa, treballador, treballadora, en una asimetria de poder, perquè el poder de direcció, el poder sancionador, ho té l'empresari, el treballador posa a disposició... Vale? El dret destructiu perquè protegeix els drets fonamentalment del treballador. Vale? L'empresari ha de complir una sèrie de qüestions i el treballador, quan no veu que no s'acompleixen, acudeix a inspecció de treball o a la jurisdicció social. Què passa aquí? Clar, si les coses estan mal fetes, o si al final es tracta d'un acomiadament que sí o sí acabarà, pues, s'acaba conciliant en els termes que haurien de ser els termes d'una sentència en l'àmbit del servei de mediació, arbitratge i conciliació. Clar. Per això són tan importants aquests àmbits de conciliació, i per això jo dic moltes vegades que la resta d'ordres de la jurisdicció s'han socialitzat en el sentit que s'han... Ara tenim un masc, no? I la gent... És una revolució perquè encara no saben per on tomar.
2: Clar.
0: Quan des de l'ordre social portem, des de tota la vida, tenint aquest...
1: Conciliant, sí.
2: Sí, clar, que és una part és important.
0: Això significa que estalvies molts diners, no només a l'àmbit públic, no? Perquè un judici és molt car per l'àmbit públic.
2: Sí.
0: Funcionaris de la justícia, jutgessa, lletrat de l'administració de justícia, auxiliar... Bueno, hi ha molta gent...
1: És un desplegament de recursos. D'un
0: judici. Molt I si fas això, no només... estalvies diners a l'administració, que seria secundari, sinó que estalvies molt patiment a les parts perquè acaben d'arribar a un acord i això ja és un èxit.
1: Exacte.
0: Per les parts.
1: Perquè, a més, un judici per acomiadament aquí al Partit Judicial de Tarragona, hem de dir que a Vendrell no tenim jutjats de la jurisdicció social, no. És a dir, acabem sempre a Tarragona per competència de territori. Que estem trigant any i mig, dos?
0: Sí, clar. Ara mateix,
1: clar,
0: sí.
1: A tu et fan un acomiadament, t'acomiaden, no hi ha manera d'arribar a cap pacte, des de que s'interposa, es fa l'intent de conciliació. Aquest intent de conciliació és frustrat, es presenta la demanda i en citen per a judici, potser han passat dos anys.
2: Clar, és molt de temps.
1: És molt de temps, i a vegades pues, sí que és veritat que... Tenint en compte aquest factor, dius, bueno, pues potser a vegades és millor pactar.
2: Sí.
0: No només això del temps. També hi ha la possibilitat, perquè aquí, sabeu, tenim dues parts, eh? Tant l'empresari com el
2: treballador. Sempre.
0: Fan una defensa dels seus drets. Vale? No, aquí no hi ha part bona, part dolenta.
2: No, aquí tenim
0: dues parts que
2: correcte.
0: Han tingut un conflicte
2: sí.
0: I van arreglar-ho per una via. I la via de conciliació permet arreglar-ho d'una forma molt més econòmica que el judici, molt més econòmica, no només per l'àmbit públic, sinó també per les conseqüències, no? Si parlem, estem centrats molt en l'acomiadament disciplinari, no? Però també l'objectiu, si les sentències de nul·litat, que aquell acomiadament té unes altres qüestions que estan relacionades amb els drets fonamentals, aquella sentència portarà no només la condemna en readmissió, sinó tots els salaris de tramitació deixats de percebre pel treballador.
1: Això és un dineral.
2: Més són molts diners.
0: Una indemnització per danys i perjudicis. Llavors, clar, la conciliació és una eina fonamental en l'àmbit laboral.
2: Jo crec
0: que s'acabarà convertint en una eina fonamental en la resta de...
2: En qualsevol.
0: En el civil i en el mercantil, no? Però
2: és lògic, sí.
0: També ho dic perquè com que sóc mediador...
2: Sí. Però perquè estàs molt avançat i és el teu dia a dia, és lògic que sigui així.
1: És que els mediadors tenen una altra visió.
0: És veritat, és una altra visió
1: i és una altra vocació.
2: Sí. Està clar. Això, aquests acords poden arribar a ser, no? Suposo que econòmic, pactats en qualsevol tipus d'espècie, no sé com anomenar-ho.
1: Normalment són econòmics.
0: Sí, no, però els acords poden ser de tota manera.
1: I poden ser de tota manera.
0: Perquè imagineu que és un comitè d'empresa que vol fer una reinterpretació d'un article perquè...
2: Del comitè pel fiscal.
0: Els acords, què passa? Que aquests acords el que tenen és valor de cosa jutjada, vale? Valen igual que una sentència.
1: Com una sentència.
0: I tenen valor executiu, és a dir, si algú no vol complir-ho, té darrere... al seu jutjat del social, bueno, ara mateix la secció de o la plaça dins del jutjat d'instrucció de la secció social de Tarragona, en aquest cas, que farà complir aquell acord.
1: Sí.
0: O sigui que els acords no són paper mullat.
2: Són
0: títols executius
2: amb tota la seva
0: força.
2: També quan es pacta una reincorporació, no? Quan es dictamina que l'acomiadament ha sigut improcedent,
1: ha sigut nul·la,
2: per perdó fa que a seguida reincorpora aquest treballador, que també és un fet estrany, eh? Després hi ha una sentència de 2 anys, per exemple, i 2 anys després has de reincorporar aquest treballador. Clar, també...
0: havent pagat salaris de tramitació, cotitzacions a la Seguretat Social,
2: imagina't.
0: Però, no és la millor per això, solució,
2: com,
0: no?
2: Ambient laboral, suposo, no? Que també, clar, és a dir, reincorporar una persona que ja ha tingut un conflicte jurídic, doncs jo crec que fa que l'ambient a la feina no sigui el més adient. També s'ha de dir, eh?
1: Però
2: això també... Aquí anava, és
1: però
2: a dir...
1: Però passa, eh?
2: És així, eh? És a dir, si el jutgessa dictamina que hi ha...
1: que hi ha hagut una nul·litat...
2: S'ha de reincorporar.
1: S'ha de fer la readmissió, sí o sí.
2: I ja està, eh? I a partir d'aquí l'empresari o l'empresa...
1: I a partir de l'empresari o l'empresària té un problema.
0: Clar, no, a partir d'aquí ja és molt més tècnic. Clar. Jo deixaria aquí el tema. Perquè és molt més tècnic més el tema de nul·litat.
2: Està clar, està
0: però
2: clar.
0: Però el que hem d'entendre és que es deriven 2 anys de conflicte, o sigui, un conflicte es podria arreglar en conciliació, es deriva en un conflicte, pot acabar 2 anys després.
1: Exacte.
0: Una sentència que no s'hi
2: favorable. Per això, la prevenció sempre és el millor cas,
1: sí,
2: també,
1: sí, sí.
2: La informació, estar ben informats...
0: Això no vol dir que una empresa o una empresària o la seva representació tingui absoluta certesa de que està fent el que toca.
1: Exacte.
0: I per aquesta qüestió la conciliació serveix per quan existeix possibilitat d'arribar a un acord i amb dues parts ho veuen. No, tampoc no pensem que la conciliació és una qüestió en la que el treballador o la treballadora va sempre a escurçar els termes per obtenir una resolució positiva. No, es tracta d'un moment en el que, si existeix la possibilitat de fer una conciliació i les parts ho volen, podran arribar-hi a aquesta conciliació. I si no, doncs hauran de seguir el següent pas, que serà la judicialització i anar al jutjat,
2: finalment.
0: Vale?
2: Que esperem que no. Que tot es pugui arreglar abans, eh? Intueixo, eh? Encara que vosaltres treballeu, eh? Però...
0: Des del punt de vista deontològic, en l'àmbit de l'advocacia, nosaltres hem de recomanar sempre intentar arribar a un acord per la via de la conciliació.
2: Perfecte.
0: És un deure dels advocats i advocades intentar que aquesta solució derivi, es pugui, si es pot, no forçar.
2: No,
0: si hi ha possibilitats,
2: exacte, si és possibilitats de fer-ho.
0: Esgotar les vies de la
2: conciliació. Almenys l'oportunitat de poder fer-ho. Genial. Hem escarbat, res, jo ho sé, soc molt conscient, només allò la crosteta inicial de lo que és el món laboral, que és amplíssim, com molts altres.
1: A més és molt interessant, el tornarem a convidar.
2: I tant, que vingui
0: serà un plaer tornar-hi.
2: Fantàstic, que m'estigués el contacte amb la casa. Familiarment parlant. Gràcies per venir, Daniel, de veritat. Això, com deia la Janet, esperem en qualsevol altra secció moment. T'ho dic, són elles les que manen, la que decideixen. Per la meva part, encantadíssims que tornis a venir. Tu... o qualsevol especialista que ha anat passant per aquí, també s'ha de dir, eh? Jenny, gràcies, de veritat.
1: Gràcies a tu, Pere.
2: Fins ben aviat.
1: Fins aviat.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
7: Ja n'hem parlat en diferents ocasions, dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir, i encara es mancava a parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
8: Hola, molt bé.
7: Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres per convidar-me.
7: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
9: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
7: Veus que bé, veus que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja el tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
8: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Uh-huh. I
9: què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I, uh-huh, i explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Va. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, que també vam fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
7: Sí.
9: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
8: sí,
9: que fan reculls de diades per explicar la història de, o el fet casteller.
8: Sí. O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Uh-huh. És a dir, el 100 és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, 100, funciona, doncs fusionem-ho, 100.
7: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
8: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
7: Són 100, eh?
8: Són 100. I els nens del Vendrell n'han fet 1.800.
7: Clar, vist així, clar.
8: I n'hem de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquesta 100 la història de la colla.
7: Val.
8: Les parts bones i les parts dolentes.
7: D'acord.
8: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament durant totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
7: Val.
9: La tria la va fer ell,
7: És que és l'enciclopèdia dels castells.
9: Ell va fer la proposta de la gent.
8: Va ser la primera proposta, però val a dir, aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria.
7: Val,
8: nosaltres, doncs, vam agafar aquestes propostes i...
9: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
7: Ostres,
9: i llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència i de superació, i per poder superar-nos han de venir temps dolents.
7: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han d'haver-hi dies dolents, si no, no copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
8: Sí, sí, sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
7: Mira.
8: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
7: Ah, mira.
8: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no, tenen, no són pròpiament de, les, de la primera, primer castell aquest, primer castell de l'altre. Tot això està clar que ha de sortir,
7: sí, sí, sí.
8: Però també coses tangencials. Que
9: la matrícula a l'esquena, també.
8: La matrícula,
9: també,
8: la matrícula
9: i les primeres sortides fora de Catalunya.
7: Clar.
9: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història. Però també explica no només la història de la colla, sinó també... vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
7: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret, els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
8: No,
7: jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes cent diades. Entenc, eh?
9: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
7: Clar.
9: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les cent diades.
7: Ara això, pregunta dos, com va ser la tria dels cronistes?
8: Explica-t'ho, Complicada,
7: sí?
8: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
7: Val.
8: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Franca, la Bisbal, la Llorenç, Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
7: Uh-huh.
8: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això
7: sí.
8: Va ser una cosa que vam tenir molt clara.
7: Uh-huh.
8: Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els va passar.
7: El que va passar.
8: Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
7: Val.
8: Sortosament, n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
7: Clar.
9: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
7: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
9: Ja, llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, clar. ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar, al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Sí. Doncs el relat d'una diada.
7: Ostres...
9: No? I llavors vam dir, vale, missió complerta, perquè també vol ser un homenatge
7: a
9: moltíssima gent
7: sí.
9: que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres, però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu, però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu.
7: Sí,
9: no?
7: Sí,
9: i llavors
7: sí,
9: també el periodisme està molt present en el llibre.
7: Sí.
9: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades, i al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa també és molt important. que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
2: Clar.
9: Que els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
2: Clar. No? I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de, sí. De l'escriptura.
8: Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, anar, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals, i tot que viuen d'això, eh?
2: Sí, sí, sí.
8: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
9: Clar,
8: però valia la pena, valia la pena.
9: Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i, doncs ella ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
2: Clar,
9: una pauta
2: si no...
9: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions que va redactar el Pere. Clar. A tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda això, segona ronda, no sé què.
2: És a dir, ja sabem el que va passar, és a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és recollir, que dèieu, no?, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No, és a dir, el castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, de copsar-les i recollir-les.
8: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar els Nens del Vendrell, que va ser el primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. La Serrano era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenim l'Espai Fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida, doncs, estava molt ben vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegit 50 vegades i 50 vegades que m'emociona. És molt bonica, perquè és el que diu el Cito, eh? No parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No. Explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de com ho sent i com ho percep aquella construcció.
2: Clar.
8: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tots els respectes, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilar de Sis, de la Maria Serrano,
2: ostres, que és genial. Ah, doncs mira, hi poseu un punt d'atenció, eh? Clar, estem parlant de 100 persones, 100 diades, 100 persones diferents.
9: Una mica menys, sí? Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
2: Es pot entendre, també pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
8: La mínima.
2: Bueno, una mica sí, què
8: hi és? Hem firmat alguna crònica.
9: Hem guiat i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa, i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
2: Que és un altre tema, aquest també.
9: És un altre tema, eh? És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants. Van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
2: Sí, sí, sí, sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo amb les cares de gombàs, del tal, no? Reconeixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, sí o no?
8: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
2: No, clar.
8: Feta prèvia, amb la qual... doncs com a mínim els castells més importants estan ja tots bastant controlats sí. I datats.
2: Ja és complicat, és inclús... És que a mi, clar, jo no hi... Hosti, quantes vegades... Cada dia dic això, eh? Jo no hi entenc massa d'això. No, de castells, evident que no. Em refereixo, i comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color... Clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica, eh?
9: Bueno, hi ha gent que està tan... no sé quina és la paraula, eh? Diguem-ne, tan embogida pels castells,
2: clar,
9: tan absorbida pels castells...
2: Això també és veritat.
9: Que són capaços d'identificar coses que un no se'ls recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... I amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
2: I sort d'elles, moltes
9: sí, ocasions. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
2: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, eh? Bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa... Però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
9: No hem rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat molt bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, doncs l'hem encertat, no?
8: Sí. I ja està. Era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
2: Clar, doncs ja feina està, feta, ja no? Està. Feina feta. Sí. I a més, això et torno a dir, sí. Potser em vaig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que... A priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
9: Sí, a més...
2: I sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
9: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
2: I tantes visions,
9: clar,
2: no?
9: I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, aquest de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
2: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, eh? Entenc,
9: sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però a més aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre... quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per el que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres castellers de bestsellers, sí? Que és aquest i el del Kevin,
2: el Kevin,
9: no? que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps, sí. I que són completament complementaris.
2: Per molts anys, i que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, tu, Pere, una fortíssima abraçada, de veritat.
9: Moltes gràcies.
2: Fins aviat.
6: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. En mobilitat, la P7 concentra les principals incidències en sentit Barcelona. Hi ha 8 quilòmetres i mig de retencions entre Granada i Olèrdola, 5 quilòmetres entre Gelida i Subirats i 3 quilòmetres de trànsit intens també entre Vilanova del Vallès i Montmeló. A banda, un accident a la P7 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit Barcelona, amb també un carril tallat. En sentit Tarragona, també un incendi de vehicle provoca retencions importants en aquest punt. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que al juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un 1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Paral·lelament, també el Meteocat ha actualitzat l'avís per calor intensa, vigent des d'avui les 2 del migdia fins al divendres a les 8 de la tarda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Molt bon dia, benvinguts a una nova jornada. Avui és dijous, dia 13 d'agost, i aquí arriba la quarta hora. Bueno, benvinguts en aquesta penúltima edició de la quarta hora de la setmana. Avui és en dijous, com dèiem, 13 d'agost. És el dia després, el dia en el que ahir tots segurament ens recordarem i vam viure aquest eclipse solar que avui copsa a gairebé tots els mitjans de comunicació totes les informacions. Bueno, i espero i desitjo que estigueu molt bé, disfrutant de les vacances. Nosaltres us estem aquí acompanyant, com sempre, a través de la sintonia de Ràdio El Vendrell. Aquesta és la quarta hora de Ràdio El Vendrell, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Però ja us estem avançant aquests dies, doncs que aquesta setmana, divendres, demà, tindrem programa, i que a partir de dilluns el nostre matí es veurà una mica diferent, o se sentirà una mica diferent. Com ja sabeu, la Calaixera fa vacances i nosaltres ens movem una miqueta d'hora. Arrencarem a les 10 del matí fins al punt de la 1 amb un programa, bueno, amb contingut d'aquí i d'allà i que es dirà Ona 1013. Així que ens trobarem a partir de dilluns, a partir d'aquesta franja horària, 3 horetes, una miqueta doncs, de contingut d'estiu i amb coses que seran del vostre interès. No us avanço res, només que aquí estarem puntuals dilluns a partir de les 10. Bueno, salutacions i benvinguts a la nostra quarta hora, que com sempre arranca amb el nostre contingut habitual. Avui, dia 13 d'agost, se celebra principalment el Dia Internacional dels Esquerrans, o los zurdos. Aquesta data es va establir el 1976 de la mà de Dean R. Campbell per visibilitzar les dificultats i les barreres que pateixen les persones esquerranes en un món dissenyat majoritàriament per a dretans. S'estima que aproximadament entre el 10 i el 13% de la població mundial fa servir la mà esquerra de forma predominant. A més, en d'aquest dia, tan conegut el calendari d'efemèrides de la plataforma Dia Internacional D, també recull altres celebracions menys populars en aquesta data. Avui és el Dia Internacional del Llop i també és el Dia Internacional del Armadillo, una espècie en perill d'extinció. Avui, dia 13 d'agost, els sants principals de la jornada són Sant Poncià i Sant Hipòlit. Sant Poncià, papa màrtir, que va ser exiliat a Sardenya juntament amb el prevere Hipòlit, i Sant Hipòlit, prevere i màrtir, però també en altres sants i beats del dia. Sant Joan Bermat, Sant Màxim el Confessor, Santa Rodogunta o Sant Felip de Jesús Munarrizi i companys. Més coses, perquè aquests dies d'estiu doncs, farem un apunt d'on hi ha festes majors a la província de Tarragona. Bueno, com ja sabeu, les festes majors de Tarragona es destaquen perquè Tarragona, capital, està vivint els seus dies grans en la festa major de Sant Magí i que, doncs, si voleu fer comarca o, doncs ja sabeu, busqueu més informació que la capital ofereix moltes coses. I des de la Costa Daurada, Salou viu les seves nits daurades fins al 15 d'agost amb

i arranca la coneguda Fira d'Artesans del 13 al 16 d'agost. I què va passar el dia com avui així destacat a casa nostra, Catalunya? Fets històrics o polítics? El 1940, la Gestapo deté el president Lluís Companys a la localitat bretona de La Baule, a França. Posteriorment seria lluirat a les autoritats franquistes i traslladat a Espanya i afusellat al castell de Montjuïc a l'octubre del mateix any. I el 1979, transició democràtica, les Corts Espanyoles aproven el projecte de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, conegut com l'Estatut de Sau, un pas més clau per la restauració de l'autogovern català. I el 1917 hi va haver una vaga general, comença una gran vaga general obrera a tot l'estat amb un fort seguiment i repercussió en els nuclis industrials de Catalunya, fet que va provocar la declaració de l'estat de guerra. I avui al Vendrell s'espera un dia majoritàriament aclarit, assolellat, molt calorós, temperatures entre els 33 i 34, mínimes que no baixaran dels 25. Encara que, com ja sabeu, tenim tanta humitat, doncs la sensació tèrmica anirà cap als 37-38 graus. Cert és que, potser no sé vosaltres, però jo sí que he notat doncs, que aquesta nit com que s'ha dormit una miqueta millor. Potser que estan més cansats. Segurament que tots heu fet alguna extra per anar a veure l'eclipsi. Bueno, i després, què és el que arribarà? Doncs avui, amb el que ens despertem i has de saber, amb les notícies locals de comarca, aquesta mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. Aquí sempre recordem el nostre WhatsApp de participació, el 686-101-101, 686-101-101, en el que ens podeu demanar un tema musical, en el que podeu fer una petició, en definitiva, doncs mira, avui si voleu compartir amb nosaltres com vau viure el vostre moment de l'eclipsi, on estàveu, amb qui estàveu, perquè això ho recordarem per sempre. I també arribarà el nostre tema retro i també l'agenda, que avui ve molt carregada. Per tant, és moment d'anar per feina perquè avui el temps se'ns tira a sobre ràpidament. Anem en busca de música que ens fa viatjar en el temps i en les dècades. Aquí estan los refrescos amb el seu hit dels 80. Aquí no hi ha playa. Per sort, aquí sí.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs com és habitual, obrim el nostre punt d'informació amb les últimes notícies que, com sempre, en un dia normal, comencem obrint amb notícies locals de casa nostra. Però avui hem de parlar del dia D, que va ser ahir l'eclipse. L'altra cara de l'eclipse, amb 81 trucades al 112 i 37 persones ateses per al SEM. El dispositiu especial desplegat per aquest dimecres amb motiu de l'eclipse total s'ha desenvolupat en termes generals amb pocs incidents, pese a que l'elevada afluència de persones en diferents punts de Catalunya i a la comarca. Protecció Civil ha fet un seguiment de la jornada des del SECAT de Reus, on s'han coordinat els diferents cossos i serveis d'emergències. El telèfon d'emergència 112 ha rebut a les 9 de la nit un total de 81 trucades que han generat 72 expedients relacionats amb l'eclipsi. La majoria de les comunicacions arribaven des de Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès i principalment estaven relacionades amb peticions d'informació sobre aquest fenomen. El sistema d'emergències mèdiques ha rebut 41 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipse entre les 7 i les 2:15 del vespre. En aquest període, els professionals han atès a 37 persones per incidències vinculades amb el fenomen. Des d'aquests casos han requerit la mobilització d'ambulàncies i una persona ha estat traslladada al centre sanitari i una altra estava sent atesa en el lloc dels fets. Per regions sanitàries s'han registrat 3 incidències al Camp de Tarragona i 2 al Terres de l'Ebre, a més d'altres casos com a Barcelona, Girona, Lleida i Catalunya Central. En quant al trànsit, el Servei Català de Trànsit ha destacat un increment gradual del volum de circulació en sentit sud durant el matí, el migdia i també les primeres hores de la tarda. I les primeres afectacions es van registrar al voltant de les 10 del matí a l'AP7, enregistrades per un accident a Castellbisbal i al Papiol. Aquest darrer arribava a generar 10 quilòmetres de retencions. Després, el trànsit s'ha augmentat considerablement en l'AP7 i la Nacional 340 amb la C32 i la C31. A primera hora de la tarda també s'han registrat retencions en la A2 en sentit Lleida, degut a 2 accidents a Villasana i Granadella. També el trànsit ha estat destacat pel que fa a altres vies de comunicació i els Mossos d'Esquadra havien desplegat 700 efectius per garantir la seguretat de l'ordre públic i la mobilitat durant l'eclipse, especialment en les zones on el fenomen s'ha pogut observar en la seva totalitat, com va ser les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Un dels incidents s'ha produït també al voltant de 6:45 de la tarda a Torredembarra, on 2 embarcacions s'havien quedat a la deriva. Una d'elles va patir una avaria en un motor i va haver un petit incendi. La unitat marítima dels Mossos es va desplaçar fins al lloc i va remolcar aquesta embarcació fins al port amb els seus tripulants. I també destacat pel que fa a prop de casa nostra, un incident més greu que s'ha produït a Altafulla al voltant de les 8:10 del matí, quan diferents persones es trobaven sobre uns vagons de trens de mercaderies amb el risc de la proximitat de la catenària. Un dels joves va caure d'un dels vagons i va haver de ser atès i traslladat a un centre sanitari per intervenir. Va ser necessari tallar l'electrificació del tràfic ferroviari. Aquesta seria, doncs, una petita crònica pel que fa a la comarca de Tarragona. Com ja sabeu, als informatius de Ràdio El Vendrell tindreu tota la informació i millor serà la informació que arribarà a través de les notícies dels companys de la televisió, perquè podreu veure, doncs, tota la cobertura que van fer els nostres companys, així com també les imatges.
I altres coses que ens ocupen a la nostra comarca, a la nostra localitat. Recordeu que avui Coma-ruga arranca la seva festa major. Fins diumenge estan programades activitats festives per totes les edats. La majoria es faran davant del bar Casal i la plaça Germans Trilles. El castell de focs artificials tindrà lloc diumenge a la platja. Avui a les 10 del matí s'han repicat les campanes de l'església de Sant Ramon i després hi ha hagut una batucada amb un recorregut pels principals carrers de Coma-ruga. Al migdia, els locals de l'Associació de Veïns de Sant Ramon arriben amb el seu concurs de truites. Per la tarda, el campionat del Musi de Domino. A les 5 de la tarda, a la plaça Germans Trilles hi haurà animació infantil i una jornada que es tancarà amb una botifarrada davant del bar del Casal i ball de música dels 70 i 80. Notícia, destaquem aquesta notícia perquè és una festa important del nostre barri marítim. Divendres al matí hi haurà concurs infantil de dibuix i pintura. A 1:15, vermut de música i per la tarda una nova sessió de campionats de Musi Dominó. A 7:45 del vespre, a la sala dels mosaics del Tabarís, hi haurà una projecció del documental Coma-ruga, els orígens. Un episodi del programa Review de Ràdio i Televisió al Vendrell. A 8:00 de la tarda, a la plaça Germans Trilles, hi haurà la plantada de bèsties de foc amb el ball de diablons, la Bíblia, el cabrot petit i les puses del caramot. A 9:00 iniciaran una cercavila de foc infantil i a 10:00 de la nit al costat del riuet hi hauran havaneres i ron cremat. Les restes d'activitats no us ho podeu perdre perquè us les destacarem detallades en la nostra agenda. I una trentena de veïns i veïnes de mobilitat reduïda han traslladat a l'alcalde del Vendrell els problemes que es troben d'accessibilitat a les platges i han demanat l'aplicació d'algunes mesures, entre elles que un tram de la platja de Coma-ruga concentri les seves atenció a les persones amb discapacitat física per optimitzar i millorar els recursos. En la reunió mantinguda aquest dimarts al migdia, els veïns i veïnes han traslladat a l'alcalde Kenneth Martínez les mancances de les platges del municipi que dificulten que les persones a mobilitat reduïda en puguin gaudir. Segons han explicat, la voluntat és que hi hagi un espai a la platja de Coma-ruga que centralitzi els serveis per a persones amb mobilitat reduïda i que podria estar a l'altura del carrer Grau de Liós, on hi ha una de les casetes de socorrisme. A partir de setembre volen una nova trobada per enfortir la regidoria de discapacitat i treball, entre altres qüestions, amb un nou model en contracte del servei de platges. Els veïns també esperen que en un futur es pugui arribar a un acord amb el sector de taxi per facilitar els desplaçaments fins a la platja de les persones que no tenen autonomia. Expliquen que els autobusos no permeten l'accés amb cadira de rodes elèctriques, que cal fer reserva prèvia amb 24 hores d'antelació i que, a més, no tenen capacitat per transportar més d'una cadira alhora. Els veïns i veïnes confien que aquest mateix estiu es puguin notar algunes de les millores. I la Diputació de Tarragona destina 2,5 milions d'euros en ajuts per impulsar l'activitat cultural de més de 500 entitats del territori. Entre aquestes hi ha el Festival de Cinema Ambiental Sunshine de Calafell. El Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient Sunshine serà un dels projectes beneficiats dels ajuts de la Diputació de Tarragona. L'ens supramunicipal destinarà 2 milions i mig d'euros per subvencionar un total de 563 propostes del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. El Sunshine, amb la seva seu a Calafell i Barcelona, va ser fundat l'any 93 i està reconegut com el festival de cinema ambiental més antic del món. Es tracta d'una referència internacional per al cinema compromès amb la sostenibilitat i els grans reptes socioambientals i contemporanis. Enguany es troba en la seva edició número 33, que celebrarà entre el 4 i el 22 de novembre a Calafell, a Barcelona, i que comptarà amb films com La fibra sensible, dirigida per Isabel Andrés Portí, o Infiltrades, de Maria Isabel Díaz. Aquestes són les notícies que avui destaquem de proximitat, però com sempre ja sabeu que aquí ens agrada fer una ullada a les últimes notícies. Les últimes notícies d'Espanya. Ens diu que Marlaska torna a Ceuta per analitzar la crisi migratòria dues setmanes després de l'entrada massiva. I detingut un home de 28 anys com a presumpte causant de l'incendi de les penyes de Riglos a Osca.
repic i campanades després del silenci absolut a la platja de l'Eclipsi. Avui són tantes històries i tants moments que són tant els mitjans de comunicació que recullen sensacions i també imatges. Més notícies del món. Diu que Exterior confirma una víctima mortal espanyola després del seisme a Colòmbia i 12 nacionals sense encara localitzar. Diu que Caroline Levitt, la secretària de premsa de la Casa Blanca, deixarà el càrrec i serà assessora externa de Trump. Pel que fa a la política, Afganistan, l'apartheid de gènere aterra a la vida de les dones. I les notícies d'economia ens diu que el gasoil es dispara un 15,7% i obliga el govern a elevar els descomptes a 20 cèntims per litre a partir del setembre. Els preus pugen més del previst al juliol i l'IPC puja fins al 3,6 amb el gasoil disparat amb un 15,7. Més notícies ens diu que el petroli es mou sense rumb per la incertesa sobre l'obertura de l'estret d'Hormuz. I és moment de fer una ullada a casa nostra. Pràcticament avui Catalunya està envoltat de la ressaca encara de l'eclipsi. Milions de persones van seguir en primera persona l'eclipsi total que ha enfosquit el sol cap a les 20 o 30 hores. Les principals vies d'accés als punts d'observació habilitats al sud de Ponent i en especial la Passet han registrat importants retencions. També ens diu que l'eclipsi total del Sol és un fenomen únic i que no repetirà fins al 2180. El SEM atén més d'un centenar de persones amb incidències relacionades amb l'eclipsi. Trens desbordats per anar i tornar cap al sud per veure l'eclipsi. També ens diu que la retirada progressiva dels ajuts del combustible eleva la inflació aquest mes de juliol al 3,5. I una avaria a la torre de control obliga a aturar l'operació activitat a l'aeroport del Prat. També, per últim, ens diu que la previsió per saber quan s'acaba la calor no la sabem, així que haurem d'estar atents perquè la calor afluja una miqueta, però encara continua. Aquestes, ara mateix, són les notícies que has de saber.

Aquí està el famós tema de 5, Megan Trainor i Sam Paul, el seu Hey DJ. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Però seguim, avancem en aquests minuts. Ja sabeu que tenim l'hora tan apretada perquè avui l'agenda ve supercarregada. Penseu que tenim el cap de setmana per endavant, així que avui no sé on arribarem, eh? Fa molta caloreta, la sensació almenys és de, bueno, que continua fent calor. I ja no sabem on arribarem amb això. Bueno, anem amb calma, que ara ens aturarem durant uns minuts perquè ja sabeu que aquesta sintonia sempre arriba acompanyat de bona música. Avui la protagonista és Belinda Carlisle i el nostre tema retro, aquesta famosa cantant nord-americana, coneguda internacionalment tant per haver estat vocalista de l'exitós grup femení The Go-Go's com per la seva brillant carrera en solitari. Ella és Belinda Jo Carlisle, però la coneixem com a Belinda Carlisle. Va néixer el 17 d'agost del 58, en breu, la setmana que ve, precisament, mira, casualitat, serà el seu aniversari. I ella sempre s'ha mogut entre el pop-rock, new wave, punk-rock, en els seus inicis. A principis de la dècada dels 80 va aconseguir una gran popularitat liderant aquesta banda i va ser un dels grups exclusivament femenins més exitosos de la història de la música pop, com temassos aquell We Got The Beat o Our Lips Are Sealed. A partir de l'any 86 va iniciar la seva individual etapa acumulant grans èxits internacionals que podeu descobrir si no la coneixeu, però avui la sentirem aquí. La seva veu i estil, característica que van marcar la música a finals dels 80 i principis dels 90. I temes que avui precisament sentirem aquest Heaven is a Place on Earth, el seu major èxit mundial que va arribar a ser número 1, i altres temes com Live All I Know o The Circling in the Sun. Doncs l'artista avui protagonista en el nostre tema retro ens fa viatjar en el temps, a la dècada dels 90, amb temassos com aquest.

l'estiu amb Ràdio al Vendrell. Avui som a dijous, ara ja podem dir que el mes passa lentament, però fixeu-vos, els dies passen ràpidament. Bueno, doncs anem en busca d'aquests fets, cosetes d'agenda per avui dijous i demà divendres. Jo que tenia el cap de setmana per endavant, però ja demà estarem a estona perquè hi ha moltes coses. I anem a fer una miqueta de comarca, així que per tram horari us anirem recordant el que pot ser del vostre interès. Bé, com us hem dit, avui ha arrencat la festa major de Coma-ruga. Ho anunciaven a partir de les 10 del matí, que el repic de campanes, i ja comencen els dies grans del barri marítim, de Coma-ruga. Així que anem a situar-nos en la nostra franja horària, perquè moltes coses han passat ja aquest matí, però altres no. Avui, per exemple, a les 5 de la tarda es celebra a l'Associació de Veïns de Sant Ramon el 22è campionat de mus de la festa de barri. I a Coma-ruga, a les 5 de la tarda, l'Associació de Veïns també hi ha aquest 31è campionat de dominó de parelles de festa de barri. A les 6 de la tarda hi haurà cercavila de festa major pels carrers del poble. Seran amb els geganters i grallers de la Societat de Colla Castellera de la Bisbal, els Bous, Vall dels Diables i Valls del Diablons de la Bisbal del Penedès. Recordeu que això és a la Bisbal del Penedès, que també està celebrant la seva festa major. Cuneta arranca amb el seu Sunrax. Una cita destacada, una jornada que comença avui a les 6 de la tarda amb la concentració del primer xiringuito que participa en aquesta cita important. Serà a les 6 de la tarda al passeig marítim davant de l'oficina amb artistes emergents, música en directe, espectacle de circ, dansa, pintura en viu, artesans, food trucks i activitats per tota la família. No us ho podeu perdre. A Calafell, a 6:45 de la tarda, hi haurà una activitat que es diu Fem Ceràmica a la Ciutadella Ibèrica. I a Calafell, com un dels seus actes de festa major, Tractor Rock, a les 7 de la tarda al pàrquing de la piscina. El Francàs, amb les seves activitats infantils de la festa de barri, a les 7 de la tarda a la zona lúdica. I a Coma-ruga, animació infantil Aquafesta a la plaça Germans Trilles, a les 7 de la tarda. Anem a la Bisbal del Penedès. A 8:45 del vespre hi ha a la plaça de l'Ajuntament versons de Diablons de Festa Major. I si en Salvador hi haurà la seva visita teatralitzada al Museu Pau Casals. També hi haurà una gran botifarrada a Coma-ruga, l'Associació de Veïns de Sant Ramon, a 8:45. I després hi haurà música de DJ a partir d'aquella hora amb sessió dels 70 i 80. Avui a les 10 de la nit a la Bisbal del Penedès hi ha correfoc de Diablons. I a Bellvei, després, a 10:45 de la nit, hi ha concert i ball amb l'orquestra La Xata, a la plaça de Catalunya. Una miqueta més tard, a 11:45, concert de ABBA The New Experience, un tribut a ABBA a la nit del Canet de la Festa Major a l'Embalat. I ara anem en busca de coses que arriben demà divendres. Fent comarca, a la Bisbal del Penedès, és a dir, aquesta mitjanit, que ja serà demà, hi ha la gran nit jove i empalmada amb el grup Ready to Rock, amb Wasa Corporation i DJ Morphy, xaranga, bansonats, a partir de les 0 hora d'aquesta nit a l'Embalat. I una miqueta més tard hi haurà concert jove amb el grup Spotify, seguidament amb DJ Lady Viking i Marc Caste, amb una... En acabar, hi haurà una xocolatada i xaranga pels carrers del poble. Demà a les 8 del matí, a Bellvei, hi haurà matinades amb els timbalers i els diablons de Bellvei. I a les 9 del matí, el papagai, que també celebra les seves festes, hi haurà matinada i cercavila amb batucada a partir de les 9. I després, a les 10, classe de Zumba. A partir de les 10:45, Coma-ruga, celebra el 42è concurs de dibuix i pintura, destinat a petits entre 3 i 14 anys.
i Bellvei a la Rambla Josep Torrents a les 11 del matí, pintada de samarretes. El Papagai a les 11 fan el torreig a ping-pong i a Coma-ruga demà a partir de 2:15 del migdia, vermut amb música de festa major. A partir de les 5 de la tarda a Coma-ruga hi haurà el 22è campionat de MUS i una miqueta més tard després hi haurà també el 31è campionat de dominó per parelles. La Bisbal del Penedès ens ofereix a 6:45 de la tarda l'actuació infantil de Som Mainada a l'Embalat i el Papagai a les 7 de la tarda a la plaça Festa Oli. A partir de 7:45 del vespre a l'edifici Tavaris, a la Festa Major de Coma-ruga, hi haurà la projecció del documental Reviu 2x1 Coma-ruga, els orígens. Un programa que, ja sabeu, va ser emès per la televisió al Vendrell. I a partir de 6:45 a Sant Salvador hi haurà concert del Quartet Lauró al Museu Pau Casals. Bellvei acull a les 8 del vespre a la plaça de l'Església el pregó a càrrec de Mega Pubilla. I al Francàs hi haurà classe de ball amb l'escola de ball Míriam Buitrago. Dissabte més coses. A Coma-ruga hi haurà plantada de bèsties de foc amb el ball de Diablons i la víbria del Vendrell, així com el cabrot petit i les puces del Caramot a partir de les 8 del vespre. Una cita important de la plantada de bèsties que serà a les 8 del vespre. I a partir d'un 8:45 doncs arribaran els versots de ball de Diables a la plaça de l'Església. Després, pels carrers del nucli, hi haurà la cercavila de foc infantil. Anem al Papagai, que a les 9 del vespre celebra la ballada country i Bellvei fa el seu correfoc de festa major pels carrers del poble a partir de les 10 de la nit. Coma-ruga, amb un dels grans actes que ofereix la festa major de Coma-ruga, serà moment d'havaneres i ron cremat a partir de les 10 de la nit a la zona del Riuet. I el Papagai ofereix a les 10 de la nit a sopar i bingo sortejos en la seva festa major. La Bisbal del Penedès, a 10:45, pels carrers de la vila hi haurà correfoc amb el ball de diables de la Bisbal. I estem a punt ja de tancar divendres. A partir de les 11 de la nit al Papagai hi ha també festa major amb DJs Rufinos. I per últim, recordar-vos que el Francàs, davant de les oficines Pilar Macià, a 11:45 de la nit hi haurà ball amb el grup Mil Notes. No us ho podeu perdre. Com sempre, un petit apunt pel que fa als mercats municipals. Demà és divendres, una cita també que podeu visitar al Mercat Municipal del Vendrell i també de Segur de Calafell. Avui la programació de Ràdio El Vendrell, com ja sabeu, a partir de 2:15 del migdia arribam les notícies, l'informatiu amb la seva primera edició i de 2 a 3 a la connexió amb xarxa. Després de 2 a 3 el programa d'actualitat amb Tardana Estèreo i a les 8 del vespre les notícies en la seva edició vespre. Amb programació d'estiu i també puntualment, com sempre, a les 2 del migdia la programació de Televisió El Vendrell arribaran amb les notícies. I tot això, com sempre, en el nostre bloc d'agenda, amb la nostra quarta hora. I recordant-vos el 686-1101, que si voleu doncs, una petició a la carta, nosaltres estarem encantats de llegir-vos, de sentir-vos. Així que a veure si ja ens estrenem d'una vegada. Seguim, perquè aquí la música no s'atura ni un sol instant. Seguim amb més música i mirant cap al passat de la mà dels Yazoo i el seu Only You.

0: paperetes. Les ganes de...
1: Aquest, aquest efecte papallona de la mà de Doctor Prats i Miquel Núñez, una de les cançons que hem ballat molt aquestes últimes, aquests últims mesos. Bueno, doncs nosaltres no mirem el rellotge, estem a 3 minuts per a tocar així al punt de la una del migdia i marxem. Musicals, clar que sí. Som a dijous i segurament que ja amb la vista, el pensament posat al cap de setmana, i marxem amb bona música, perquè aquí nosaltres... són també 100% musicals, amb la gran Celine Dion i un dels seus grans èxits, I'm Alive. Ja sabeu que demà tornarem amb la nova edició, ja de divendres. Que tingueu una molt bona jornada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I el govern espanyol reunirà telemàticament avui els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït fins a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I els agents rurals van interposar 29 denúncies durant el dispositiu especial de vigilància dels espais naturals desplegat entre el 10 i el 12 d'agost a motiu precisament de l'eclipsi solar total que es va viure ahir a Catalunya. La majoria de les sancions estan relacionades amb la circulació motoritzada. I, de fet, un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. De fet, un noi va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre sanitari. I els bombers han donat per controlat avui l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, segons han informat en un missatge a xarxes. Protecció Civil va demanar en un principi, el dimecres ahir a la tarda, el confinament de la població i cap al vespre es va enviar un segon alert per aixecar aquesta restricció. Segons van informar els agents rurals, el foc va cremar almenys una superfície de 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit de Montmell-Marmellà. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques, a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dijous, dia 13 d'agost del 2026. Això vol dir el dia després de l'eclipsi total de sol. Les notícies les fem els de sempre. La Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, al final, aparició estel·lar del nostre meteoròleg, que és el Marc Rodero, que ens ha d'explicar alguna coseta de l'eclipsi i unes quantes del temps que ha de fer d'ara i endavant, i tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Doncs avui parlarem de l'eclipsi, que és una cosa difícil d'explicar per ràdio, perquè no poden veure les imatges impactants d'allò que gairebé tothom que va voler va poder veure ahir a molts indrets de la comarca, especialment al Vendrell i també a Calafell. Però tenim cròniques amb sons de l'eclipsi que també serveixen per entendre-ho, així que els convidem a l'explicació de l'eclipsi de les Madrigueres, amb aquell bé de Déu de gent, de l'eclipsi a Sant Vicenç, vist des de la muntanya, de l'eclipsi a Calafell, vist des del mar, del bus de l'eclipsi, que va portar 206 persones al Vendrell a les platges, del col·lapse de mobilitat que l'eclipsi va provocar, d'una activitat sobre l'eclipsi que es va fer al Museu Fenosa, ahir al matí, i finalment del concert de l'eclipsi al Música a la Vila que va fer el grup Alosa. Anem a pams. La comarca del Baix Penedès ha viscut, va viure ahir, una jornada per a la història popular, amb l'oportunitat de gaudir plenament de l'eclipsi solar total d'aquest dimecres. La meteorologia, que tant ens havia fet ballar el cap els dies anteriors, va afavorir, finalment, que el públic, la ciutadania, pogués contemplar un fet astronòmic extraordinari que ha deixat una petjada emocional en tots aquells que el van veure, o en molts dels que en van veure. Un dels indrets que més persones va acollir ahir va ser la platja de les Madrigueres, que estava plena com un ou, més que qualsevol diumenge d'agost al matí, tot i que era al vespre. És una crònica de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem força gent abans i després del fenomen: la Susana Coll, la Pepi Soler, l'Anna Ricard, l'Àngel Claramunt, l'Aina Martín, el Pere Aguado, el Mauro Bregante, el Juanjo Palma. És una crònica extraordinària.
3: Era un secret a veus. La platja de les Madrigueres es marcava el mapa dels indrets privilegiats per seguir l'eclipsi aquest dimecres. Una zona on el sol es presentava amb tot el seu esplendor, amb una excel·lent visibilitat fins a la posta. A l'avinguda Palforiana ja es notaven les retencions des de les 6 de la tarda i, mica en mica, la sorra i el camí que separa l'espai protegit de l'espai urbanitzat s'anava omplint.
4: La meva idea era, amb els busos que són gratuïts, molt bona idea de l'Ajuntament, de deixar-nos aquí a la platja de Sant Salvador, i llavors, clar, tenia il·lusió perquè, clar, sí, un esdeveniment en 120 anys.
5: Hem vingut fa 3 dies amb unes amigues, una sortida de xiques, però 70-tones, per no dir 80-tones, i ara doncs, ens han coincidit aquest dia i ens feia molta il·lusió de veure-ho. I gràcies a molta gent que ens ha ajudat, perquè ja les cames no et porten, doncs estem aquí mirant-ho amb molta il·lusió.
6: M'agradaria veure'l, sobretot perquè un altre ja no el tornaré a veure. Ni amb aquesta vida ni amb dues més que en tingués.
7: Espero que se'n vagi aquest núvol que estic veient. Però bueno, hem fet un esforç, perquè n'hi ha algunes que tenim les cames una mica malament.
3: A la sorra, els parasols, les tovalloles i fins i tot una copeta de cava per fer més dolça l'espera i brindar per aquest gran moment. Amb les ulleres homologades i molts mòbils en mà, començava l'espectacle que se seguia per terra, també per mar i fins i tot per aire. Al moment de la totalitat, els centenars de persones aplegades a les Madrigueres esclataven amb xiulets i aplaudiments.
8: molt heavy, molt emocionant, molta gent. Pell de gallina quan s'ha fet de dia, la gent, l'emoció. Però quan s'ha començat a fer, bueno, de dia, a clarejar un altre cop, bueno, no sé, aquesta emoció de, bueno, de no haver-ho viscut mai.
9: I de cap i volta, fosc i negre, el sol, i tota una àurea, tota de foc, i molt bé, curiós.
10: Me emocioné mucho cuando estaba completo. El segundo que duró lo pude disfrutar a medias porque estaba entre obturando y viendo lo que ocurría, la sensación, y uno se lo pierde si no. O sea, es una mezcla rara entre lo que uno disfruta y lo que uno está fotografiando. Lo bueno que quedan las imágenes, pero no es lo mismo que verlo.
11: Jo venia aquí amb molt poques esperances perquè vaig venir abans d'ahir i estava tot ennuvolat. I dic, vindré aquí a veure núvols i no veuré res. Hem tingut molta sort, eh? No sou conscients. Hem tingut molta sort de veure-ho així perquè ha sigut totalment espectacular. Molt més del que m'esperava. Sí? Perquè, clar, he vingut sense fe i tot això que he guanyat.
1: Tenia raó. Abans d'ahir era dilluns i a l'hora de l'eclipsi hi havia núvols baixos, que va fer que molta gent pensés que la situació es podria tornar a repetir el dia D i l'hora H. Finalment no va ser així. Les madrigueres i la costa vendrellenca no eren l'únic lloc des d'on l'eclipsi es podia veure, si tot anava bé. Un altre dels emplaçaments privilegiats era Sant Vicenç del Calders, des de la vessant del turó que dona cap al sud. Força gent, no tanta com a les madrigueres, es va congregar per veure el fenomen. I és que, a més, aquí hi havia altres al·licients. Hi havia música tradicional en directe, de la música, de la gent, de l'emoció, de la seva reacció i del fet que és l'eclipsi. En parlem en aquesta informació, també elaborada per la nostra companya Sílvia Martínez.
3: Són quarts de set de la tarda i els 30 graus de temperatura també es fan notar en aquestes vinyes de Sant Vicenç. De mica en mica arriben famílies i grups d'amics que es van distribuint estratègicament per gaudir del fenomen astronòmic.
12: Fèiem dies que anàvem mirant on te podíem veure i hem vingut, bueno, amb la família, la meva filla, el meu fill i el meu home i amb uns amics a veure l'eclipse solar. Realment és un lloc molt, molt bonic. Sempre passem per aquí, per Sant Vicenç, però clar, a les vinyes no hi entres. Es veu molt bé, és un lloc tranquil i l'ambient és força agradable.
3: Cadires i taules plegables, en el millor dels casos, o un fular estès a terra on poder fer una partida de cartes per amenitzar l'espera. I per amenitzar-la, també música tradicional, la que se diu millor amb la...

0: hi ha la, que és la Montse, l'Alba i jo, i la Montse, que sempre té bones idees, diu, escolta'm, amb tota l'estona que esperem que arribi el moment i amb la calor que fa, portem el flabiol i el sac, i l'hem portat i tocarem una miqueta.
1: I entre moltes cares conegudes, hi ha públic espontani que ha descobert aquest racó per serendípia.
2: Havíem dit d'anar a Torredembarra a veure l'eclipse, però com vam veure que hi havia una miqueta de retenció i coneixíem el poble de Sant Vicenç, hem dit, com està amunt, provem a veure si es pot aparcar i això, i com hem vist que hi havia gent per aquí, hem vingut aquí.
3: Que hi hem trobat aquest racó superxulo i esperem que marxi aquest núvol que està aquí emprenyant una mica i res, pugueu veure tot.
1: El núvol desapareix en qüestió de minuts i comença a desvetllar el gran espectacle que ens regala l'univers. La parcialitat comença a 4:45.
4: Ara ja està parcialment cobert i sembla enterament la lluna, perquè és groguenc i té la forma de lluna. Això és el que veiem fins ara.
5: Es algo impresionante. Ahora el sol parece como si fuera la luna decreciente. O sea, le ha pegado ya un mordisco bastante importante. Y la verdad que con las gafas, o sea, el ver el perfil del diámetro, ¿no?, de la circunferencia del sol es muy bonito. Es una experiencia muy bonita, la verdad. Estamos disfrutando mucho.
6: En aquel momento, la eclipse sembla una lluna i bueno, és molt xulo, o sigui, és el primer cop i segurament l'únic, o sigui que és un moment molt especial.
1: Al llarg de 54 minuts, aquesta estampa de Sant Vicenç ens deixa una infinita paleta de colors que es fon a negre en el moment de la totalitat. Un moment que barreja sorpresa, emoció i gairebé èxtasi.
7: Estem aquí en una vinya, vents que no saps qui hi haurà, de sobte hi ha gaites sonant, molta gent, tothom bastant expectant, ha sigut maco, hi ha un ambient molt maco. Vas mirant a través de les ulleres, allò es va omplint de manera molt, no?, et deixa gaudir-lo. O sigui, hem estat durant molt de temps quasi comentant que si baixava la temperatura, que si baixava la claror, i ostres, ha sigut molt guapo, i després quan això està tot ple i ho mires, dius, uau, quina passada, no? Ha sigut, jo m'he emocionat molt, la veritat t'ho dic. Ha sigut una experiència extraordinària.
8: És el meu poble. He viscut aquí des de sempre i he viscut una experiència molt meravellosa, maca, i bueno, i suposo que a tothom li ha agradat molt. I és una cosa que és espectacular perquè no ho veurem mai més. Llavors, clar, dintre d'això, pues, què més podem demanar? Vull dir que la natura és guapa i meravellosa.
9: És molt espectacular, no?, poder veure un eclipsi des d'aquí de la Sant Vicenç. A més, un paratge tan, tan bonic entre vinyes, aquí a la Mediterrània i sobre les crestes que tenim de lo que és la Serra Pedregosa i concretament Roca Aguilera, amb els contrastos de llum, doncs és molt maco. Tenim un municipi molt maco i ha sigut molt espectacular veure-ho aquí. De fet, bueno, s'ha reunit tot el poble, com veieu, i part de gent del Vendrell, aquí música, xerinola, menjar, espectacular.
10: Jo a l'eclipsi he vist que ha trigat una mica a fer-se l'anell i ens hem avorrit una mica. Però hem anat mirant i ha sigut molt guai. I ha sigut més guai quan ha sortit l'anell. Pues que era la cosa més bonica que he vist en ma vida.
11: També hem de dir que els que fem l'informatiu no estem gens acostumats a escoltar gent feliç, emocionada i contenta, perquè les notícies solen ser una altra cosa. Això mateix és el que va passar a Calafell, perquè també hem anat a viure l'eclipsi a Calafell en un dels escenaris més espectaculars per seguir-ho, que va ser en alta mar. Prop d'un centenar d'embarcacions, inclòs el bot salvavides, van salpar per viure el fenomen, un fenomen únic, des de l'interior del mar. És una crònica del Dani Sancho, dins la qual escoltem espectadors, escoltem el soroll de l'emoció i també alguns coordinadors d'aquesta sortida en barca tan insòlita i històrica per l'eclipsi.
12: L'eclipsi total del 12 d'agost ens ha deixat imatges pel record. Per no perdre's ni un detall d'aquest fenomen històric, la gent ha buscat tota mena d'indrets, des de muntanyes i esplanades fins a l'alta mar. Al Port de Segur es va viure una de les postals més espectaculars.
13: Home, realment estic bastant, més que nerviós, excitat. Vinc amb la família a intentar mirar l'eclipsi des del mar i realment en tenim moltes ganes. Des de fa ja un mes i mig, dos, que intentem buscar un lloc i un espai on veure-ho bé. Estava tot completament ple, però hem tingut sort i al final hem trobat aquesta oportunitat i realment estem molt il·lusionats per veure l'eclipsi des del mar.
12: Prop de 100 embarcacions de Calafell i Torredembarra van salpar a les 6 de la tarda cap al Tamar. L'objectiu, gaudir de l'espectacle amb l'horitzó com a únic obstacle. A prop de 3 milles de la costa, velers, barques a motor i fins i tot embarcacions a rem van convertir el mar en una festa prèvia amb banys a 5 quilòmetres de la costa, sol i molta expectació abans de la gran cita.
14: 35 para que empiece el eclipse. Recordaros de poneros las gafas, no mirar al cielo. Primero vamos a ponernoslas mirando a cubierta, al suelo, a tierra, al mar en este caso. Y una vez las tengamos bien colocadas, miraremos hacia el sol.
12: Però a les 8 i 28 minuts del vespre, el temps es va aturar. El silenci es va apoderar del mar, trencat només pel so de les onades. Una posta de sol a només 3 graus d'alçada, única en un segle, que va permetre contemplar la corona solar i les perles de Baili. Una imatge que ja ha quedat per a la història de Calafell. El fenomen històric, que feia més d'un segle que no es produïa, va deixar un ambient espectacular i una imatge que no va deixar ningú indiferent.
15: Ha sigut una experiència inolvidable, ja que veure des del mar ha sigut molt impressionant i algo únic.
12: Per als navegants va ser una vivència especialment emotiva. Acostumats a guiar-se per les estrelles i el cel en el seu dia a dia, l'eclipsi va adquirir un significat encara més profund.
16: La veritat és que bueno, ha superat les expectatives. Tots portem molts mesos preparant-ho, però realment no ens pensàvem. Encara tinc la pell de gallina d'aquest moment, perquè realment no crec que hi hagi cap foto que faci justícia en aquest moment. Veure la corona boreal i rodejat de barcos, el que més estimem, que és el mar i l'astronomia, crec que ha superat amb escreix les expectatives. Molt, molt emocionat.
12: La nit a Calafell va acabar amb un ambient de festa i celebració. Els que encara es van quedar a l'aigua van gaudir de l'espectacle del tradicional bot salvavides. I ben entrada la matinada, els més valents van poder gaudir dels estels fugaços de les llàgrimes de Sant Llorenç, comuns per a aquestes dates. Tota una jornada al mar de Calafell davant d'un record únic d'aquells que al pas del temps mai no podrà eclipsar.
11: Parlem ara de coses més prosaiques de l'eclipsi, com per exemple la manera d'arribar-hi. La iniciativa municipal de posar un bus per anar a veure l'eclipsi des de l'estació de l'autobusos fins a les platges del Vendrell ha estat un èxit. Un total de 206 persones van fer ús d'aquest transport gratuït, cosa que va permetre alleugerir la quantitat de gent que es va donar cita al litoral vendrellenc. Però és que nosaltres vam anar a l'estació d'autobusos a comprovar això i ens vam trobar amb vendrellencs i vendrellenques que se n'anaven del Vendrell en un altre autobús d'excursió per veure l'eclipsi més al sud de Catalunya. La iniciativa municipal de posar un bus per anar a veure l'eclipsi a les platges del Vendrell ha estat un èxit. Per evitar problemes d'aparcament, molts han triat el transport públic aquest dimecres des de 4:15 de la tarda.
17: Hem sabut que l'Ajuntament posava els autocars gratuïtament a les platges i anem cap allà a veure l'eclipsi, sí. Què espero veure? Res, com la lluna tapa el sol i és una mica més un tema de sensacions que no pas el que veurem, perquè el que veurem suposo que és això, que el sol s'apaga, no?
18: Vam triar anar al Vendrell perquè va ser un dels que va decidir, la Generalitat va classificar que seria com a poble petit i que es tindria eclipsi total, que seria un dels que estaria millor. I buscant, ens han dit que les platges tindríem una bona perspectiva del sol a l'oest, i per això hem decidit. I en transport públic, perquè sempre millor en transport públic, ens fa molta por que la carretera estigui col·lapsada, la veritat.
19: Ah, yo lo he visto ahora. Iba a coger el otro normal.
20: ¿Qué esperas ver?
19: Nada. Si no llevo gafas no voy a ver nada.
11: A l'estació d'autobusos hi havia també vendrellencs i vendrellenques que marxaven d'excursió més al sud de Catalunya.
21: Anem perquè es va fer un viatge, com nosaltres som del Tívoli, i de l'Associació de la Gent Gran, i van fer doncs una excursió doncs a veure l'eclipse, i anem a Cambrils.
22: L'eclipse ben vist, del començament a l'acabament i al total. No hi ha núvols, està superclar. No, no cridis al mal temps, eh? No cridis al mal temps.
23: En principi s'hauria de veure bé tot, segons ens han explicat, eh?
24: Il·lusió és una cosa que no hem vist mai. És una cosa que hem de veure, tinc 77 anys. I es diu que es fa cada 100 anys, doncs ja ho veuràs. Si no ho veig avui, no ho veuré més, eh?
11: Finalment, l'eclipsi ha estat satisfactori per a tothom. Bueno, per a tothom, depèn. Perquè molta gent es va moure en vehicle privat i l'autopista AP7, la C32, la Nacional 340 i la C31 van patir retencions de trànsit abans i després de l'eclipsi a causa dels desplaçaments en cotxe de milers de ciutadans que viatjaven cap al sud de Catalunya per poder veure l'eclipsi. A l'AP7, pels vols de 6:45 de la tarda, es van arribar a produir retencions de més de 20 quilòmetres a l'alçada del Vendrell, una situació que es va repetir en menor mesura a partir de 9:45 de la nit i fins la matinada de tornada cap al nord. Aquesta circumstància va tenir també el seu impacte a les carreteres interiors de la comarca, especialment a aquelles que permeten l'accés a la costa, com el tram de la C31 entre la sortida de la C32 i la platja de Calafell. Afortunadament, segons el Servei de Trànsit de Catalunya, en aquestes vies no es va produir cap accident greu. Vessant cultural de l'eclipsi. Apel·la Espanosa tenia una gran passió per l'astronomia i també pels eclipsis. Aquesta vinculació es va explicar aquest dimecres al migdia en una activitat celebrada al Museu Fenosa, una visita guiada per la directora Nekane Aramburu, a qui escoltem en aquesta informació. El Museu Fenosa ha fet aquest dimecres, dia de l'eclipsi, una activitat que rememora la passió de l'escultor per l'astronomia en general i pels eclipsis en particular. Ha estat una visita guiada a espais del museu que expliquen aquest rerefons cultural astronòmic.
25: Aquesta activitat és al voltant de l'eclipse perquè Fenosa era una persona molt relacionada amb l'astronomia des de ben petit. Cuando era pequeño, su padre le llevó a una escuela horaciana con Pau Vila, que era un geógrafo que les enseñó dentro de métodos de educación vinculados a enseñanzas más holísticas, a observar el cielo, la naturaleza. Por eso van a ver, cuando tenía 9 años, el cometa Halley. Luego, más adelante, ellos tienen mucha relación con la naturaleza. Él colecciona muchísimos libros. Tenemos en el centro de documentación una gran biblioteca especializada en astronomía. Y a raíz, y esto es la novedad, a raíz de haber traducido el libro de Nella Bielski, Reside in Experience en Rilke, encontré un párrafo donde ella cita un libro de Sir Arthur Eglinton. Y a raíz de Sir Arthur Eglinton, esto me lleva a una explicación que hace Nella en el libro, que pueden encontrar el libro en el museo, que es además un libro que está escrito entre París y San Vicente de Calders en los años 80. Se puede entender que Sir Arthur Eglinton fue la persona que reveló la teoría de la relatividad de Einstein a través de un eclipse.
11: La formació de Apel·la Espanosa el feia vincular la seva obra i el seu pensament amb l'univers. i acabem aquest repàs per l'eclipsi amb música del dia de l'eclipsi, perquè el grup Alosa ha protagonitzat ahir dimecres, a partir de les 10 de la nit, el segon concert del cicle Música a la Vila. Alosa és una formació emergent en el panorama de la música tradicional catalana i la seva actuació ha captivat el públic assistent, majoritàriament, que és del Vendrell, expert en el gènere, que el festival té ja 37 edicions. Aquí els escoltarem una mica. La segona actuació del cicle Música a la Vila s'ha celebrat aquest dimecres, dia de l'eclipsi, amb el concert de l'Osa, un dels grups destacats de la música tradicional del moment. El grup ja ha presentat el seu primer treball discogràfic, El primer cant del matí. La formació, liderada per Julieta Vidal i Irene Romo, s'ha consolidat com una de les propostes emergents més destacades del nou folklore català. El seu univers sonor, que parteix de la tradició i incorpora noves sonoritats, ha captivat el públic amb directes d'una gran força expressiva, com el d'aquest dimecres, que ha estat diferent a la plaça del Tívoli.

0: El pròxim concert del cicle tindrà lloc dimecres de la setmana que ve, 19 d'agost, amb el músic basc Xavi Aburruzaga.
1: El temps amb Marc Rodero.
0: Imaginem que avui és un dia tranquil pel nostre meteoròleg, que tantes vegades li han preguntat per l'eclipsi, tanta prudència va tenir per dir que segurament es veuria bé, i tan bé li ha anat i ens ha anat a tots, perquè finalment no hi va haver núvols. Rodero, benvingut.
2: Moltes gràcies, jo crec que mereixo unes vacances.
0: Sí, sí, mereixes unes vacances, perquè la veritat és que deuen haver estat uns dies intensos per tu, eh?
2: Comença en què es veu que la feina és la que és, però al final que tens una recompensa magnífica com la que vam tenir, sí que és cert que a mitja tarda no les teníem totes. Home, perquè va sortir...
0: Hi havia un núvol.
2: Això mateix. Va sortir un bolet de la nada, podríem dir, es va generar una tempesta cap a l'interior de l'Alcamp i vam pensar, mare meu senyor, ara sí que ja l'hem liada. Però va ser un bolet que va sortir molt aviat i això també es va beneficiar perquè es va trencar pel darrere i per tant va permetre poder veure doncs l'eclipsi al 100%, no només a casa nostra, al Baix Penedès, sinó a bona part del territori, sí.
0: Bonic, eh?
2: Perdó?
0: Bonic.
2: Molt bonic. Bonic, de pell de gallina, eh? Va arribar el moment, evidentment, de l'eclipsi total, i va fer aquella mena de silenci que, lògicament, donat que la duració a casa nostra era relativament petita, es va trencar de seguida, però sí que et dona temps a observar al voltant, a escoltar, a sentir, a veure, i dius, mare de Déu. Una de les coses que vaig pensar és, si nosaltres també estem en l'època avançada, sabem i coneixem què passa i per què es dona, què deuríem pensar els nostres molt avantpassats quan els hi passava una cosa d'aquestes?
0: Bueno.
2: Bàsicament que era la fi, perquè espectacular, pell de gallina, sí.
0: Vinga, dues coses més. Previsió del temps pels pròxims dies.
2: Vinga, va. Temps tranquil i estable. Avui hem notat ja com ha pujat aquesta temperatura. Al punt del migdia moltes màximes superaven els 34 a la bona part de la comarca i tenim aquesta situació només avui, sinó bona part d'aquests dies que vindran, amb aquesta estabilitat, amb aquest sol, amb aquesta mica de pols de suspensió que ja la vam notar ahir i també la notarem avui els dies que vindran, i tot plegat amb estabilitat, només amb alguns ruixats i algunes tempestes que es puguin formar de forma discreta cap a l'interior. Per nosaltres, no. Nosaltres, en conjunt, tindrem un temps força tranquil durant la jornada de demà. I després explico per què, però ja en el cap de setmana, doncs, en conjunt, es mantén relativament tranquil, tot i que mai trenquem o acabem amb la canícula estiuenca i coincidint amb aquesta finalització de la canícula, arribaran canvis. Canvis que, sobretot, notarem nosaltres aquí amb una davallada progressiva i constant de les temperatures, per tant, no serà vist i no vist, sinó sembla que la setmana vinent baixaríem amb valors molt propis i venen per quedar-se. I sí que és cert que hi ha un canvi en la situació meteorològica, i potser no a casa, però sí que a bona part del país, la primera setmana de la segona quinzena del mes d'agost serà força discreta des del punt de vista meteorològic, amb un temps propi per aquella època, amb aquests ruixats, tempestes, una mica d'aire fred, i per tant, canvi de situació.
0: Oh, que maco. Vas veure alguna llàgrima de Sant Llorenç? Jo sí.
2: Ah, veus? Les teves no, eh? Les del cel. Bueno, i tot plegat, t'ho dic, no sé si em queda un minut, perquè m'acomiado, farem una mica de vacances, agafarem un petit descans, i ja fins a final de mes ja no tornem a parlar.
0: Te les has guanyat. Gràcies, Marc.
2: Adéu-siau.
0: Adéu. I fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
3: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui, que aquí estic.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse. I bueno, aquí estic.
0: Les escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi Mar Pijuan.
6: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
0: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
7: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
0: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
6: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
0: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
6: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
8: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
0: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
6: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
0: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
9: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
0: El control de so Lluís Sánchez. Sánchez coordinant, un dia més, Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
6: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
0: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
10: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 21:45 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris, 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central 5, a Girona 14, Lleida 6, Camp de Tarragona 18, Barcelona Metropolitana Sud 6, Terres de l'Ebre 3 i el Penedès 2.
0: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
11: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
0: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies s'instal·la l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi en la tornada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
13: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
12: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
0: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
14: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por la cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
6: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
0: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
6: La paeria destaca el civisme, la fluïdesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
0: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangranès i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
16: 11.000 a l'espai al barri de Mangranès i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de l'AEM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
15: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangranès va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
0: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
17: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
18: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest dematí i fins que surti l'eclipse.
19: Sí, es que me ha mandado mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban las rutas, las carreteras, hemos dicho, en vez de cenar, a comer. Y aquí estamos, pasando el día.

0: i centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
1: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle, i és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
2: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
3: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, i al final dius, és que hi has d'anar per nassos.
4: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
1: A Sant Cugat, el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre, amb una cobertura de més del 99%.
0: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total, que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
5: Notícies en xarxa.
0: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
6: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
0: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
6: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
0: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
7: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
8: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
7: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
0: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
6: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
0: Olot FM, Roger Isern.
9: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
10: Tu vas adaptar? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenir molt recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
9: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia.

0: especialment quan han d'assistir en situacions greus.
1: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
2: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
2: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
1: Passen 2:45, ens situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
3: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
4: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
3: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
1: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
5: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
6: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
5: Aquestes queixes s'han fet arribar al centre sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xeugí, Botella.
7: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
8: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
7: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio, Eduard Virgili.
9: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
10: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
9: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra previst per dissabte per motius de salut.
2: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
11: Maria del meu cor, que desgràcia et, que em faràs si tingués de jo tindre.
1: 8 minuts i 2:45, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
2: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
12: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
12: Y ahora sin ti ya no vivo.
2: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cabroig.
12: Vengo, miro la vida en color, y tú en blanco y negro.
1: Doncs amb Malú arribem als esports. Ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff en ple eclipsi solar.
13: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3 gols a 1. Dianes de Patri Guijarro, Clàudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
14: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
13: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
15: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
13: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea. Un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, Lagerenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, ha signat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de Primera Federació també van jugar a partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep Maria Gené, parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
16: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Avaluarem el treball a la competició feta als torneig històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc, i a partir d'aquí doncs seguirem avançant.
13: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistuer disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar i després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
1: Doncs gràcies a Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
21: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
22: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
20: Salut activa.
23: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
24: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti al monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem és important que anem baixant el ritme progressivament a poc per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
20: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
17: Notícies en xarxa migdia.
0: amb Jordi Casino.
3: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
4: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
5: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
6: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi. I bueno, aquí estic.
1: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi Marc Pijoan.
2: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
1: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
25: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya, amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
1: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
2: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
2: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
26: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que anava al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
2: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
1: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
13: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
1: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
2: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions
1: de
2: la vista.
1: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
27: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
28: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral, i aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
27: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
28: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen, se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
27: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
1: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
0: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
8: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
7: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
1: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
2: Juan Fernández, el secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
9: Rodalies no funciona. I no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvadorilla y Óscar Puente.
2: En unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
1: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
2: La paeria destaca el civisme, la fluïdesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
1: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
10: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
11: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
10: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluïda durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
1: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Lleida de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
12: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
14: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
12: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
1: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
15: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
16: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, pues, vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa... Pues...
15: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
19: Pues que acaba de començar encara, sí? O sigui, hi ha una taca molt petita,
15: sí.
19: I cada cop pues, molt lentament se va fer més gran.
15: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
1: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
20: Notícies en xarxa.
1: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
21: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
1: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i el vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
21: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
1: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
23: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
22: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, El parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: I us ho diem en titulars. En punt, 3:45 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
21: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
21: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
21: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
1: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
21: El president colombià Abelardo de la Espriella ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
1: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
3: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
4: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que d'anava al carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
3: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
1: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
5: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
1: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
6: Les salves del canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
13: Reconec que me'n dono compte de que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
6: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans. Cobra portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
3: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
17: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones doncs igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
3: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: I amb postes vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
18: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
24: Maria del meu cor, que desgraciat que em faràs si tinguete i el tindria tu.
1: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
21: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
24: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
24: Y ahora sin ti ya no vivo.
21: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig.
24: Miro la vida en color y tú en blanco y negro.
1: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
25: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
0: És molt més curta. És un Mundial, qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
25: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
2: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies el ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
25: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
7: Que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea, tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
25: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Vistué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
1: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'endemà de l'esperat eclipsi de sol total, que ja ha passat a la història de Catalunya, ens permet fer balanç d'una jornada festiva i molt moguda. I és que el fenomen va plegar milers i milers de persones arreu del territori i va tensionar i molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions. A més, el Servei d'Emergències Mèdiques va rebre un total de 87 trucades relacionades amb l'eclipsi de sol i es van atendre 83 persones per incidents relacionats. 6 van requerir la mobilització d'ambulàncies, amb 3 afectats traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 en estat crític amb traumatisme. Del total d'incidents atesos pel SEM, 20 van ser per afeccions oftalmològiques. La nota negativa va ser la mort d'un veí del col·legi, minuts abans de presenciar l'eclipsi. Ens dona més detalls Judit Montoy, de Lleida Televisió.
2: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: Encara a Lleida, els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca al pont de Suert. L'agressió s'hauria produït arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien en el marc de les festes de la població. Els investigadors van detenir aquest dimecres el presumpte autor a la capital del Segrià i aquest dijous ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tremp, acusat d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa. I un home de 78 anys ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Els fets s'han produït poc abans de les 10 del matí, quan la víctima estava dins de l'aigua i ha patit una indisposició. Tot i que els seus mateixos acompanyants l'han tret de seguida i han avisat els serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat a 31 països i reclamat per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal. L'home, que s'amagava al districte de Sants des de mitjans del 2025, comptava amb l'ajuda de col·laboradors que li proporcionaven documentació falsa, transports i protecció. El detingut havia fugit de Bèlgica, on l'esperava una condemna de 15 anys de presó. En el moment de la detenció, duia 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons xifrats i documentació falsa. L'Audiència Nacional ha ordenat el seu ingrés a presó i serà entregat a Bèlgica. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
8: Què tal? Molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Doncs ja estem aquí, és tarda de dijous, dia 13, i avui és el dia després, el dia de el que tothom parla, la veritat. El vas veure, el vas veure, el vas anar a veure. I qui no l'ha vist? Aquí seria la pregunta. Doncs aquí estem, espero i desitjo que estigueu molt bé. La tarda la passarem junta, com sempre, amb aquestes dues hores plenes d'actualitat. Així que queda't, que la tarda en estèreo acaba d'arrencar aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Amb J-Lo i David Guetta, la seva primera col·laboració, que no s'havia donat ahir. L'artista ens apropa cap a la pista de ball en aquesta primera col·laboració, que ja s'havia presentat en directe en la gira de la diva del Bronx. Així comencem. Say tonight. Bona tarda.

em sent començat amb força amb la música de David Guetta i Jero i que es quedarà seguint, escoltant amb molts èxits en aquesta primera mitjoreta de Tarda en Estèreo. Aquí està Manuel Turizo, un artista que té màgia, que és una de les figures de la música llatina que marquen també i destaquen. El seu darrer àlbum es diu Pan Bichao, el seu nou projecte en el que aquí l'artista es retroba amb les seves arrels que tant ens agrada. Aquest tema es diu T'hace falta en dos. I nosaltres tenim per endavant doncs, la tarda de dijous, com sempre, completa, amb tots els èxits que van des d'ara mateix que hem començat com aquell que diu, fins a arribar al punt ja de les 5 de la tarda. I estem, doncs, avançant, i avançant en la setmana i en el mes, que a poc veiem com el mes d'agost, doncs, doncs ja va passant per al dia 13. Anem en busca d'Evanescence, i ja sabeu que després de molts anys, així com a 8, publicant nou treball, el seu 6è disc d'estudi es publicava el mes de juny. La banda, com sempre, amb Emilia al capdavant, llança nou àlbum i ja sabeu que també anunciàvem que el dia 1 d'octubre estaran actuant a Barcelona i el dia 2 a Madrid.

Totes les cançons de Carlos Vives transmeten llum, energia, positivitat. Un artista que també transmet tot això i, com no, ho traspassa a través de les seves cançons. Aquesta amb això nou que arriba dintre del seu nou projecte. S'espera que abans de que acabi aquest 2026, Carlos Vives publiqui nou treball. Tu i jo, nada más. Aquí no necessitem res més. Escoltes Ràdio al Vendrell. Justin Quiles, Cowboots i Bustan de Sofia Natzu enrelen aquest tema que es diu Starry Eyes.

està la guapíssima Naty Peluso, que també té single actual, aquest tema que es diu Àngel, amb la col·laboració de Big Clip. I anem en busca de més coses, amb el darrer treball de Maluma, una de les seves cançons. Que bonica aquest tema, m'encanta. El tema es diu així, t'ho recordo.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Una de les últimes cançons que Jordi Ninús té en circulació es diu Sota la meva pell i Caigo en de Daminsky, amb aquesta cançó que, com ja tots sabeu, és un homenatge al gran Avicii. Aquí fusionen cada un el seu estil i aquesta veu de Timinski amb aquest country. Ja sabeu que Timinski va ser també qui fer aquell Hey Brother que tant ens agrada.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bueno, aquest tema és d'aquells que quan el sense que comença et donen bon rotllet. Són les 4 i 6 de la tarda, que vam ja doncs ara mateix de donar el tret de sortida a la segona hora de la tarda. Amb Alok i Something Else, una d'aquelles cançons elegants, amb aquest I Wonder If You Know. Amb aquestes uretes, que de tant en quant doncs, ens ve així com un baixón. A nosaltres també ens passa. Així que anem a disfrutar-lo junts.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Escúchame, mami.
2: Vinga, anem a posar-li així una mica de sucre, una mica de sal. Algo dolç o salat com millor t'agradi. La música de Henry Méndez amb Juan Magán i Chino amb Nacho. Una d'aquelles cançons per ballar a l'estiu, que no se'ns oblidi, eh? Estar de vacances, naltros no. De sol.
3: Tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena.

La realitat millor explicada impossible, de la mà de Santana i Becky G, una cançó que formarà part del nou treball del millor, bueno, dels millors guitarristes de la història, del mexicà Santana. Ara mateix són les 4 i 16 de la tarda i aquí arriba la combinació perfecta entre Beba Roixa i David Guetta. La veritat és que David Guetta, la llista és inacabable de les col·laboracions i èxits. De fet, diuen que és el millor DJ de la història. Així que la formació del francès Beba Roixa sona així.

viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. I després de sentir Alfred García amb el seu Vinam a buscar, queda't que ara arriba aquesta revisió del famosíssim tema del Sopar de Cabra al Far del Sud del seu 40 anys. En Jordi Aston, que és l'alter ego del Jordi Roca, que fa aquesta col·laboració aquí, bueno, pues, barregem música, història i sobretot, doncs, a gastronomia. Des de Girona, això sí, eh? Tot des d'allà.

Ara agafem la música, la mà de la música de l'Erika Ifunso. Fan un parell de setmanes que sonaven, doncs, tema d'estiu, Domingo de Playita, però avui és dijous.

Trevilla no me acuerdo. Una de las cosas que nos dijo Pablo Alborán en la seva última cançó, Tiempos Bonitos. El disc es diu Kilómetro Cero i Pablo Alborán, que fa molt poc el van poder, bueno, pues tenir a prop, estava actuant a Barcelona, a Tarragona, al Tarraco Arena, una de les aturades de la seva gira Kilómetro Cero. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Hem arribat a 2:15 i ara ens quedem amb la música del DJ Humberto pels amics, però que es fa dir Yume. És un dels artistes made in Spain amagat darrere d'aquesta màscara. Hi ha èxits tan coneguts. Ara estrena això nou que es diu Monzon.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs aquí estava el potentíssim tema de Ruslan. Anem a mirar el rellotge, que en 5 minuts toquem a 3 quarts ja de 5 de la tarda. Una que arriba ja fantàstica. Nosaltres som fans 100% de Madonna. A vegades més encertada i de vegades menys. Però ara està, doncs, que se sale, que té nou treball. Ja sabeu que el passat de... el passat, ho diré. Bueno, la setmana passada o l'altra, que ara no me'n recordo, que ja, abuela, em comença a fer a la memòria. Doncs publicava el seu Confessions 2, la gran tornada de la reina del pop a la pista de ball, i en un disc on arriben diferents col·laboracions importants. Però l'espectacular és la que publicava la setmana passada amb la gran Kylie Minogue d'aquest tema, Love Sensation.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs a poc a poc ens anem acostant a les 5 de la tarda. S'ha parlat i molt de, bueno, una Shakira esplèndida en les seves dues actuacions que va oferir al Mundial, tant a l'inici com a la final. I també s'ha parlat dels calerons que li han pagat, que jo crec que ja es pot anar a dormir, eh? Això és una forma de dir que entre unes coses i altres, entre la cançó que li va dedicar el Piqué i els drames amb la seva ex, bueno, pues ja ho té tot fet. Aquest és un hit de l'estiu i de, també es quedarà per nosaltres perquè va ser l'any en què la selecció espanyola se'n va emportar la segona estrella. Shakira i Burna Boy, Dai Dai.

Aquí estem escoltant la col·laboració entre Robin i Zara Larsson, una de les últimes publicacions de les dues artistes amb aquest Chalchum i Zara. I seguim endavant amb més cosetes. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. A la nostra tarda ens queden 7 minuts amb Víctor Magan i Dani Romero.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Marxem agafats de la mà de Teddy Swims i el seu darrer treball, la màgia d'aquest artista, que quan el sents és que quedes així com hipnotitzada. Això es diu Break It Up In My Rivers. I amb aquest nou single nosaltres tocarem ja al punt de les 5 de la tarda. Que passeu bona tarda, fins demà.

0: i al telèfon 977-25-9908.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: lo miro ahí.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins.
1: I no m'importa anar.
0: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: D'allà una de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Amb el suport

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: I just want to say I love you one more time. I love you. Goodbye.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dijous, dia 13 d'agost del 2026. Això vol dir el dia després de l'eclipsi total de sol. Les notícies les fem els de sempre. La Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, al final, aparició estel·lar del nostre meteoròleg, que és el Marc Rodero, que ens ha d'explicar alguna coseta de l'eclipsi i unes quantes del temps que ha de fer d'ara i endavant, i tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Doncs avui parlarem de l'eclipsi, que és una cosa difícil d'explicar per ràdio, perquè no poden veure les imatges impactants d'allò que gairebé tothom que va voler va poder veure ahir en molts indrets de la comarca, especialment al Vendrell i també a Calafell. Però tenim cròniques amb sons de l'eclipsi que també serveixen per entendre-ho, així que els convidem a l'explicació de l'eclipsi de les Madrigueres, amb aquell bé de Déu de gent, de l'eclipsi a Sant Vicenç, vist des de la muntanya, de l'eclipsi a Calafell, vist des del mar, del bus de l'eclipsi, que va portar 206 persones al Vendrell de les Platges, del col·lapse de mobilitat que l'eclipsi va provocar, d'una activitat sobre l'eclipsi que es va fer al Museu Fenosa, ahir al matí, i finalment del concert de l'eclipsi al Músic a la Vila que va fer el grup Alosa. Anem a pams. La comarca del Baix Penedès ha viscut, va viure ahir, una jornada per a la història popular, amb l'oportunitat de gaudir plenament de l'eclipsi solar total d'aquest dimecres. La meteorologia, que tant ens havia fet ballar el cap els dies anteriors, va afavorir, finalment, que el públic, la ciutadania, pogués contemplar un fet astronòmic extraordinari que ha deixat una petjada emocional en tots aquells que el van veure, o en molts dels que en van veure. Un dels indrets que més persones va acollir ahir va ser la platja de les Madrigueres, que estava plena com un ou, més que qualsevol diumenge d'agost al matí, tot i que era al vespre. És una crònica de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem força gent abans i després del fenomen. La Susana Coll, la Pepi Soler, l'Anna Ricard, l'Àngel Claramunt, l'Aina Martín, el Pere Aguado, el Mauro Bregante, el Juanjo Palma. És una crònica extraordinari.
3: Era un secret a veus. La platja de les Madrigueres es marcava el mapa dels indrets privilegiats per seguir l'eclipsi aquest dimecres. Una zona on el sol es presentava amb tot el seu esplendor, amb una excel·lent visibilitat fins a la posta. A l'avinguda Palforiana ja es notaven les retencions des de les 6 de la tarda i mica en mica la sorra i el camí que separa l'espai protegit de l'espai urbanitzat s'anava omplint.
4: La meva idea era, amb els busos que són gratuïts, molt bona idea de l'Ajuntament, de deixar-nos aquí a la platja de Sant Salvador, i llavors, clar, tenia il·lusió perquè, clar, si un esdeveniment en 120 anys...
5: Hem vingut fa 3 dies amb unes amigues, una sortida de xiques, però setentones, per no dir ochentones, i ara doncs, ens han coincidit aquest dia i ens feia molta il·lusió de veure-ho. I gràcies a molta gent que ens ha ajudat, perquè ja les cames no et porten, doncs estem aquí mirant-ho amb molta il·lusió.
6: M'agradaria veure'l, sobretot perquè un altre ja no el tornaré a veure. Ni amb aquesta vida ni amb dues més que en tingués.
7: Espero que se'n vagi aquest núvol que estic veient. Però bueno, han fet un esforç, perquè n'hi ha algunes que tenim les cames una mica malament.
3: A la sorra, els parasols, les tovalloles i fins i tot una copeta de cava per fer més dolça l'espera i brindar per aquest gran moment. Amb les ulleres homologades i molts mòbils en mà, començava l'espectacle que se seguia per terra, també per mar i fins i tot per aire. Al moment de la totalitat, els centenars de persones aplegades a les Madrigueres esclataven amb xiulets i aplaudiments.
8: Oh, Molt heavy, molt emocionant, molta gent. Pell de gallina quan s'ha fet de dia. La gent, l'emoció. Però quan s'ha començat a fer, bueno, de dia, a clarejar un altre cop, bueno, no sé, aquesta emoció de, bueno, de no haver-ho viscut mai.
9: I de cap i volta, fosc i negre, el sol, i tota una àurea, tota de foc, i molt bé, curiós.
10: Me emocioné mucho quan estava completo. El segundo que duró lo pude disfrutar a medias porque estaba entre obturando y viendo lo que ocurría, la sensación, y uno se lo pierde si no. O sea, es una mezcla rara entre lo que uno disfruta y lo que uno está fotografiando. Lo bueno que quedan las imágenes, pero no es lo mismo que verlo.
11: Jo venia aquí amb molt poques esperances perquè vaig venir abans d'ahir i estava tot ennuvolat. I dic, vindré aquí a veure núvols i no veuré res. Hem tingut molta sort, eh? No sou conscients. Hem tingut molta sort de veure-ho així perquè ha sigut totalment espectacular. Molt més del que m'esperava. Sí? Clar, he vingut sense fe i tot això que he guanyat.
1: Tenia raó. Abans d'ahir era dilluns i a l'hora de l'eclipsi hi havia núvols baixos, que va fer que molta gent pensés que la situació es podria tornar a repetir el dia D i l'hora H. Finalment no va ser així. Les madrigueres i la costa vendrellenca no eren l'únic lloc des d'on l'eclipsi es podia veure, si tot anava bé. Un altre dels emplaçaments privilegiats era Sant Vicenç de Calders, des de la vessant del turó que dona cap al sud. Força gent, no tanta com a les madrigueres, es va congregar per veure el fenomen. I és que, a més, aquí hi havia altres al·licients. Hi havia música tradicional en directe, de la música, de la gent, de l'emoció, de la seva reacció i del fet que és l'eclipsi. En parlem en aquesta informació, també elaborada per la nostra companya Sílvia Martínez.
3: Són 7:15 de la tarda i els 30 graus de temperatura també es fan notar en aquestes vinyes de Sant Vicenç. De mica en mica arriben famílies i grups d'amics que es van distribuint estratègicament per gaudir del fenomen astronòmic.
12: Fèiem dies que anàvem mirant on te podíem veure i han vingut, bueno, amb la família, la meva filla, el meu fill i el meu home i amb uns amics a veure l'eclipse solar. Realment és un lloc molt, molt bonic. Sempre passem per aquí, per Sant Vicenç, però clar, a les vinyes no hi entres. Es veu molt bé, és un lloc tranquil i l'ambient és força agradable.
3: Cadires i taules plegables, en el millor dels casos, o un fular estès a terra on poder fer una partida de cartes per amenitzar l'espera. I per amenitzar-la, també música tradicional, la que s'adiu millor amb l'entorn.
13: Hi ha la Montse, l'Alba i jo, i la Montse, que sempre té bones idees, diu, escolta'm, amb tota l'estona que esperem que arribi el moment i amb la calor que fa, portem el flabiol i el sac, i l'hem portat i tocarem una miqueta.
3: I entre moltes cares conegudes, hi ha públic espontani que ha descobert aquest racó per serendípia.
14: Havíem dit d'anar a Torredembarra a veure l'eclipse, però com vam veure que havia una miqueta de retenció i coneixíem el poble de Sant Vicenç, hem dit, com està amunt, provem a veure si es pot aparcar i això, i com hem vist que hi havia gent per aquí, hem vingut aquí.
15: Que hi hem trobat aquest racó superxulo i esperem que marxi aquest núvol que està aquí emprenyant una mica i res, pugueu veure tot.
3: El núvol desapareix en qüestió de minuts i comença a desvetllar el gran espectacle que ens regala l'univers. La parcialitat comença a 8:15.
16: Ara ja està parcialment cobert i sembla enterament la lluna, perquè és groguenc i té la forma de lluna. Això és el que veiem fins ara.
17: Es algo impresionante. Ahora el sol parece como si fuera la luna decreciente. O sea, le ha pegado ya un mordisco bastante importante. Y la verdad que con las gafas, o sea, el ver el perfil del diámetro, ¿no?, de la circunferencia del sol es muy bonito. Es una experiencia muy bonita, la verdad. Estamos disfrutando mucho.
18: En aquel momento la eclipse sembla una lluna i bueno, és molt xulo, o sigui, és el primer cop i segurament l'únic, o sigui que és un moment molt especial.
3: Al llarg de 54 minuts, aquesta estampa de Sant Vicenç ens deixa una infinita paleta de colors que es fon a negre en el moment de la totalitat. Un moment que barreja sorpresa, emoció i gairebé èxtasi.
19: Estem aquí en una vinya, vents que no saps qui hi haurà, de sobte hi ha gaites sonant, molta gent, tothom bastant expectant, ha sigut maco, hi ha hagut un ambient molt maco. Vas mirant a través de les ulleres, allò es va omplint de manera molt, no?, et deixa gaudir-lo. O sigui, hem estat durant molt de temps quasi comentant que si baixava la temperatura, que si baixava la claror, i ostres, ha sigut molt guapo. I després, quan això està tot ple i ho mires, dius, uau, quina passada, no? Ha sigut, jo m'he emocionat molt, la veritat t'ho dic. Ha sigut una experiència extraordinària.
20: És el meu poble, he viscut aquí des de sempre i he viscut una experiència molt meravellosa, maca, i bueno, i suposo que a tothom li ha agradat molt. I és una cosa que és espectacular perquè no ho veurem mai més. Llavors, clar, dintre d'això, pues, què més podem demanar? Vull dir que la natura és guapa i meravellosa.
21: És molt espectacular, no?, poder veure un eclipsi des d'aquí de la Sant Vicenç. A més, un paratge tan, tan bonic entre vinyes, aquí a la Mediterrània i sobre les crestes que tenim del que és la Serra Pedregosa i concretament Roca Aguilera, amb els contrastos de llum, doncs és molt maco. Tenim un municipi molt maco i ha sigut molt espectacular veure-ho aquí. De fet, bueno, s'ha reunit tot el poble, com veieu, i part de gent del Vendrell, aquí música, xerinola, menjar, espectacular.
22: Jo a l'eclipsi he vist que ha trigat una mica a fer-se l'anell i ens hem avorrit una mica. Però he anat mirant i ha sigut molt guai. I ha sigut més guai quan ha sortit l'anell. Pues que era la cosa més bonica que he vist en ma vida.
1: També hem de dir que els que fem l'informatiu no estem gens acostumats a escoltar gent feliç, emocionada i contenta, perquè les notícies solen ser una altra cosa. Això mateix és el que va passar a Calafell, perquè també hem anat a viure l'eclipsi a Calafell en un dels escenaris més espectaculars per seguir-ho, que va ser en alta mar. Prop d'un centenar d'embarcacions, inclòs el bot salvavides, van salpar per viure el fenomen, un fenomen únic, des de l'interior del mar. És una crònica del Dani Sancho, dins la qual escoltem espectadors, escoltem el soroll de l'emoció i també alguns coordinadors d'aquesta sortida en barca tan insòlita i històrica per l'eclipsi.
23: L'eclipsi total del 12 d'agost ens ha deixat imatges pel record. Per no perdre's ni un detall d'aquest fenomen històric, la gent ha buscat tota mena d'indrets, des de muntanyes i esplanades fins a l'alta mar. Al port de Segur es va viure una de les postals

0: van convertir el mar en una festa prèvia, amb banys a 5 quilòmetres de la costa, sol i molta expectació abans de la gran cita.
1: 35 para que empiece el eclipse. Recordaros de poneros las gafas, no mirar al cielo. Primero vamos a ponernoslas mirando a cubierta, al suelo, a tierra, al mar en este caso. Y una vez las tengamos bien colocadas, miraremos hacia el sol.
0: Però a les 8 i 28 minuts del vespre, el temps es va aturar. El silenci es va apoderar del mar, trencat només pel so de les onades. Una posta de sol a només 3 graus d'alçada, única en un segle, que va permetre contemplar la corona solar i les perles de Baili. Una imatge que ja ha quedat per a la història de Calafell. El fenomen històric, que feia més d'un segle que no es produïa, va deixar un ambient espectacular i una imatge que no va deixar ningú indiferent.
2: Ha sigut una experiència inolvidable, ja que veure des del mar ha sigut molt impressionant i algo únic.
0: Per als navegants va ser una vivència especialment emotiva. Acostumats a guiar-se per les estrelles i el cel en el seu dia a dia, l'eclipsi va adquirir un significat encara més profund.
3: La veritat és que bueno, ha superat les expectatives. Tots portem molts mesos preparant-ho, però realment no ens pensàvem. Encara tinc la pell de gallina d'aquest moment, perquè realment no crec que hi hagi cap foto que faci justícia en aquest moment. Veure la corona boreal i rodejat de barcos, el que més estimem, que és el mar i l'astronomia, crec que ha superat amb escreix les expectatives. Molt, molt emocionant.
0: La nit a Calafell va acabar amb un ambient de festa i celebració. Els que encara es van quedar a l'aigua van gaudir de l'espectacle del tradicional bot salvavides. I ben entrada la matinada, els més valents van poder gaudir dels estels fugaços de les llàgrimes de Sant Llorenç, comuns per a aquestes dates. Tota una jornada al mar de Calafell davant d'un record únic d'aquells que el pas del temps mai no podrà eclipsar.
4: Parlem ara de coses més prosaiques de l'eclipsi, com per exemple la manera d'arribar-hi. La iniciativa municipal de posar un bus per anar a veure l'eclipsi des de l'estació de l'autobusos fins a les platges del Vendrell ha estat un èxit. Un total de 206 persones van fer ús d'aquest transport gratuït, cosa que va permetre alleugerir la quantitat de gent que es va donar cita al litoral vendrellenc. Però és que nosaltres vam anar a l'estació d'autobusos a comprovar això i ens vam trobar amb vendrellencs i vendrellenques que se n'anaven del Vendrell en un altre autobús d'excursió per veure l'eclipsi més al sud de Catalunya. La iniciativa municipal de posar un bus per anar a veure l'eclipsi a les platges del Vendrell ha estat un èxit. Per evitar problemes d'aparcament, molts han triat el transport públic aquest dimecres des de 5:45 de la tarda.
5: Hem sabut que l'Ajuntament posava els autocars gratuïtament a les platges i anem cap allà a veure l'eclipsi, sí. Què espero veure? Res, com la lluna tapa el sol, i és una mica més un tema de sensacions que no pas el que veurem, perquè el que veurem suposo que és això, que el sol s'apaga, no?
6: Vam triar anar al Vendrell perquè va ser un dels que va decidir, la Generalitat va classificar que seria com a poble petit i que tindria eclipsi total, que seria un dels que estaria millor. I buscant, ens han dit que les platges tindríem una bona perspectiva del sol a l'oest, i per això hem decidit. I en transport públic, perquè sempre millor en transport públic, ens fa molta por que la carretera estigui col·lapsada, la veritat.
7: Ah, yo lo he visto ahora. Iba a coger el otro normal.
8: ¿Qué esperas ver?
7: Nada. Si no llevo gafas no voy a ver nada.
4: A l'estació d'autobusos hi havia també vendrellencs i vendrellenques que marxaven d'excursió més al sud de Catalunya.
9: Anem perquè es va fer un viatge, com nosaltres som del Tívoli, i de l'Associació de la Gent Gran, i van fer doncs una excursió doncs a veure l'eclipse, i anem a Cambrils.
10: L'eclipse ben vist, del començament a l'acabament i al total. No, hi ha núvols, està superclar. No, no, cridis al mal temps, No cridis al mal temps.
11: En principi s'hauria de veure bé tot, segons no s'han explicat,
12: Il·lusió és una cosa que no hem vist mai. És una cosa que hem de veure, tinc 77 anys. I es diu que es fa cada 100 anys, doncs ja...

0: veurà. Si no ho veig avui, no ho veuré més.
1: Finalment, l'eclipsi ha estat satisfactori per a tothom. Bueno, per a tothom, depèn. Perquè molta gent es va moure en vehicle privat i l'autopista AP7, la C32, la Nacional 340 i la C31 van patir retencions de trànsit abans i després de l'eclipsi a causa dels desplaçaments en cotxe de milers de ciutadans que viatjaven cap al sud de Catalunya per poder veure l'eclipsi. A l'AP7, pels vols de 6:45 de la tarda, es van arribar a produir retencions de més de 20 quilòmetres a l'alçada del Vendrell, una situació que es va repetir en menor mesura a partir de 9:45 de la nit i fins a la matinada de tornada cap al nord. Aquesta circumstància va tenir també el seu impacte a les carreteres interiors de la comarca, especialment a aquelles que permeten l'accés a la costa, com el tram de la C31 entre la sortida de la C32 i la platja de Calafell. Afortunadament, segons el Servei de Trànsit de Catalunya, en aquestes vies no es va produir cap accident greu. Vessant cultural de l'eclipsi. Apel·la Espanosa tenia una gran passió per l'astronomia i també pels eclipsis. Aquesta vinculació es va explicar aquest dimecres al migdia en una activitat celebrada al Museu Fenosa, una visita guiada per la directora Nekane Aramburu, a qui escoltem en aquesta informació. El Museu Fenosa ha fet aquest dimecres, dia de l'eclipsi, una activitat que rememora la passió de l'escultor per l'astronomia en general i pels eclipsis en particular. Ha estat una visita guiada a espais del museu que expliquen aquest rerefons cultural astronòmic.
2: Aquesta activitat és al voltant de l'eclipse perquè Fenosa era una persona molt relacionada amb l'astronomia des de ben petit. Cuando era pequeño, su padre le llevó a una escuela horaciana con Pau Vila, que era un geógrafo que les enseñó dentro de métodos de educación vinculados a enseñanzas más holísticas, a observar el cielo, la naturaleza. Por eso van a ver, cuando tenía 9 años, el cometa Halley. Luego, más adelante, ellos tienen mucha relación con la naturaleza. Él colecciona muchísimos libros. Tenemos en el centro de documentación una gran biblioteca especializada en astronomía. Y a raíz, y esto es la novedad, a raíz de haber traducido el libro de Nella Bielski, Geschichte und Experience von Rilke, encontré un párrafo donde ella cita un libro de Sir Arthur Eglinton. Y a raíz de Sir Arthur Eglinton, esto me lleva a una explicación que hace Nella en el libro, que pueden encontrar el libro en el museo, que es además un libro que está escrito entre París y San Vicente de Calders en los años 80. Se puede entender que Sir Arthur Eglinton fue la persona que reveló la teoría de la relatividad de Einstein a través de un eclipse.
1: La formació de Apel·la Espanosa el feia vincular la seva obra i el seu pensament amb l'univers. I acabem aquest repàs per l'eclipsi amb música del dia de l'eclipsi, perquè el grup Alosa ha protagonitzat ahir dimecres, a partir de les 10 de la nit, el segon concert del cicle Música a la Vila. Alosa és una formació emergent en el panorama de la música tradicional catalana i la seva actuació ha captivat el públic assistent, majoritàriament, que és del Vendrell, expert en el gènere, que el festival té ja 37 edicions. Aquí els escoltarem una mica. La segona actuació del cicle Música a la Vila s'ha celebrat aquest dimecres, dia de l'eclipsi, amb el concert de l'Osa, un dels grups destacats de la música tradicional del moment. El grup ja ha presentat el seu primer treball discogràfic, El primer cant del matí. La formació, liderada per Julieta Vidal i Irene Romo, s'ha consolidat com una de les propostes emergents més destacades del nou folklore català. El seu univers sonor, que parteix de la tradició i incorpora noves sonoritats, ha captivat el públic amb directes d'una gran força expressiva, com el d'aquest dimecres, que ha estat diferent, a la plaça del Tívoli.

0: El pròxim concert del cicle tindrà lloc dimecres de la setmana que ve, 19 d'agost, amb el músic basc Xavi Aburruzaga.
1: El temps amb Marc Rodero.
0: Imaginem que avui és un dia tranquil pel nostre meteoròleg, que tantes vegades li han preguntat per l'eclipsi, tanta prudència va tenir per dir que segurament es veuria bé, i tan bé li ha anat i ens ha anat a tots, perquè finalment no hi va haver núvols. Rodero, benvingut.
2: Moltes gràcies, jo crec que mereixo unes vacances.
0: Sí, sí, mereixes unes vacances, perquè la veritat és que deuen haver estat uns dies intensos per tu, eh?
2: Comença en què es veu que la feina és la que és, però al final que tens una recompensa magnífica com la que vam tenir. Sí que és cert que a mitja tarda no les teníem totes.
0: Home,
2: perquè va sortir...
0: Hi havia un núvol.
2: Això mateix. Va sortir un bolet de la nada, podríem dir, es va generar una tempesta cap a l'interior de l'Alcamp i vam pensar, mare, senyor, ara sí que ja l'hem liada. Però va ser un bolet que va sortir molt aviat i això també es va beneficiar perquè es va trencar pel darrere i, per tant, va permetre poder veure doncs l'eclipsi al 100%, no només a casa nostra, al Baix Penedès, sinó a bona part del territori, sí.
0: Bonic, eh?
2: Perdó?
0: Bonic.
2: Molt bonic. Bonic, de pell de gallina, eh? Va arribar el moment, evidentment, de l'eclipsi total, i va fer aquella mena de silenci que, lògicament, donat que la duració a casa nostra era relativament petita, es va trencar de seguida, però sí que et dona temps a observar al voltant, a escoltar, a sentir, a veure, i dius, mare de Déu. Una de les coses que vaig pensar és, si nosaltres també estem en l'època avançada, sabem i coneixem què passa i per què es dona, què deuríem pensar els nostres molt, molt, molt avantpassats quan els hi passava una cosa d'aquestes?
0: Bueno.
2: Bàsicament que era la fi, perquè espectacular, pell de gallina, sí.
0: Vinga, dues coses més. Previsió del temps pels pròxims dies.
2: Vinga, va. Temps tranquil i estable. Avui hem notat ja com ha pujat aquesta temperatura. Al punt del migdia moltes màximes superaven els 34 a la bona part de la comarca i tenim aquesta situació només avui, sinó bona part d'aquests dies que vindran, amb aquesta estabilitat, amb aquest sol, amb aquesta mica de pols de suspensió que ja la vam notar ahir i també la notarem avui els dies que vindran, i tot plegat amb estabilitat, només amb alguns ruixats i algunes tempestes que es puguin formar de forma discreta cap a l'interior. Per nosaltres, no. Nosaltres, en conjunt, tindrem un temps força tranquil durant la jornada de demà. I després t'explico per què, però ja en el cap de setmana, doncs, en conjunt, es mantén relativament tranquil, tot i que mai trenquem o acabem amb la canícula estiuenca i coincidint amb aquesta finalització de la canícula, arribaran canvis. Canvis que, sobretot, notarem nosaltres aquí amb una davallada progressiva i constant de les temperatures, per tant, no serà vist i no vist, sinó sembla que la setmana vinent baixaríem amb valors molt propis i venen per quedar-se, i sí que és cert que hi ha un canvi en la situació meteorològica, i potser no a casa, però sí que a bona part del país, la primera setmana de la segona quinzena del mes d'agost serà força discreta des del punt de vista meteorològic, amb un temps propi per aquella època, amb aquests ruixats, tempestes, una mica d'aire fred, i per tant... canvi de situació.
0: Oh, que maco. Vas veure alguna llàgrima de Sant Llorenç? Jo sí.
2: Ah, veus? Les teves no, les del cel. Bueno, i tot t'ho dic, no sé què minut, perquè m'acomiado, bueno, farem una mica de vacances, agafem un petit descans, i ja fins a tal de més ja no tornem a parlar.
0: Te les has guanyat. Gràcies, Marc.
2: Adéu-siau.
0: Adéu. I fins aquí les notícies.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: sigui el Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: com ens agrada començar noves coses, noves seccions, contingut xulo i, a més, amb persones més encara i més xules encara. Quim Sicart, com estàs?
1: Bona, espera, molt bé i molt il·lusionat d'estar aquí.
0: Ostres, de veritat, abans ja t'ho he dit i t'ho torno a dir. Em fa molta il·lusió que hi siguis, però em fa molta il·lusió que et faci il·lusió venir, de veritat.
1: Sí, sí, bueno, ja ho saps tu, que ens costa poc enredar-nos.
0: És veritat.
1: Sí, que gaudint-ho, gaudint-ho.
0: A més, clar, i ja hem parlat amb tu en moltes ocasions aquí en aquest espai per les moltes coses que has fet,
1: sí.
0: I sempre t'ho he dit, aquest univers, això que portes a dins creativament parlant, que a mi m'entusiasma i que el tinguis una mica jo, entre cometes, a servei d'aquest espai, em fa molta il·lusió, de veritat.
1: Sí, doncs mira, ja no podem demanar més, però...
0: Que bé. Doncs justament és això. Ara, doncs, en quant en quant, el Quim ens acompanyarà per parlar-nos de... històries, no?
1: Històries, llegendes, contalles, tradicions, una miqueta... coses de quilòmetre zero que tenim per aquí a la vora i que a vegades no sempre en tenim molta quantitat, com altres indrets que hi puguin haver de Catalunya, del nostre territori, que són molt rics en llegendes i en tot això, però que hi ha llocs interessants, hi ha cosetes que crec que podem rascar i bé treure-les a la llum.
0: Som una comarca que toca a mar, però tenim allò, un interior important, amb molta zona boscosa, amb municipis d'interior, i això ajuda, no?, aquest tipus de històries.
1: Home, sí, són ingredients, no?, dels típics, però no descartem el mar, tampoc.
0: No, i tant, que
1: Déu n'hi do,
0: sí. Sí, no, també és veritat, també és veritat.
1: És niu de moltes llegendes,
0: és veritat.
1: O sigui que... trobarem cosetes i quan em vas llançar la proposta de carta blanca per deixar anar, tu ja saps que a mi m'encanta tot el tema d'històries i llegendes i això, doncs ara és el moment.
0: Però clar, és una cosa que a tu sempre t'ha agradat, no? I a més sé que també t'agrada investigar, és a dir, aquesta vessant creativa, aportar-la a això, aquestes històries.
1: I jo sempre, mira, i me recordo de d'altres entrevistes que hem fet i que he estat aquí amb tu d'explicar, de dir que a mi el que m'agrada és explicar històries.
0: Clar,
1: i utilitzo el mitjà que en aquell moment a mi em vingui més bé, sigui la il·lustració, sigui el cinema, sigui el relat, o el que sigui, per poder transmetre allò, no? Vull dir, la meva mare, la meva àvia, sempre han sigut molt d'explicar, eren molt de recrear-se.
0: Sí, sí, sí.
1: I doncs, mira, i llavors aquí una miqueta vinc a fer una mica això, aquesta part més narrativa, però també m'ho he portat al terreny creatiu i dir, doncs, vaig explicar històries, però a més ho vull acompanyar d'una il·lustració que faré cada vegada, cada capítol que vinc aquí, per posar imatge a la història que estem explicant.
0: Això no té preu.
1: Estic gaudint-ho molt.
0: Que bé. És això, que és la millor manera de poder explicar i comunicar, no?
1: Sí.
0: Que és amb aquesta vessant artística teva i amb aquesta mirada particular teva, això, no?, de trobar històries que poden ser reals, que són reals, sí, no, potser sí, potser no, no?
1: Exacte. Sí que tenen totes les històries un punt, per exemple, per dir-ho, geogràfic localitzable, no? De dir, totes s'ubicaran a un lloc perquè he anat remenant per la zona, i també hi ha la part de voler donar a conèixer aquests indrets que tenim potser a la vora i que potser mai els hem parat atenció o no els hem donat l'atenció que es mereixerien, no? De dir, vale, anem a conèixer territori i anem a veure, doncs, què ens pot explicar cada raconet. O sigui, una mica farem tota aquesta divulgació, trajectòria...
0: Que bé. Sí. Ho hem d'entomar així, amb això, de bé, pot ser veritat, no pot ser veritat...
1: Sí, que cadascú interpreti... Les llegendes, al final, són una mica això, que, de fet, mira, t'ho portava, perquè veus, aquí porto una mica de col·lecció de trastos que tinc jo, de llibres. Tenim el costumari català de Joan Amades, tenim autors de la zona del Penedès que també han fet molta divulgació, també tenim, per exemple, el Ramon Marrugat amb les narracions llegendàries del Penedès, també tenim Joan Perucho, per exemple, i justament ara fa poquet que ha arribat a les meves mans aquest llibre de l'Àngel Gasol, que són llegendes, contalles i tradicions de Valls, que també és molt xulo. I en aquell llibre, precisament, en el pròleg, que ens explica una mica, per diferenciar, per aclarir-nos quins són els conceptes de llegenda, contalla i tradició.
0: Bona.
1: Una miqueta, mira, la llegenda, el que tots coneixem, el que diu, segons el Diccionari de la Llengua Catalana, és una narració popular d'esdeveniments, sovint amb un fons real, això que dèiem, no?
0: Sí.
1: Però transformat per la tradició. I aquesta transformació és aquest punt d'imaginari que la gent, la societat, hem anat posant mica en mica, no?, com capes de vernís sobre per anar vestint la història. Una contalla seria allò que un conte, és a dir, un conte, que vindria a ser una narració generalment breu d'uns fets reals, llegendaris o ficticis, amb intenció una mica d'entretenir, de divulgar, divertir o moralitzar. Uh-huh. I la tradició seria la transmissió oral entre generacions de fets històrics, creences, doctrines, etc.
0: Clar, clar.
1: Llavors, dintre de tots aquests paraigües, les persones les han anat transmetent durant al llarg de les generacions i cadascú potser posant una mica cullerada de la seva part,
0: sí.
1: I la història va agafant una forma que es va convertint en aquest imaginari col·lectiu.
0: Sí, sí.
1: No?
0: Que això uneix una mica aquestes tres parts, eh? La llegenda, la contaia i la tradició, mm-hmm. No? Que tot i que potser l'origen és una mica diferent, però al cap i sí, acaben sent transmissions orals entre generacions, sí. Entre famílies, que fa que això, que hi anem posant capes de vernís, com tu deies,
1: sí.
0: I acaben sent el que ens arriben a nosaltres. Mm-hmm. No? Mm-hmm. O no, torno a dir, eh?
1: O no, i ha que sigui això el nostre públic el que decideixi fins a quin punt creure-s'ho o entrar dintre la història.
0: Que bé. Sí. Doncs ara sí, amb aquesta bona introducció, excel·lent introducció, anem a conèixer la història d'avui.
1: Molt bé, anem a veure el capítol 1, perquè t'aniré presentant cada vegada que vingui un capítol,
0: que
1: i el
0: bé.
1: Capítol d'avui. El capítol 1 es titula El negre d'Albinyana.
0: Val. Mm. El negre d'Albinyana.
1: El negre d'Albinyana. És un títol una mica, una història una mica amb matisos misteriosos aquí, eh?
0: Uau.
1: Doncs bé, ja anem a entrar. Anem
0: Vinga,
1: a entrar,
0: sisplau, sisplau.
1: Perquè hi ha llocs que, com segurament sabràs, doncs que guarden memòries, i n'hi ha d'altres que custodien llegendes. Uh-huh. I avui ens endinsem en un dels racons més amagats i fascinants del Baix Penedès, que és la cova de Vallmajor, dintre del terme d'Albinyana. No sé si et sona, la coneixies?
0: No he anat mai, però evidentment que per anomenada la coneixem.
1: Sí, és un nom que la gent que són de la zona ens vol ressonar.
0: Poc o molt, sí.
1: Per molt que encara no n'hi hem anat. Doncs aquí, a la cova, es murmura encara una d'aquelles històries que passen de generació en generació, que és la del negre d'Albinyana. I és un nom que ressona entre els arbres quan el sol cau i quan el vent s'endinsa entre les coves, que hi ha gent que potser n'ha sentit de parlar, o potser no, però aquesta cavitat natural guarda històries que es perden en els ecos del temps. Perquè ens fem una idea, una mica ubicats. La cova de Vallmajor se situa a la vessant est del massís de Bonastre.
0: Val.
1: I està declarada, ojo, com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, poca conya, i ha estat, o hi és, un refugi natural durant segles, tant per fauna com per persones, perquè està en una posició elevada, amb bona visibilitat, protegida dels vents de ponent, i segons la tradició oral, també es diu que durant la Guerra Civil Espanyola, doncs els veïns del Vinyana i del voltant s'hi amagaven durant els bombardejos.
0: Wow.
1: Però el seu ús com a refugi ja és molt més antic. De fet, els historiadors arqueològics doncs, apunten que la cova ja era utilitzada durant la prehistòria, perquè dins s'hi han trobat restes ceràmiques, uh-huh. Pintures rupestres i indicis d'ocupació humana del període neolític.
0: Wow.
1: És a dir, que la converteix en un testimoni viu de milers d'anys d'història aquí a la comarca.
0: I a més, les coves, les baumes...
1: Tot això...
0: També són niu de llegendes.
1: Clar, sí. Tot el que tingui un foradet una mica fosc o misteriós...
0: Correcte, allò que es pugui amagar alguna cosa,
1: sí,
0: ja
1: sí,
0: dona
1: sí,
0: peu,
1: sí, sí.
0: Llegendes.
1: I evidentment, doncs, com la història demostra, doncs, la gent se l'ha fet seva i precisament doncs, per aquest fet doncs, la llegenda també hi ha fet niu
0: i
1: molt bonament.
0: Així el negre d'Albinyana parteix d'aquesta cova.
1: Podríem dir que sí, que aquest és l'eix central de la nostra història. Perquè, va, em ficaré una mica contes ara,
0: sisplau,
1: per explicar-t'ho. Uh-huh. I anem a conèixer aquesta història del
0: Vinga,
1: negre.
0: Vinga, qui era el negre?
1: Mira, diuen, que en temps antics la còpada era l'amagatall d'un temut bandoler, conegut com el negre d'Albinyana, que era una figura misteriosa entre la realitat i el mite que assaltava els traginers que gosaven travessar tots aquells caminots. Però qui era el negre? Segons diuen el relat oral que encara es preserva, el negre era un bandoler del voltant del segle XVIII, mm-hmm. Més o menys. Les fonts divergeixen una miqueta. Però era conegut, sobretot per la seva astúcia, el seu coneixement profund del terreny i sobretot per aparèixer i desaparèixer com un ombra.
0: Mm.
1: Era molt sigilós i diuen que, a més, tot ell era fosc.
0: D'aquí el negre.
1: D'aquí.
0: No perquè fos un tret racial, sinó perquè...
1: Diuen, és que hi ha moltes versions. Hi ha qui diu que se'l deia el negre d'Albinyana, potser perquè tenia la pell fosca.
0: Val.
1: Que fos una persona, un home d'origen africà o crioll que hauria pogut arribar aquí a través d'un vaixell que feia escala al port de Tarragona.
0: Val.
1: I havia arribat fins a les terres d'Albinyana. O altres diuen que el sobrenom li venia pel color de les seves vestimentes. Mm-hmm. O perquè la seva fama era molt temuda, no?
0: Clar.
1: S'amagava entre racons foscos, segurament assaltava de nit o aprofitant qualsevol racó més fosc, llavors tot plegat ajuda a construir aquesta àurea de foscor.
0: A més, la comarca era terra de traginers.
1: Clar,
0: és a dir,
1: clar.
0: Que s'abonava aquest tipus de vida i delinqüència.
1: Clar, el fet de que de la ubicació de la cova, la ruta, no? aquests camins, el que sembla clar és que diuen que saltava traginers i comerciants que travessaven precisament la ruta que va del Vendrell fins a Santes Creus, en en una època en què el comerç del vi i l'aiguardent doncs, era molt, molt abundant i era molt actiu.
0: Ostres.
1: I diuen que sempre anava sol i que duia un gran ganivet penjat del cinturó. Llavors, aquest punt, no?, és on les llegendes ens fan plantejar allò de dir, ostres, com alguna llegenda pot construir-se sent un individu sol, però bueno, tenim exemples. Per exemple, tenim el de Serrallonga, el Carrasclet, el Camp de Tarragona, que van construint aquest imaginari que si anaven sols, anaven acompanyats, segurament no era una persona sola, perquè fer tantes maleses o fer tot això, doncs és complicat.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Bé, aquí ja cadascú acaba d'omplir les llacunes d'informació com consideri.
0: De fet, també els bandolers són com els nostres pirates.
1: Exacte.
0: Que sí, no?
1: És que, clar...
0: Els pirates venien de fora, no?
1: Sí.
0: I jo crec que els bandolers era la representació, no?, dels nostres pirates o d'aquesta gent de mala vida, entre cometes.
1: Pirates de terra ferma.
0: Exacte.
1: O sigui, els pirates, com els coneixem tradicionalment, estaven sobre el mar i feien la seva feina i la seva vida al mar. I, en canvi, a terra, doncs, existia la pirateria. Això no deixa de ser una forma més de pirateria, no?, assaltar carruatges.
0: Sí.
1: Però amb una altra fórmula.
0: Uh-huh.
1: Doncs, precisament, diuen que el refugi del negre d'Albinyana era a l'interior de la cova de Vallmajor, com no, i que allà hi acumulava el seu botí. O sigui, no només li servia de refugi, sinó també de caixa forta,
0: miqueta.
1: Que no li faltava cap luxe, inclús que tenia una cambra només per ell, amb totes les riqueses que havia anat robant.
0: Ostres.
1: I que s'havia anat construint com un palau sota terra.
0: Uh-huh.
1: I coneixia, tenia coneixements de senders, els barrancs, com ningú, i mai ningú el va poder capturar. Diuen que quan els sometents s'organitzaven per buscar-lo, ell sempre aconseguia esmunyir-se o fugir per alguna escletxa d'algun racó d'alguna cova que ell es coneixia, i els altres no. I creuen que el seu amagatall era tan laberínticament perfecte que es podia estar tranquil·lament a la seva cambra comptant el botí mentre els altres entraven per altres forats a buscar-lo, que estava seguríssim de que no el
0: localitzarien.
1: Sí, sí, sí.

0: que encara hi reposa, que està enterrat sota una gran llosa de pedra. O d'altres creuen que va fugir cap al sud, emportant-se amb ell una part del botí, però deixant una gran part, clar, amb ell no el podia carregar tot, i que va deixar alguna altra part amagada per allà a la seva cambra, a la roca, esperant tornar un altre dia per recuperar-lo, no? Tot i així, encara hi ha qui diu que les nits més silencioses, tu si t'atreveixes a visitar la cova, les cavitats de la roca encara se'n recorden d'ell, projectant ecos del dringar de les monedes de quan el negre les comptava. I... No ho sé, no ho sé. Ja, de fet, la gent gran diuen que quan eren petits, diuen, el pare ja m'ho deia, no vagis de nit per Vallmajor, que el negre hi vigila. I diuen que si xiules, que ell et respon.
1: Uau.
0: I que si el molestes et fa perdre pel bosc, també. O sigui que aquí hi ha cadascú les seves ganes d'aventura que vulgui per endinsar-se en els boscos de Albinyana i la cova, que bé, allà ells.
1: Ostres, allà. Jo hi aniré. Tu sí.
0: Jo ja saps que sí.
1: Tu sí que aniràs a xiular.
0: Jo soc carn de canó d'aquestes coses i vaig entregadíssim.
1: Home, de fet faries bones amigues amb el negre, no sé per què.
0: Home, ens podríem explicar si entres de bones, en plan, soc dels teus, sí, no? Vull dir, si vols fem tractes i ens fiquem a compartir rutes i indrets, i mira, entre un i l'altre ens repartim el botí.
1: Exacte, respectem-nos i...
0: Sí, sí. Bé, clar, tot això no deixa de ser el plantejament de si és mite, llegenda, realitat, no?
1: Clar.
0: I tot i que no hi ha documentació oficial que reculli aquest personatge, la seva figura, doncs, com dèiem, passa com amb moltes altres llegendes bandoleres. Vull dir, de fet, això, no? Al Camp de Tarragona tenim també el Carrasclet, Serrallonga cap a la zona de les Guilleries, perquè és que el bandolerisme era habitual en rutes comercials, i llavors no és estranyar que l'origen de la llegenda pogués néixer degut a alguna colla de vàndals que obraven en aquesta zona i que donaven peu a que les veus corressin, que també s'expliquessin històries una mica per espantar la canalla, per advertir... És lo típic.
1: Sí,
0: de què serveixen, doncs, les
1: gent
0: de les rondalles?
1: No?
0: Exacte.
1: Clar, és el llop.
0: No vagis al bosc, que trobaràs el llop, o que trobaràs
1: el negre.
0: Tot plegat. Doncs, de fet, el que sí que queda clar és que la cova de Vallmajor, que la tenim aquí al costat, és un trosset de la memòria del Baix Penedès, perquè reuneix natura, reuneix història i llegenda, que s'entrelliguen en un sol indret.
1: Que bé, que interessant.
0: Així que haurem d'intentar veure si fem una excursió algun dia per conèixer-la una mica.
1: A la nit no sé pas.
0: Bueno.
1: Però durant el dia sí, que sí. És una bona sortida i una bona excursió.
0: És una sortida, ja et dic, molt bonica i clar, de dia la gaudeixes millor de nit, sobretot perquè a lo millor de nit la visibilitat no és la millor.
1: Exacte, per seguretat,
0: per seguretat millor que ho intentem evitar. Però de dia és una ruta molt bonica i molt fàcil, a més, que de fet, si la gent que ens està veient els interessa, podem donar...
1: Vinga.
0: 5 cèntims?
1: Sisplau, i tant.
0: Perquè la puguin conèixer i la puguin realitzar.
1: Mireu,
0: La cova de Vallmajor, com hem dit, es troba a molt poca distància del nucli d'Albinyana i es pot visitar a peu, tranquil·lament, còmodament, seguint un itinerari de senderisme que està també molt ben senyalitzat amb marques vermelles i amb dibuixets de ratpenat, també, de color vermell, perquè la cova era...
1: Val.
0: Actualment no sé si encara es preserva, però era una colònia, hi havia colònies de ratpenats que estaven protegides, llavors era una manera distintiva de saber que aquesta era la ruta cap a la cova, perquè per la zona trobes diferents rutes, no?, que et pots anar fent. Llavors, és una ruta molt xula, que travesses tant zones boscoses com vinyes i zones amb marges de pedra seca, que també són molt interessants i molt típics d'aquí. I la ruta que recomanem, la senzilla, la que també podeu trobar si busqueu al Google, Wikiloc, qualsevol cerca ràpida... Ja trobareu diferents opcions, però una mica la que nosaltres podem proposar ara mateix és un punt d'inici des d'Albinyana mateix, agafant el camí que passa de llarg de l'ermita de Sant Antoni, que està allà una miqueta pujant el turó. Es pot fer a peu tota la ruta tranquil·lament, o també podeu fer un tram en cotxe deixant el camí està mitjanament bé, potser no per un turisme d'aquests de ciutat tan baixos, però allò, si teniu un cotxe una miqueta potent, podeu deixar el cotxe inclús a la Masia Descansa, que està una mica més endavant de l'ermita de Sant Antoni, i llavors ja seguir el recorregut a peu.
1: Val.
0: És una distància d'uns 6 quilòmetres circular, d'una dificultat mitja, vull dir que tampoc és massa cosa.
1: Clar.
0: Amb una durada que es pot fer en unes 2 hores i quart, tranquil·lament. Això, si no feu parada i fonda a la cova, si no feu la parada de protocol, que jo recomano, que us,

0: pareu aquí un moment a contemplar les vistes que tenim de la plana, des del Montmell fins al mar, que és preciós, i si teniu més curiositat, doncs ja treure el cap a la cova, això ja ho deixarem a...
1: Sí, home, ja que ens hi arribem, ja que ens hi arribem.
0: Ja que ens hi arribem, bueno, si sentiu una miqueta de dringada moneda...
1: Ai, i hem de xiular.
0: I xiular, a veure si contesta. El que sí que, com a equipament recomanat, nosaltres això ho intentaré fer cada vegada que vingui perquè la gent tingui responsabilitat, calçat còmode de muntanya, sempre. Segur, que no us agafi allò per sorpresa. Sempre. Aigua, alguna cosa per picar, si aneu a l'estiu, alguna gorra, crema solar, protector, que no faci falta, i si teniu ganes d'entrar a la cova, un frontal o alguna llanterna no estaria malament, perquè bàsicament és fosca, i una corda, però això sobretot, si teniu ganes d'entrar-hi, però us servirà sobretot per sortir-ne, perquè l'entrada és una mica pronunciada i la roca a vegades rellisca, té una mica d'humitat i tal. O sigui que us servirà bastant, sobretot per tenir una mica...
1: Sisplau.
0: Però, sobretot, i això ho recalco molt, respecte per l'entorn, que és molt important, atenció als cartells, perquè pot ser que us trobeu algun cartell d'activitat espeleològica, que si el trobeu, respecteu també, i no ens fem els valents. Vull dir que al final és una cavitat a la roca, precaució, responsabilitat, i deixem-ho tot tal com hem trobat, que això és important.
1: No cal buscar l'amagatall profund del negre, no cal.
0: Per fer-se una idea, no cal.
1: Exacte, però sí que acostar-s'hi, no? Suposo que tancar una mica els ulls i imaginar-se com devia ser aquella època, amb aquesta mirada... S'entén, de llegenda, de història.
0: Exacte.
1: I de que, bueno, el negre potser sí hagués pogut ser el nostre amic.
0: Sí, per què no? Aquesta mirada contemporània que ens apropi amb ell i que ens faci gaudir d'un entorn que també tenim aquí al costat, que és molt bonic i molt preciós. I xiuleu.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Doncs bé... Però, no sé, una mica aquesta és la història. No sé si tu la coneixies,
1: Gens ni mica. Segurament moltes de les històries que ens vagis explicant jo no la coneixeré.
0: Bueno.
1: Seguríssim. Algunes potser sí, algunes potser no. Però, bé, per això fa que jo crec que sigui un espectador més pendent d'allò que ens expliquis i allò que ens apropis, com ha sigut l'ocasió que crec i l'audiència ho compartirà, ha sigut extraordinari. Enhorabona, de veritat.
0: Doncs,
1: enhorabona.
0: Merci, i jo seguiré indagant, seguiré remenant per aquests llibres, buscant-ne... i buscant històries que, com... No sé si ho hem comentat al principi, que la secció vaig decidir titular-la Fets Històries. Perquè una miqueta són fets, són històries. Algun dia potser explicaré algun fet real, allò documentat, amb actes i amb escrits i coses burocràtiques més serioses. Però al final em va semblar interessant de titular-ho així, perquè tots, tant tu com jo, com tothom, són fets històries.
1: Que no podem acabar de la millor manera. Quim, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Pere, per convidar-me.
1: Fins la propera.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tenim moltes ganes i avui parlem dels 10 anys de Guardafuegos, una banda prou coneguda que n'hem parlat moltes ocasions aquí en aquest espai. De fet, ens acompanya, com sempre dic, una bona representació d'aquesta banda vendrellenca. Baterista, Oriol Molla, com estàs?
1: Molt bé, sí? Gràcies per convidar-se.
0: T'han deixat venir?
1: Sí.
0: Està bé, això?
1: Per això estic així, no? Content, cofoi.
0: Allò que sempre hi ha vocalistes, guitarristes, bueno, i ja està, eh? Els
1: hem apartat, vegada, sí, eh? El boss, el jefe, sí que el portem, però avui m'han deixat venir a mi.
0: Bé, fantàstic. Benvingut, Oriol.
1: Gràcies.
0: I el jefe, com diu ell? Rosendo, com estàs? Rosendo Hernández.
2: Molt bé.
0: Tot bé?
2: Bona tarda.
0: Sí?
2: Estupendo.
0: Dic, tornem a parlar, perquè, escolta'm, ho dic de veritat, crec que sou de les bandes que més heu passat per les meves mans, diria jo.
2: Deixa'm que faci un apunt. Potser som de les bandes que fem més coses.
0: Sí.
2: Flors a part.
0: Segurament, segurament. I no només en Guardafuegos, que ja anteriorment i en altres vides musicals també havíem parlat molt amb vosaltres.
2: Sí. El que passa que ja em comença a fallar la memòria. Ja. I ara, pensant en Guardafuegos, crec que cada cop que hem tret disc, hem vingut.
0: Sí.
2: Ara
0: sí.
2: Estem per una efemèride,
0: sí,
2: però també hem tret música nova.
0: Sí, vull dir, sí, ara en parlarem, eh?
2: No venim aquí a passejar.
0: No, és evident que
2: quan venim és perquè
0: tenim... És per explicar alguna cosa.
2: Això vol dir que sempre
0: Correcte,
2: tenim coses
0: i... És veritat. Sí, hem parlat dels discos, de les cançons que heu anat fent, inclús hem anat fins a la sala d'assaig a parlar amb vosaltres, i que us hem seguit la pista, eh? I molt contents de fer-ho, deixa'm-ho dir, molt contents de fer-ho.
2: I nosaltres també.
0: Abans de res, felicitats i enhorabona per aquests 10 anys, que no està gens malament.
2: Gràcies.
0: Però 10 anys en plena vitalitat, ara en parlarem, no només perquè enceteu una gira, perquè esteu tocant molt i tocareu molt, sinó perquè, ostres, ja la pròpia música i les cançons que esteu fent ara reivindiquen això, de fa anys que hi som, però encara tenim ganes d'estar-hi més. No, en
2: sí, sobretot perquè, si et refereixes a la cançó que ha sortit ara,
0: per exemple,
2: que és una cançó feta intencionadament per celebrar aquests 10 anys, representava això. És una cançó que vaig escriure després de la primera part de la gira anterior que vam fer amb l'últim disc,
0: sí,
2: Dieto con Ventana. Estàvem disfrutant molt de l'experiència. Va ser per nosaltres... Ja portàvem 8 anys quan vam començar a sortir fora de Catalunya a actuar. Va ser un repte per nosaltres. L'experiència va ser molt bona, estàvem, i seguim, en un bon moment, molt contents, i volia reflectir tot això que ens estava passant en aquesta cançó.
0: Molt bé.
2: I per el que veig, ho he aconseguit.
0: Sí, home, jo crec que sí. Com quan empezábamos, però també, de l'altra vista, hi ha alguna cançó, o inclús videoclips, de rememorant els inicis...
2: Sí.
0: O, que sí, és a dir, que ja reivindiqueu des de fa ja un temps el fet de ser-hi, eh?
2: Ah, perquè som grans ja i ens agrada obrir l'àlbum de fotos. Ell diu que no, però
1: això
2: és
1: tant
2: que jo, saps?
1: No, sí que és cert, en l'altre disc, un billete con ventana, hi havia alguns temes, un sobretot que és el més que ha calat més amb aquest aspecte,
0: sí,
1: que és Los mismos de siempre, que és un tema que va fer el Rosendo, com tots, no? Però parla una mica bueno, de los mismos de siempre, de gent que et troba sempre als concerts, que et ve a veure, que tu vas a veure, grups, diguéssim, comuns, diguéssim, famosos, gustos,
0: sí.
1: Llocs emblemàtics, i aleshores també fa referència a això. Però no és ben bé tot el disc,
0: que
1: és una
0: manera
1: d'aquesta cançó.
0: Que
1: però bueno, sí que sí, la manera que té ell d'escriure, sí que hi ha algunes coses d'aquestes una mica...
0: Jo potser ara ho destaco i ho reflecteixo així perquè... Vist des de fora, eh? És a dir, ostres, una banda que us ho passeu bé tocant, que us ho passeu bé girant, que us ho passeu bé fent quilòmetres, no? És a dir, fora d'altres estereotips que avui en dia podem trobar, no? Xarxes socials, visualitzacions, vendes... No sé si és el vostre objectiu o no ho sé, eh? Però, ostres, una banda amb aquest esperit de banda de sempre, no? De tocar per passar-ho bé i arribar on puguem arribar, però sense perdre l'essència.
2: Cadascú ha de trobar el seu lloc.
0: Clar.
2: Nosaltres ho hem provat tot, vull dir, nosaltres també estem a xarxes i lluitem per elles, i aquell tinc al meu costat el que s'encarrega, perquè cadascú dintre del grup tenim una funció. I jo a vegades seria partidari de no fer ni pre-save ni totes aquestes coses, diria, aquí està el disco.
0: Saps? Vull dir, estaria, no?
2: Ja està, i sé que és així, que funciona així, i s'anuncia, tal dia sortirà el videoclip, i després un trosset del videoclip, i després jo seria més pràctic. Vull dir, no és que jo sigui més pràctic, que jo ho veig més com antigament, no? Pues sortia en videoclip, sortia després del disc i ja està. Ara les xarxes es treballen molt i tot això. Però referent a lo que és el guardafotos, jo crec que nosaltres vam tindre un punt d'inflexió en el moment en què nosaltres ens ho vam prendre també d'una forma més seriosa, vull dir, quan vam voler obrir la zona d'actuar, no? Vam començar a sortir fora de Catalunya i llavors hem vist que això ens funcionava. Després, pensa que ara la gira que farem serà la tercera. Jo divideixo les gires d'Un bitllet con ventana, que van ser prop de 40 concerts, en dos parts, perquè van ser dos anys, el 24 i el 25, i aquesta conto com la tercera,
0: val.
2: Com la tercera gira.
0: D'acord. Però és el que deies, clar, ara tot funciona diferent. No sé si hi haurà disc físic. Si teniu pensat fer disc físic, de moment aquesta cançó que estem parlant ara es va presentar fa res, unes quantes setmanes a través de xarxes per celebrar aquest desè aniversari. Han de venir més cançons, perquè sé que han de venir més cançons, però això acabarà de completar un altre disc o no? O és la continuïtat d'Un bitllet con ventana?
2: Això no ho sap ningú.
0: Val. Veus que és la manera que tot ha canviat, no?
1: Tampoc nosaltres.
2: No. El que sí que vull fer un incís és que nosaltres podríem haver dit, pues ara fem 10 anys i per celebrar el desè aniversari, pues fem una altra gira.
0: Ah, clar, un recopilatori de, no, de les cançons.
2: Sí, fem una gira i ja està. Passa que, mira, vaig voler fer aquesta cançó, vaig escriure aquesta cançó i un cop ja posats vaig escriure una altra. Hem fet una cosa que no hem fet mai, que serà una cançó que sortirà el proper, ja aprofito per anunciar-ho, el proper 10 de febrer sortirà una altra cançó, que aquesta és la primera cançó que hem gravat, que hem enregistrat, que no és nostra, que és, el que passa que hem agafat una cançó i hem donat la volta al nostre estil, això no ho havíem fet fins ara.
0: Ostres.
2: I el del desè aniversari era com una excusa de, pues fem això també, que no ho hem fet mai. Clar. A més d'una altra cançó inèdita de Guardafuegos, que aniran sortint.
0: Molt bé.
2: Aniran sortint. Llavors, la primera intenció era no sortir amb les mans buides i fer una cançó, que és aquesta, com quan empezábamos, per celebrar el desè aniversari. Però no sabem fer només una cançó, van fer tres. Si formaran part d'un proper disc, no ho sabem.
0: Bueno, ja vindrà.
2: Sí.
0: Crec que dèiem que tot ha canviat molt, eh? No, suposo.
1: De moment hem volgut fer això. No és una estratègia de xarxes perquè estiguin coses sueltes o singles. El tema xarxes, una mica el resum és que hi estem perquè toca estar-hi. Però no és que... Intentem fer-ho el millor possible, però tampoc som de fer mil vídeos. Bueno, ens costa una miqueta entre tots. Ho portem perquè, en el fons, és on has d'estar.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és de... Volíem gravar, volíem treure coses pels 10 anys, part de la gira, fer alguna cosa especial.
0: D'acord.
1: Comences a parlar d'un tema, surt una altra idea, una altra, i aleshores, bueno, i després ja veurem.
2: Que veus que funciona, perquè... nosaltres que som una mica reacis a fer aquests vídeos explicant farem aquest concert i tal, després veus que el fas, el penges i té un munt de visualitzacions. Sí. Veus que qualsevol cartell o qualsevol cosa, dic, funciona, que ens agradi ja és una altra cosa.
0: Bueno, jo, sí, a més, celebrar-ho d'aquesta manera, donar-ho a conèixer i celebrant-ho d'aquesta manera, la millor manera, que és a dir, celebrar que fa 10 anys que fem música, no? Jo penso que és la millor manera de fer-ho. Aquesta... A banda de promocionar-ho o de xarxes o no, eh? Certament. Clar, musicalment no ha canviat en aquests 10 anys, m'atreviria a dir, no? Des de les primeres cançons, com a Guardafuegos fins ara... Jo no hi entenc massa. Bueno, massa, no hi entenc gens de música.
1: Jo preferiria dir-li, bueno, que ha evolucionat, no? I això està
0: sí.
1: bé. I
0: tot millor, mateix.
1: Sí, sí, millor. Però sí que va començar una mica més... També era la idea una mica del Rosendo i també en primer amb el Marc quan ho parlàvem al principi de tot, de fer-ho més tipus acústic.
0: Val.
1: I això sí que ha anat evolucionant, aquest rock més americà i tal, però...
0: Sí.
1: Però clar, a part de la veu, que evidentment és característica i sempre és la mateixa, jo crec que a més que no ha canviat, però sí ha evolucionat a el que hem volgut, donar-li una mica més de guitarreo, sense arribar a ser un rock urbà i aquestes coses. No sé, crec que ha sigut una evolució lògica, però crec que és fàcilment reconeixible,
0: va.
1: A part de la veu, evidentment, sí. sinó del tipus de música.
0: Però l'essència no ha canviat.
2: Això ho anava a dir.
0: No, l'essència no ha canviat.
2: Tenim gent que ens segueix, que ens diu... Pues a mi m'agrada molt aquest últim disc, però m'agrada molt aquella cançó del segon o del tercer. Vull dir, que hi ha una continuïtat. L'essència és la mateixa. Al final, la forma de composar és la mateixa. El que sigui el vestit, clar, al principi la primera idea que teníem amb Guardafuegos era algo encara més petit i més íntim i més acústic. La cosa va anar creixent i jo vaig passar de tocar només la guitarra acústica a tocar la guitarra elèctrica i, bueno, vam agafar un so més rockero, que ja ens està bé.
3: Val, sí.
2: Però tant el disc anterior com les cançons que sortiran o que estan sortint ara, hi ha de tot.
3: Val,
2: hi ha cançons molt acústiques, molt tranquil·les bé. Més canyeres.
0: Hem d'entendre també que si us heu aguantat durant aquests 10 anys com a banda, ara actual, però com us de vosaltres fa anys que toqueu junts i us coneixeu, vol dir que musicalment també us enteneu. I sé que és un hàndicap, a vegades és un tòpic, perquè sé que és un hàndicap, no?, d'aquest punt musical, cap on anem, què fem, aquesta cançó o l'altra, no?
1: Sí, no
0: sé. I entendre'ns, entre els 5 que sou, doncs...
1: Home, és complicat, eh? Qualsevol grup.
0: Clar, per això.
1: Som 5 tios.
0: Cabarruts tots,
1: bueno,
0: tots ells.
1: No, més que cabarruts, no sé, però jo penso que, al final... tenim la sort de que cada un, de moment, ha adoptat el seu rol i tampoc hi ha... No sé, es parlen les coses, s'accepten, a vegades, clar, hi ha diferències, discussions, o bueno, digue-li com vulguis, perquè és normal, no? Les cançons són... El Rosendo porta una idea i tal, i a vegades s'ha de bellugar per aquí, tant el que parlem moltes vegades, tant el propi so i tal, com amb el que es vol donar a entendre amb la pròpia cançó, la lletra, etc. Però no sé, tinc la sensació que... adoptar el rol és saber on estàs, el que has de fer i no voler-te ni passar ni quedar-te curt, no sé, jo crec que de moment estàs una bona... estem ben sincronitzats els 5 amb aquest aspecte, per això dura, però...
2: Sí, perquè
1: bueno.
2: Això, si no ens aportés això, no, jo no hi seria,
0: per això,
2: no, tindria, no tindria cap sentit.
0: Sí, per això dic. Que ara...
2: Sempre és més feixuc, el que està clar és que... i podria ser que, al revés, però per nosaltres sempre és més feixuc el treball de... un cop tenim les cançons, pues, com nosaltres ens ho fem tot, el fet de treure les cançons, sí, editar-les, fer la promo, això és, sempre és el que ens costa més. Per nosaltres el més fàcil és pujar-nos a la furgoneta i fer quilòmetres.
0: I tocar.
2: I ens ho passem pipa.
0: Clar.
2: Llavors, és que només faríem això. Tot l'altre...
1: Sí, realment
2: ens ho portem tot. Fem el management,
0: sí,
2: la promo...
0: Sí.
2: Nosaltres ens diguessin, vinga, el divendres a les 4 a tal puesto. I amb allà... I per nosaltres el millor passar, clar, per poder girar i per donar-te a conèixer, doncs, has de fer les cançons i les has d'editar i promocionar-les.
0: Està clar. La gira ja ha començat, ja heu fet un parell de concerts, si no em feien els números, però em queden, que acabeu de començar, queden, ja teniu molts bolos ja tancats, tots ells fora. Us he de preguntar... per què a fora i aquí a casa no? Per què?
2: Bona pregunta.
0: Sí? No és pas volgut, doncs?
2: No. I ara?
0: Va, estopa,
2: és
0: no.
2: Molt curiós. És
0: no
2: molt
0: pot
2: curiós.
0: Ser, això? No ho entenc.
1: No ho sabem.
2: Una qüestió d'estil. Ja no vull dir ni d'idioma, vull dir, perquè podria entendre... Però és una qüestió d'estil.
0: Ja.
2: Nosaltres estem també molt sorpresos. Nosaltres anem aquest any. Ja vam estar molt a prop d'Extremadura l'any passat, vam estar tocant a Salamanca, però llindant a Extremadura. Aquest any anem a Càceres i a Badajoz, però també anem a Madrid.
0: Molt bé.
2: I et quedaria esperat, perquè tinc propostes d'aquests dies que he fet aquí, a sales d'aquí i ajuntaments. I no tinc resposta. Però després a Càceres... i diuen...
0: Per això?
2: Sí, i en bones condicions, que això és el pitjor de la història. En bones condicions que diuen...
0: Ostres, les que han de ser, no?
2: Sí, bueno, això
0: ja,
2: de
0: ja,
2: l'autor
0: ja, ja, ja,
2: no
0: ja,
2: és per bufar i fer ampolles.
0: És veritat.
2: Sí, és complicat.
1: Sí que sé que intentes uns mínims, però no penseu que els mínims són
0: ja,
1: segons
0: ja,
1: què. Vull dir,
0: ja.
1: Uns mínims de certes coses que potser fèiem... Sí. Ja no fa 10 anys quan vam començar, sinó que érem tots molt més joves amb altres bandes i tal, no? D'anar per una trista cervesa.
0: No,
1: com
0: no,
1: aquell,
0: no
1: qui diu,
0: és l'últim.
1: Però tampoc... Vull dir, per això era de les bones condicions. Llavors, el tema no sabem exactament per què.
0: Bueno, això, Madrid, Huesca, València, Badajoz, Càceres, com dèieu... Ostres, clar, és una gira...
2: És la tercera.
0: Per això,
2: estem aprenent,
0: per
2: perquè la primera, doncs, clar, ens vam trobar tot. Que sí que ens vam treure l'experiència que ens va agradar molt.
0: Clar.
2: Vam dir, ostres, això què és? Sí, i com ha estat... Que crec que hi ha una frase a la cançó que diu... està més cerca de lo que semblava, o i algo així, no, com era tan fàcil i no ens havíem adonat mai que i és molt i és molt guai. I ja et dic, és la tercera i ens fan cas i estem aprenent també a organitzar les gires i això ho hem de fer així o no, però lo curiós ja des de la primera és que vam veure que la resposta era molt bona. Uh-huh. Aquí també, aquí ara també ha costat, perquè en principi doncs suposo que necessites una constància perquè la gent et faci cas, i aquí, ara quan estem tocant aquí, el primer que no sé si, sí, el primer concert de la gira va ser coincidir amb l'efemèride del primer concert que feia 10 anys, i vam fer a finals d'any a Torredembarra i vam omplir la sala. Ara aquesta setmana passada vam tocar l'oncle Jack, una sala mítica de cançó d'autor a Hospitalet, i també estava plena la sala. Cosa que anys enrere, durant aquest camí, no es passava. Ja. Nosaltres ja havíem estat a aquesta sala. Sí, hi havia 8 persones. I ara han passat 5 anys i la sala... Ah, doncs això, dius... Pues bueno, molt bé, pues estem molt contents.
0: No, no, i heu ajudat que sigui així, eh?
2: I ja et dic, i la gent aquí... També, ara, tenim bona resposta al públic, no ens podem queixar. El que sí que ens costa trobar llocs, igual no n'hi ha tants, no sé. La qüestió és que el primer cop que... o el segon cop que vam anar a Madrid ja vam dir, uf, què passa aquí? Ho vam viure d'una altra manera. Més que res, perquè aquí sempre estàs recolzat per la gent que et coneix, familiars, amics, i allà... estàs totalment despullat. Allí no et coneix ningú.
0: Però és l'essència. Escolteu-me, doncs, la gent que vulgui desplaçar, que ho faci, que també està molt bé, desplaçar-se,
2: esperem...
0: viatjar i que us vinguin a veure.
2: No, i esperem
0: que vingueu aquí.
2: En un futur proper,
0: i, sisplau,
2: tornar a tocar prop de casa.
0: Programadors, públics, privats, sales, és a dir, guardafuegos valen molt la pena, us ho assegurem. De fet, xarxes socials, YouTube, tot plegat poden escoltar la teva música, la vostra música, Spotify, etc, que la gent no dubti en poder escoltar-vos. Acabarem així, doncs. Rosendo, Oriol, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: A vosaltres.
0: Per molts anys més, i parlem ben aviat, eh?
2: I tant, segur que ho farem. Quan tinguem disc.
0: Exacte, exacte.
1: A veure.
0: Gràcies, que
1: vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: sabeu, ja podeu intuir que tot el món audiovisual, per les raons òbvies, ens agrada molt. Ens agrada parlar molt això d'imatge, de fotografia, d'art, del que implica la fotografia en l'art, entre altres moltes qüestions. I per això avui crec que és un plaer poder parlar amb una fotògrafa vendrellenca i que estic convençut que alguna fotografia d'ella ja heu vist. Gemma Lahoz, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: M'agrada la teva web que dius... Hola, sóc la Gemma, em dic Gemma, sí? I sóc fotògrafa.
1: Sí.
0: Tal qual, clar i ras.
1: Sí, però és una cosa que m'ha costat com de dir.
0: Sí?
1: Saps? Vull dir, això ja. Del síndrome de l'impostor i això, no? És com, vale, sóc, o sea, de fet, a dia d'avui encara em costa de dir, de què treballa? Sóc fotògrafa. Però ho dic cada cop més convençuda.
0: Ja. Clar, és que també és una professió, com la diria, una mica maltractada, eh?
1: Uf, sí.
0: Hi ha molta gent que es creu fotògrafa ja de per se. Jo me'n recordo ja, i estic parlant potser de fa molts anys, que algú es comprava una pedazo càmera, la més cara que hi havia a Andorra, i se la comprava, i es pensava que era fotògrafa, ja. I ara, avui en dia, tothom amb el mòbil es pensa que és fotògraf.
1: Sí, bueno, aviam, jo penso que, primer, no fa falta tenir una bona càmera per ser bon fotògraf. Hi ha molta gent que potser amb un mòbil te fa una bona foto i una persona que es gasta un mogollon de diners amb una càmera i no sap tenir... aquest ull o aquesta intuïció o el que sigui, llavors no, o sigui, no, per mi no és un fotògraf un que té una bona càmera o no vol dir que no sigui fotògraf un que només tingui un mòbil.
0: No, saps? està clar, perquè la fotografia, ara en parlarem, tu ara ens ho explicaràs, però clar, la fotografia és llum, la fotografia és el moment, la fotografia és una emoció, no és un instant,
1: sí.
0: És que clar, no és la qüestió d'apretar un botonet o enfocar o no, la fotografia és molta cosa
1: i de vegades sort, a mi em passa de vegades que és com, bueno, jo estic a la colla dels nens i clar, hi ha moments que fem un castell, es celebra, jo el que faig és fotre'm a la pinya, així, clar, vull dir, també és tenir sort i de vegades aquí captes moments que flipes, però sí que és veritat que és, o sigui, jo el que trobo de mi mateixa és que observo molt, o sigui, jo estic molt com
0: sí.
1: que estic però no estic i vaig mirant i tal, no sé què, i de vegades, de fet, faig la foto, no tanco l'altre ull. Tinc l'altre ull sempre obert, perquè sí, sí. Per aquí pots veure moviment, clar. I pots veure una mica, si està passant alguna cosa, que facis rup, pam.
0: Ostres.
1: Saps?
0: Això, perdona, clar, jo per la feina aquesta estic rodejat de fotògrafs.
1: Sí.
0: I és això tal qual, és a dir, tot ho veieu amb aquesta altra mirada, em fa l'efecte. Tot ho veieu... Amb aquesta mirada de fotògrafa, no, jo no sé com dir-la. Sempre, però això, la veieu d'aquesta... De captar, no sé, diferent, ho veieu diferent. No sé per què.
1: Clar, a mi quan em diuen, oh, ostres, com captes això i tal, i és com... Em surt.
0: Clar.
1: O sigui, no... crec que m'he fet fotògrafa... O sigui, ja ho era, fotògrafa. Passa que no tenia potser una càmera quan era
0: ja,
1: petita.
0: Clar.
1: Però jo recordo... O sigui, jo vaig venir aquí a viure el 2008, abans vivia a Barcelona, i recordo una per via Laietana, no sé si amb els meus pares, i jo mirant amunt els edificis. Mira,
0: veus?
1: No, mira com és això. Ta. I dir-li a meus pares i com... Ala, no m'havia fixat mai.
0: Clar.
1: Tinc la sensació de que a vegades mirem altres coses que altra gent no s'hi fixa.
0: És veritat. Això aquesta mirada especial que teniu els fotògrafs, sense oblidar la tècnica, perquè també hi ha una tècnica
1: sí.
0: al darrere de la fotografia. No sí. oblidem.
1: Sí, sí. Aviam, jo he fet cursos de fotografia, però sí que és veritat que jo, per exemple, la meva càmera la controlo perfectament, sé com va, sé com... Però jo, per exemple, tinc una Canon, em donen una Nikon i tinc que... És com, vale, on està... On moca el diafragma? On moca el tal?
0: Yeah.
1: Saps? Però sí, sé fer servir la càmera manualment.
0: Sí,
1: i sé que quan faig certes coses, què farà la foto?
0: No, no, doncs, està clar.
1: Sí, saps? Sí, sí, llavors sí. Això s'ha de saber.
0: No, clar, si no, malament.
1: Sí,
0: encara
1: sí.
0: que avui en dia tot estigui automatitzat i tot estigui...
1: Sí.
0: Digitalitzat, és igual que li com vulguis, és evident que la tècnica s'ha de conèixer, si no malament,
1: Si no malament.
0: Tornem a la Gemma professional, això, Gemma fotògrafa professional, perquè tu et dediques a la fotografia.
1: Sí.
0: I fas allò, mira, tenim una amiga en aquesta casa, aquí a la ràdio i a la tele, no vull dir el nom, que ella sempre diu, ella fa art i diu, tinc l'art per omplir-me l'ànima i l'art per omplir-me la nevera. Veig que amb tu també passa una miqueta. És a dir, bodes, bautizos i comuniones... I no ho estic menyspreant, de veritat, Gemma?
1: No, però és que l'has clavat. O sigui, quan jo el 2010 vaig fer un curs de fotografia professional, en aquell moment no em veia com... No, jo no volia fer bodes, bautizos i comuniones, saps? Jo volia fer com una altra cosa. I de fet fa dos anys que estic de manera professional. I llavors, o sigui, és que m'encanta que ho hagis dit, perquè és com, és just el que no volia fer.
0: No és frase meva, eh? Que quedi molt clar. Però clar, queda molt clar el que us passa a molts artistes, no? Però que això és bo perquè, tot i així, podeu treballar d'aquest art. I sou molt conscients que a vegades toca fer una sèrie de coses, que igualment les feu igual de bé i meravellosament bé, i altres que potser us permet el luxe de deixar-vos una miqueta anar, no?
1: Sí, no, totalment. O sigui, de fet, jo, per exemple, el que és el meu Instagram, el que faig és ensenyar el que més m'agrada a mi, que de vegades no és el que més li està agradant al client. Saps? O de vegades quan jo faig una sessió, mostro la galeria i m'escullen quines fotografies volen, no m'escullen les que potser jo hagués escollit, saps? Coses d'aquestes. Vale. Llavors és com, l'Instagram aprofito per això, la web l'aprofito per explicar la sessió o la història que jo estic explicant en aquella sessió. Vale. O el que estic documentant.
0: Ah, clar.
1: Saps? L'Instagram és més de, doncs mira, ara castells, ara foto familiar, ara foto de corporativa, sí. I vaig barrejant-ho tot una mica.
0: Però tot i així, el que hem pogut anar veient, Gemma, és que tot i així, és a dir, fotografies familiars, naixements, que també ara també sé que se'n fan moltes, d'acabats de néixer, aquestes coses, bodes també, comunió, és igual. Sí. Però, ostres, amb una mirada molt especial. No sé, és a dir, podrien, no dic sense exagerar, que podrien colar perfectament per algun qualsevol tipus de concurs de fotografia. Que no ho diries, que està fet per encàrrec i que has fet perquè t'han vingut a contractar i has fet una sessió de fotos a una família. M'explico, eh? Que tot i així, sempre hi tens el teu punt.
1: Clar, bueno, suposo que al final és el que intento diferenciar-me una mica. Però és que ja et dic, em surt innat. Clar. Vull dir, no és una cosa que és com vaig a buscar aquesta manera perquè així em destacaré. No, a mi la fotografia em surt així, han sigut molts anys de veure moltes fotos, de fer moltes fotos, i també d'aprendre a trobar la manera d'editar la fotografia que tingui el meu punt. No sé si, saps? Vull dir, ja una cosa és fer la foto, una altra cosa és l'edició que hi ha després, que de vegades no se li té com aquesta importància, saps?
0: Val.
1: I com editis tu la fotografia li dona el teu toc. De vegades, ara fa temps que no ho faig, però de vegades he fet stories de l'abans i el després, perquè es vegi la feina o com canvia una fotografia al fer aquesta edició.
0: Val.
1: Potser és una edició de tonteries de llum, de color...
0: D'acord.
1: Saps? Coses així.
0: Que també s'ha anat com acceptant, no?, l'edició de les fotografies. Potser abans, a l'època analògica, no estava massa ben considerat, però és clar, amb els anys i amb la tecnologia, ara ja s'ha igual, eh?
1: Tindria que haver sigut acceptat abans, perquè a mi m'agafa... Jo he fet foto analògica. A mi em dius que tinc que revelar un negatiu i m'he d'un patatús, saps? Vull dir, jo sé revelar una foto digital, però no sé revelar un negatiu. O sigui, jo era una feinada. O sigui, aquí amb el digital pots agafar i disparar tot el que vulguis i després borrar. Amb l'analògic no es pot.
0: No, clar.
1: O sigui, per mi és molt més dur la feina en analògic que en digital.
0: Està clar. Sí, eh? És a dir, el revelat antic és tòxic,
1: productes tòxics. Sí, però és igualment difícil.
0: Nostàlgia zero, doncs, en aquest aspecte, Gemma, o què?
1: Bueno, jo tiro analògic, ara ho tinc com molt apartat, però he fet molta foto analògica, però ho porto revelat al meu carret i
0: Està clar.
1: I m'ho donen digitalitzat i el negatiu pues, ja revelat, sí. Ja està.
0: Ens has parlat diverses vegades de castells, dels nens, ets castellera, tot i ser de fora, suposo que és una bona manera d'introduir-te al Vendrell, vas fer-ho molt bé,
1: sí.
0: No? A través dels nens,
1: sí.
0: I tens molta fotografia de castells.
1: Molta.
0: I de fet se't coneix molt per les fotografies de castells i de fet per l'últim calendari que s'ha editat amb l'impremta Ramon, justament.
1: Sí. Això de que no sóc d'aquí, hi ha una... Vaig a puntualitzar.
0: Jo tampoc ho sóc, eh?
1: No, però és que... Gràcies per entrar a castells, em vaig trobar amb un home que em va treure el meu arbre genealògic perquè el meu avi va néixer a Sant Salvador.
0: Llavors ja està, ja tens lligam.
1: Jo soc d'aquí, o sigui, em va treure totes les joies, com soc d'aquí de tota la vida, perquè clar, jo tinc ficat Gemma Lahoz, però jo soc Gemma Socias Lahoz.
0: Socias. Home, clar.
1: És el primer lloc, o sigui, vaig venir aquí a viure, em van començar a escriure algun nom, perquè a Barcelona ho escrivien de tot menys Socias.
0: Aleshores, clar.
1: Sí.
0: Ostres.
1: El que passa que sí, ho tinc així, l'Instagram això estic com amagada. Però...
0: Quan feia aquesta referència que no ets d'aquí,
1: no, però que és una cosa, saps, que és com, ostres, que fort, no? O sigui, has acabat a petar en un lloc per casualitat que resulta que ets d'aquí com sí, sí. cometes de tota la vida, o sigui, tens família, s'ha traït el meu avi i mon pare, o sigui, he tornat jo aquí.
0: Clar, clar.
1: No, i el meu fill ha nascut aquí, saps?
0: És no, com... no, està clar, està clar. Això fica com has vingut a traït per una energia, no?
1: Sí,
0: no sé
1: sí.
0: Com no sé com dir-ho. Sí, bé, tot sí. això, posem els castells.
1: Sí.
0: Clar, són molt plàstics, els castells.
1: Mm.
0: Vull dir que ostres, que una fotografia de castells... Anava a dir, sempre serà xula. No, no és així. Veiem moltes fotografies iguals, en moltes ocasions, no? Allò,
1: sí.
0: la rosa de la tinya, que és
1: sí.
0: molt comuna.
1: Sí.
0: Solo que la intenció també és buscar coses diferents. Que
1: sí,
0: tu,
1: i costa.
0: Buscar coses diferents.
1: Sí. sí, sí, a mi de vegades em passa quan, jo què sé, vaig al local i, Gemma, volem fotografies per l'Instagram dels nens anunciar els assajos que vindran.
0: Clar.
1: I és com buscar coses diferents, que no sigui folre, que no siguin les mans així,
0: clar.
1: Que no, saps? Costa. Però, bueno, és el que t'he dit. És, jo estic al local i estic com allí amb la càmera, vaig donant voltes, la gent em mira i jo... Ara no et faré la foto. és, no sé, és trobar-te el moment, el, no sé, també el que et deixa, no? Perdona que ara estava mirant la foto aquesta. Clar, hi ha de vegades que pots pujar a un lloc, de vegades no pots pujar,
0: ja.
1: saps? Sí. També portant la conya de que jo pujo a tot arreu. O sigui, m'he colat a cases de veïns perquè he agafat, he picat i he dit, ei, soc la fotògrafa dels nens, em deixo pujar. Sí, sí, o sigui, a Gràcia ja tinc una veïna que la tinc a Instagram i quan vaig és com, ei... Que venim tal dia,
0: mira,
1: i ja van 2 anys que pujo a casa seva.
0: A més, els castells tenen aquella particularitat, que clar, són molt plàstics, són molt visuals, però que dèiem que la fotografia també recull emocions. És a dir, no, que també és això, aquesta part emocional dels castells,
1: sí.
0: que suposo que és important també...
1: Molt, i crec que és la que...
0: Fotografiar-la.
1: Sí, i per el que jo estic trobant a la gent de la colla és el que més li agrada.
0: Sí?
1: Quan capto aquests moments de algú s'està fent una abraçada, un petó, estan fent una broma,
0: clar.
1: o jo què sé, de vegades estan descarregant un castell o, i veus com, saps com es toquen o com, saps? Vull dir, d'aquest cap de setmana tinc una foto que vam fer un pilar a la neu i veus com està l'Imanol i la Sara i quan baixa, saps? L'Ima està així com mirant cap a dalt, somrient, saps? Com aquesta complicitat. Això és, a mi és el que més m'agrada captar.
0: Que...
1: O sigui, el castell en si és com el que estic obligada a fer.
0: Clar.
1: Necessita la foto del castell
0: sí,
1: amb l'aleta,
0: però...
1: també
0: és un objectiu, no? És a dir, la colla té l'objectiu X de fer un
1: sí.
0: castell X, aquella fotografia és fàcil de fer o no.
1: Sí.
0: Es fa el castell, tu fas la fotografia,
1: sí.
0: però és això que deies tu ara,
1: sí.
0: que aquí t'he llat, perdona.
1: Si I, no però després jo intento com captar l'altre.
0: Clar.
1: Saps?
0: Que xulo. I ho aconsegueixes. Sí. Sí, Gemma, sí.
1: Bueno, és el que em diu la gent.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: sí.
0: A més, això, la gent s'hi mira per les xarxes, que és important estar a xarxes, és important estar a Instagram, que ja ho has dit, pàgina web que també tens... Clar, la fotografia va molt lligada a les xarxes socials.
1: Sí.
0: A vegades les xarxes socials les critiquem perquè a vegades tenen molt de punt de criticable, però tenen aquesta part de visualització i en fotografia més que mai... que us va molt bé, també. Gemma.
1: Sí, però és que a més, vull dir, jo sempre he pensat que les xarxes socials, si les fas servir bé, no tenen per què ser dolentes.
0: No, no.
1: Llavors,
0: no,
1: és com,
0: no.
1: bueno... I, de fet, a mi, per exemple, també em surt molta... Gràcies a les xarxes, i a que la gent s'ha de donar a veure, d'alguna manera, a mi això m'ha donat molta feina.
0: Clar.
1: O sigui, jo vaig començar pensant que faria com molta foto familiar i estic fent més foto corporativa.
0: Imagina't.
1: Saps? Perquè necessiten per la web...
0: Clar,
1: per,
0: clar,
1: o sigui,
0: clar.
1: He anat a una clínica dental. Hi ha una marca de banyadors que regularment anem fent sessions.
0: Molt bé.
1: Jo què sé...
0: Ostres.
1: A Calafell, amb unes noies que es diuen La Porta de Fusta,
0: sí,
1: que fan coses de teatre.
0: Sí,
1: vale, doncs amb elles vaig anant...
0: Molt bé.
1: Cada X temps, mitja hora, perquè vagin tenint una mica de fotografia okay. i vídeo de tot. Llavors, m'està sortint més d'això, en
0: Ostres.
1: Realitat.
0: Bueno,
1: sí.
0: però està bé, també, no?
1: Sí, bueno...
0: Perquè hauràs d'aplicar aquesta creativitat també en aquest món
1: sí.
0: professionalitzat,
1: sí.
0: no?
1: Al final també el que acabo fent és fotografia documental, que és el que dic que jo faig.
0: Uh-huh.
1: Fotografia documental, que al final és documentar una cosa que està passant.
0: Clar.
1: Llavors és com, vale, anem a ensenyar, què feu a la clínica dental?
0: Ho
1: ensenyem.
0: Que xulo.
1: Saps? Què feu aquí? Ho ensenyem. I
0: Clar.
1: Ja està.
0: Que bé. I acabem, Gemma. La fotografia perfecta. Què? Ara et posarem un compromís, eh? I amb això acabarem ja, de fet. O la fotografia perfecta, quina és?
1: La fotografia perfecta per mi és la desenfocada i una mica borrosa, però que té alguna emoció forta o t'aporta alguna cosa forta.
0: Que bé.
1: Però m'agrada jo les fotografies que faig, que de vegades estan com una mica desenfocades, estan una mica mogudes i tal, però és, havia de disparar sí o sí, perquè havia de captar això, per mi són les millors.
0: Ja l'has fet, aquesta fotografia perfecta, o encara l'has de fer?
1: No sé, com vam fer amb Castells la torre de vuit en folre Catllà, d'allí tinc unes quantes bastant perfectes d'aquest estil.
0: Que sí. Gemma, gràcies. Un plaer, de veritat, conversar aquesta estona. Va, seguirem parlant, eh? Seguirem trobant.
1: Sí, sí, sí.
0: Fantàstic. Gràcies.
1: Sí, merci, Pere.
2: Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallés. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
3: Va, un dia ben complet i anant enllaçant qüestions i temes i seccions ja habituals, eh? De fet, també una secció que prou coneixeu, una de les més antigues d'aquesta santa casa, que és aquest espai visual, aquest espai sobre salut visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que ens torna a acompanyar. Sílvia, molt bon dia.
4: Hola, Pere, bon dia. Ara que has dit això, la secció més de les més
3: antigues,
4: que vam començar el 2011, precisament aquest matí pensava, ara... Ja, amb les xarxes, Instagram i tot el tema postcats i tot això, ja s'està parlant molt més, s'està fent més difusió de salut visual. De fet, avui a la COTV, l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual, va estar al Parlament per presentar el projecte que van portar a terme del projecte a les escoles per
3: l'importància d'això.
4: Pues avui, precisament, estan allà al Parlament. I pensava, bolín, esperes, hem sigut pioners. I a més, amb un medi que és la ràdio, que sempre perdura. O sigui, per molt que sigui xarxes o postcat i tot això...
3: No, és que no deixa de ser ràdio. Ho he explicat moltes vegades i la gent ja ho està cansada de sentir-m'ho, però és que és veritat. Sembla que haguéssim inventat ara no sé què, no? Això, el podcast i això que fan ara tothom i les influencers i aquestes coses, però que no deixa de ser ràdio. L'únic que ha canviat és el canal de difusió, no? Perquè nosaltres ara aquí estem emetent a través del 107.1, a través de les ones hercianes, això ha canviat i ara tothom pot emetre des d'on sigui, però la manera de fer continua sent ràdio.
4: Sí, és comunicar, i potser la diferència podria ser l'objectiu en si de...
3: Sí.
4: No deixa de ser entreteniment, però potser els canals de més, no vull dir més clàssics, però des de sempre és un medi més informatiu. De fet, quan parlaven de l'aturada aquella del dia de la corrent i tot això, la importància de tenir una ràdio...
3: Un transistor a piles.
4: A piles.
3: Per poder seguir l'actualitat correcta.
4: Serà per alguna raó?
3: Sí.
4: Serà perquè això sempre funcionarà, sempre estarà d'alguna manera o altra. Llavors...
3: No, ha de ser així. Però escolta, a veure si un dia es fan algun tipus de recepció al col·legi d'optometristes i que ens facin un premi o alguna cosa, no? Allò com a reconeixement, a divulgació de la professió i de la salut visual de manera molt primerenca des de fa menys 20 anys i aquestes... No,
4: bueno, podria proposar-ho si algun dia surt alguna cosa, la candidatura la podem presentar.
3: No,
4: o sigui,
3: escolta'm.
4: Però si és veritat que portem aquí parlant, semblava pico pala i en el desierto i tal, però oidà,
3: Sí, per això, i a més això, una de les seccions actives, és a dir, hi ha hagut moltes seccions, hi ha algunes que les vam fer abans que aquesta, però que es van deixar de fer, és a dir, de manera continuada i que encara es porti a terme una de les seccions més antigues, aquesta i la cinema, amb la Belarús, així que sou dels col·laboradors en actiu més antics actualment.
4: Doncs sí. Per cert, records del Salvador, que me l'he trobat venint cap aquí.
3: Molt bé.
4: Ara vaig acabar la ràdio, jo hi vaig anar el dilluns.
3: Sí. Hem de fer una trobada de col·laboradors també algun dia, eh? També és una compta pendent en aquesta casa.
4: Bueno,
3: està bé. De poder trobar-nos tota la gent que fa possible la Calaixera, col·laboradors, etc, i fer alguna cosa.
4: Bueno,
3: sí.
4: Guai, tot el que sigui celebrar
3: per això.
4: I unir.
3: Home, ara farem 4.000 programes. Bueno, ara el juny farem 4.000 programes, eh? Hem de fer alguna cosa, hem de fer festa grossa.
4: Podria fer alguna coseta.
3: Va, anem de cara a barraca, que avui anem tard i a sobre ens estem enrotllant. I de fet avui ens vens a explicar que és un pla molt interessant, que se n'ha parlat molt, és un d'aquests plans aprovats pel govern central, pel govern de Madrid, i del qual és una mesura social i que té directa influència a la salut i en aquest cas a la visió. Bé, explica'ns-ho tu, sisplau, Sílvia, de què parlem?
4: Doncs ja fa temps que des del Consejo de Colegios de Ópticos a Madrid.
3: Aquests que ens ha de fer un homenatge, no?
4: Bueno, sí, bueno, però és el conjunt, o sigui, hi ha diferents col·legis d'òptica a tota la, regió, ja, la Catalunya, València, sí, sí, sí, Madrid, etc, etc. I llavors, en el seu moment, que jo també hi vaig participar, es va fundar el Consejo de Colegios. És que, clar, aquí hem de ser... I, de fet, es tramita, doncs van estar això també amb Sanitat, amb el Ministeri de Sanitat, d'alguna manera lluitant i perquè es poguessin donar ajudes al tema de, sobretot als infants, ajudes econòmiques pels infants que necessiten portar ulleres, correcció òptica amb ulleres o lentilles. Perquè, a part, Visió i Vida, en el seu moment, també va fer un estudi, una recerca i de com estava la situació a nivell visual, sobretot en la població infantil, a part de fer les xerrades a les escoles del fracàs escolar, primer a primària, després vam fer l'ESO i tot això, doncs paral·lelament en tots aquests projectes vam fer aquesta investigació i el que es va veure és que hi havia molts nens, molta població infantil, que per temes econòmics familiars les famílies no podien destinar uns diners per fer-li unes ulleres als infants perquè hi poguessin veure i bé. Uh-huh. Llavors, doncs, és com el peix que es mossega la cua, no? Si no hi veig bé, sí que és un factor molt, molt important a l'hora de l'aprenentatge. Sí, uh-huh. Presenta una sèrie de dificultats que pot conduir, ajudar que hi hagi, pugui haver-hi un fracàs escolar pel fet de que el processament de la informació sigui més lent, tal i qual, perquè la imatge no està tan neta i no la percebo, trigo molt més en veure-la, m'haig d'aixecar a veure o no, ho veig borrós, o copio del company del costat perquè la pissarra no la veig, llavors això és un temps que jo tardo en copiar. Mentre estic pendent d'això, no estic pendent de lo que se m'està entrant la informació, etc, etc. Llavors, arran d'això, i vist que hi havia molts infants que no podien accedir a tenir una correcció per la seva vista, s'ha estat batallant, lluitant i tot això pel tema aquest de dir de que l'Estat almenys subvencionés alguna part. Fa molts, molts, molts anys jo recordo que a la renta es podia desgravar a ullera, les factures de les ulleres, el tema de dentista i tot això, però després ho van treure i ara han començat amb aquest plantejament. Llavors, en què consisteix el Plan B.O.?
3: És això, Plan B.O., que molta gent l'haurà escoltat aquests dies, o aquests dies, aquestes setmanes enrere, o aquests mesos enrere. Plan B.O.
4: Plan B.O. Uh-huh. A l'Estat subvenciona amb 100 euros...
3: Com a màxim?
4: Com a màxim, amb 100 euros, amb ulleres i lentilles. No ens serveix qualsevol tractament de teràpia visual.
3: No. Això.
4: És específic de ulleres i lentilles. També pot ser només canvi de vidres, o sigui, no necessàriament has de comprar la muntura. Vale? Llavors, aquí partim de... aquest subvenció de 100 euros és per nens menors de 16 anys.
3: Val.
4: I va lligat amb el seu número de targeta de la Seguretat Social. Uh-huh. Llavors, tot ho tramitem a través de les òptiques que hi col·laborem. Vale? I llavors tu vas a l'òptica, en aquest cas nosaltres a l'òptica també hi som, tu vens a l'òptica, tries la ullera, tires les lentilles o fem el procés, i llavors amb el número de targeta de Seguretat Social entrem dins un programa, posem les seves dades del nen amb la data de naixement, i aquí, sí, bueno, en aquest cas a Catalunya, i llavors aquí ens diu aquesta persona pot accedir a aquests 100 euros.
3: Val. És a dir, que la persona, els usuaris, ja sortiran amb el descompte aplicat, ja?
4: Sí.
3: No, això està bé, que no és allò posteriori que haguis de fer la sol·licitud, presentar-ho telemàticament i aquestes coses.
4: Bueno, això ho fem nosaltres.
3: Val, us toca fer-ho vosaltres.
4: Això ho fem nosaltres i en principi assumim nosaltres...
3: És el que anava a dir.
4: Fins que l'Estat ens pagui.
3: Val. Que l'usuari, tornem-ho a dir, que em sap greu, Sílvia, em sap greu. Perquè...
4: No, però...
3: L'usuari final sí que se'n beneficia perquè ja sortirà de l'òptica amb el descompte aplicat ja.
4: Sí, llavors... Tu, com a òptica, llavors has d'entrar totes les dades.
3: Vale, això ho heu de fer-ho vosaltres.
4: El que passa és que perquè no hi hagi, pues això, que jo vaig a aquesta òptica i compro això, m'ho desconto, me'n vaig amb una altra òptica... Està perfectament controlat amb aquest aspecte. Val. Si tu vens a la meva òptica, jo ho tramito, ja ho gasto...
3: No, està clar que sempre hi ha algú més llest que els altres per poder fer-ho, però em refereixo a un nivell d'usuari que a vegades intentar accedir a aquest tipus de beques, a aquest tipus de subvencions governamentals, a vegades és molt tediós,
4: és
3: això, has de presentar tu de principi tu has de pagar l'import complet i després tu presentes la factura, l'has d'entrar per instància, l'has d'entrar per no sé on i en devaluar, és a dir, que tot es dilata molt i potser sí que finalment t'arriba un descompte però t'arribarà d'aquí un any, dos anys o quan passen vehicles elèctrics o altres coses, potser no t'acaba d'arribar mai.
4: Clar.
3: Una mica per aquí, Però en aquest sentit, sí, això és tal qual, i tu quan vagis a l'òptica ja sortiràs amb el descompte aplicat. I això és positiu per l'usuari, però a altres no.
4: Clar, llavors feinada. Nosaltres, aquí jo tinc un dubte existencial, que he fet la pregunta, però encara no m'han contestat, perquè nosaltres llavors entrem totes les dades, ens demanen la graduació, ens demanen la factura, vale? La factura de l'import total, vale? Sense descomptar els 100 euros i això, i després també ens demanen que els pares el pare o tutor legal ha de firmar un paper annexa que l'hem d'escanejar i l'hem de presentar. Tu envies i no et donen una resposta immediata de que és, si a lo millor hi ha algun error o alguna cosa...
3: Val, que si s'acaba denegant aquella subvenció, l'heu d'assumir vosaltres.
4: No ho sé, això és el meu dubte. Ah. Aquí entro en la tessitura de dir... Bueno, clar, fins que a mi... Jo ho envio, però fins que a mi no em diuen... Està acceptat?
3: Clar.
4: Quan està acceptat, llavors ja ho tens clar que ho cobraràs. Quan ho cobraràs?
3: Que té una altra pregunta. Quan ho cobreu, això, vosaltres, els professionals?
4: A veure, no ho sé, perquè això hauria d'haver començat al setembre i ha començat al desembre. Llavors, el que ens han explicat és que a final de mes repassen tots els expedients, llavors et diuen està aprovado, i un cop aprovat posava el paper que en 15 dies tindríem l'ingrés al compte. Jo n'he tramitat alguna al desembre, a dia d'avui encara no m'han contestat si està tot enviat.
3: Sí.
4: Hem de suposar que sí.
3: Val. Hi ha un cert símil, crec, no sé com acaba de funcionar, però és el que fan les farmàcies. És algo similar. És a dir, les farmàcies, a priori, elles absorbeixen el cost subvencionat de molts medicaments i després allò que fan retallant la colla de barres, després allò ho presenten a sanitat i els hi retornen l'import que elles han assumit prèviament. És una mica això, que a vegades es queixen dels retards i que a vegades els pagaments són tards i que ho han d'assumir l'empresa, no?
4: Sí, aquí l'hem d'assumir. O sigui, clar, aquí el dubte jo em queda és si... Jo no crec que, o sigui, un cop ha enviat i ha passat el filtre, no crec que no diguin que no, però bueno, jo què sé, llavors
3: què faig jo?
4: O haig d'avisar el client o de dir, pot passar això, jo què sé. I llavors l'altra cosa és que aquí... que en dona una certa seguretat perquè els diners han anat a parar al consejo i és el consejo que ens paga.
3: D'acord.
4: Llavors, una miqueta el símil per mi és com els bons aquí a l'Andreu.
3: Sí.
4: Què passa? Que els bons és molt més ràpid perquè d'una setmana en una altra tu, l'òptica en aquest cas, en una setmana ja tens ingressat, com a molt, són 10 dies.
3: Ja.
4: Però aquí ens anirem, doncs això, doncs imagina't, un mes i mig, dos mesos a...
3: Clar, i si vas sumant ulleres, clar, acaba sent un... Un piquillo.
4: Un piquillo, clar, són 100 euros per això. Llavors aquí és l'únic és que a nivell nostre d'òptica doncs hem d'assumir això, contents de poder-ho assumir perquè és un bé per tots, però sí, això. Llavors, el tema és si tu l'import de les ulleres o lentilles és inferior a 100 euros, ells cobren l'import de les lentilles. Llavors, imaginem que compres per 50 euros, doncs se't descompta aquests 50 euros i aquests altres 50 euros els perds.
3: Val, perquè és un cop...
4: Un cop a l'any.
3: Un cop a l'any.
4: Acaba...
3: Un cop a l'any.
4: Acaba el 31 de desembre del 2026.
3: Sense saber si es tornarà a renovar o no, que queda aquest dubte.
4: Això no sabem què passarà. Llavors, convidar les famílies, ja que ha sortit aquest pla, ja que està, encara que nosaltres estem amb aquesta tessitura d'això, però bueno, contents de poder-ho fer i ofertar i tot això, és que totes les famílies que tinguin infants menors de 16 anys que aprofitin aquesta aquesta subvenció, que són 100 euros, que és
3: i diners. És universal, és a

0: Públic o privat, o de l'òptic optometrista. Llavors l'únic és això, que els menors de 5 anys sí o sí els ha d'haver visitat a l'oftalmòleg i portar la recepta d'oftalmologia. És l'únic cosa així més això. I és fàcil, de tramitar.
1: A nivell comunitari, més una bona eina, perquè tot el que sigui subvencionable crec que ha de ser positiu, també en tot aquest aspecte que hem defensat tantíssimes vegades. I bé, també ha de servir com un revulsiu, no?, per les famílies que potser posin aquest punt d'atenció, de que potser puguin accedir a aquest tipus d'elements que tant hem parlat i que a vegades, el que dèiem, doncs sí que ve de 100 euros, doncs moltes vegades sí, a vegades canviar les ulleres, comprar lentilles suposa un sobrecost per moltes famílies que no el poden assumir. I és així, eh?
0: Sí, sí, no? Amb el que puja l'alimentació que per poder menjar i les necessitats bàsiques, igual que els subministraments i tot això, amb famílies doncs amb fills és complicat, és complicat assumir-ho.
1: I des d'Òptics has notat un augment de... de famílies que s'acostin,
0: sí,
1: la gent ha reaccionat a aquesta subvenció?
0: Et pregunten. Ja quan va sortir la notícia, que ja saps què fan això, els polítics, fan la nota de premsa i tot això, que això va sortir abans de l'estiu i tal, ja ens preguntaven, hi ha molta gent, ja... Bueno, quan surti ja m'avises, i ara és el que estem fent, o sigui, està susceptible d'això, perquè és que és important.
1: Molt bé.
0: I gent amb pocs recursos també venen. Jo és dir això, sí, sobretot els terminis, que fins a finals d'any poden sol·licitar-ho.
1: Bé, ja temps, acaba de començar.
0: Vull dir que tampoc no cal córrer això. I que es controla pel número de la targeta de la Seguretat Social.
1: Tornem a dir que tan fàcil com simplement adreçar-se a l'òptic optometrista i realitzar el canvi d'ulleres o comprar lentilles o el que sigui, simplement amb això, ja amb la vostra feina, doncs ja s'aplica directament aquest descompte.
0: Sí.
1: Amb aquesta premissa que deies de menors de 5 anys que sí que han de venir doncs, receptats per l'oftalmòleg de referència.
0: Exacte.
1: Molt bé, molt interessant, que bé.
0: Pues ja està,
1: informació
0: veus?
1: De servei avui.
0: Curt, concís.
1: Perfecte.
0: Avui no...
1: Informació de servei, em sembla genial. Sílvia, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: tractar qüestions diverses. De fet, mira, hem parlat de... En el nostre dia a dia, que hem parlat de música, d'escriptors, escriptores, entre molts altres. Però crec que il·lustració, il·lustració ve amb raons molt comptades. Així que és un plaer i un gustàs poder parlar això d'il·lustració i altres moltes coses amb la il·lustradora Gemma Fontanals.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Il·lustradora, ho dic bé, bueno, il·lustradora, muralista, no?
1: Exacte, jo dic il·lustradora, muralista i dissenyadora, però perquè són les tres feines que acostumo a fer.
0: Molt bé. Sí. Ets de Llorenç del Penedès.
1: Correcte.
0: I de seguida em ve al cap la pregunta, què us passa a Llorenç? Què us donen de menjar?
1: No es pot parar, Llorenç? És que massa estímuls.
0: Si féssim una recopilació d'artistes de Llorenç, és que n'hi ha molts.
1: N'hi ha molts.
0: I de molts àmbits.
1: És que convida molt perquè es fan moltes coses tota l'estona. I crec que això ve precisament de que no hi ha res. I de com que no hi ha res, ho hem d'inventar i a partir d'aquí la gent bueno, es va animant.
0: És una bona manera de dir-ho,
1: Sí, perquè jo sempre dic a tothom que vingui, però no els hi puc dir.

0: vine a veure una cosa com a cosa d'en si, no? Tenim tantes, però les que no hi són les inventem.
1: Sí, jo ho tinc clar, ho dic jo, eh? Llorenç el Penedès, capital cultural de, del Baix Penedès i del Penedès en general.
0: Llorenç capital, ho diem molt, no ens creuen.
1: Per això.
0: Però...
1: almenys cultural, sí. Administrativament ho teniu això més complicat, ja, però jo crec que culturalment sí.
0: Ens espavilem.
1: No, jo crec que sí. Que sigui això, no? El buscar recursos o intentar
0: sí,
1: buscar...
0: Sí, bueno, molt de voluntariat també. Hi ha molta cultura de que tu de petita sempre has estat participant en coses que després quan arriba el punt en què les pots fer, doncs les vols fer perquè tu te les han donat.
1: Molt bé. De fet, clar, vas marxar uns anys a viure a Barcelona i has tornat a Llorenç.
0: Sí, correcte. Jo vaig ser-hi primer per estudiar i llavors em vaig anar liant d'anar estudiant coses... I després ja vaig empalmar amb treballar allà i estava bé, però va arribar un punt en què vaig pensar que aquí estaria millor, perquè tinc la sort de tenir casa aquí, la família aquí, la parella aquí, moltes amigues aquí,
1: clar.
0: I allà cada cop hi ha menys de coses. Molta Barcelona, però també té complicacions.
1: Però està bé, també és una mica de reivindicació de comarques, no? Perquè sembla que aquest tipus de feines,
0: sí.
1: No? Més artístiques, diguem-ne com vulguem. Sembla que la capital sempre hagi de ser la gran capital de Barcelona.
0: Sí, tira molt.
1: Però a comarques també es pot fer molta feina. I, de fet, esteu fent
0: molta
1: feina.
0: I hi ha molta gent supervàlida fent coses molt xules per aquí. I també el fet de ser-hi fa que en vagin sortint de noves, no? Si no hi hagués ningú que fes aquestes feines per aquí, segurament no hi hauria demanda, tampoc, o molta menys.
1: Està clar.
0: Però el fet de posicionar-se, treballar des d'aquí, fent les coses que jo sé fer, que potser he pres allà, però que m'agrada molt fer-les aquí, també convida a que les puguem aplicar al territori.
1: Molt bé. Il·lustradora professional, no cal dir-ho, és a dir, que això també demostra i reivindica que es pot viure... de l'art,
0: sí,
1: no?
0: Sí, trambòlicament.
1: Ho has aconseguit, almenys?
0: Sí. De moment, aguanta i dura, sí, i cremant els dits perquè tiri molt més.
1: Bé. Que sempre ho defensem des de les diferents disciplines que tractem en aquest espai, que justament això, no? El reivindicar que qualsevol disciplina artística no es pugui esdevenir justament això, no només una forma d'expressió, sinó també una forma de...
0: Una
1: viure,
0: feina,
1: no?
0: Sí, una feina remunerada, perquè moltes vegades passa de... Bueno, pots fer això i a canvi visibilitat, no? Se't veurà, et coneixeran, i és com ja, però de què menjo?
1: Ja, és lògic.
0: Però no, sí, per sort hi ha hagut un moviment una mica gran d'il·lustració, cada cop més present, també el tema de murals, art urbà, tot el que abans era vandalisme, ara ja s'entén una mica més que no, que suma. I ens hi anem fent un puesto.
1: Sí, ara en parlarem de tot això, eh?
0: Molt bé.
1: Perquè això, poder dedicar-s'hi a la il·lustració, en el teu cas, el disseny, el muralisme, que tampoc no és perquè sí, no és gràcia de ningú, sinó és perquè has treballat molt, has fet molta feina i no has parat.
0: Sí.
1: De fer, suposo que no només de demandes i de coses que et demanen o d'encàrrecs, sinó també d'això, d'aquesta expressió artística, de col·laboracions, d'autoedicions amb Costa. És una mica això, aquestes ganes de fer i ensenyar-ho.
0: Sí, ganes de fer sempre n'hi ha, i a més, idees n'hi ha moltes. De les coses que voldria fer, doncs en tinc per tota la vida. Però, bueno, es tracta d'ocupar el temps en part en treballar, però també m'importa molt, en el meu cas, seguir fent coses que no siguin feina. No sempre dibuixar perquè és feina, no sempre tot el que faig que sigui per vendre-ho o per moure-ho, perquè si no crec que m'encansaria.
1: No, està clar. S'ha de trobar la vehiculació, no?
0: Sí, és molt important. Per exemple, estic fent ceràmica, també, de fet, aquí a Vendrell, a l'escola d'art.
1: En parlarem.
0: I és una cosa que m'agrada molt fer per gust, que molta gent diu, ho vendries i ho portaries a fires, i fins ara no m'ho he plantejat perquè no vull anar al taller a treballar més després de tot el dia treballant. Ja. Llavors, bueno, és una mica un equilibri entre les coses que m'agrada molt fer i com aquestes poden ser feina, però també puguin seguir no sent sempre feina.
1: Tant de bo sempre fos així, Dic, en general, i qualsevol feina
0: sí.
1: Pogués ser d'aquesta manera o que ho tinguéssim tan clar com ho tens tu, de veritat. Jo crec que...
0: I pensem sovint, és
1: per això. Enhorabona, per poder aconseguir-ho. Escolta'm, Gemma, com et coneixem una mica més? Artísticament parlant,
0: Val.
1: Explica'ns-ho tu. Què fas?
0: Què faig?
1: Ho fas?
0: D'acord. Dibuixo o pinto moltes vegades situacions. Inspirades per coses, o bé coses que a mi m'agraden, o bé coses que em demanen quan són encàrrecs de clients.
1: Val.
0: El que m'agrada més dibuixar són persones, perquè és el tema que toca més a mi i en general a tothom, fent coses conjuntament, creant alguna cosa. Moltes vegades treballo o conjuntament amb escoles, o amb centres, o amb ajuntaments, si, per exemple, el tema dels murals són dissenys col·lectius, on jo faig tallers, i en traiem idees, aquestes idees en trec un disseny i un dia ho pintem tots junts, però altres vegades són simplement coses que a mi m'agraden, també interessos meus. Hi ha una cosa que em tira moltíssim, que és el Japó i la cultura japonesa, que estic superdins.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, malaltissament. I llavors també sempre m'agrada molt buscar sobre el tema i la manera que tinc jo de processar-ho, de no només llegir-ho i ja està, és doncs, aplicar-ho als dibuixos que faig.
1: Ostres, val. I el color?
0: El color és importantíssim.
1: No és una característica, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Almenys els que no hi entenem, de seguida ens ve
0: sí,
1: i
0: sí,
1: ho veiem,
0: sí.
1: No?
0: És... Sí, perquè fa vibrar. És una cosa que pot canviar molt l'ànim o que descriu molt un moment, no només la imatge que tu dibuixes, sinó com aquesta vibra amb els colors. I sí, treballar el color és molt important per mi.
1: I colors càlids. M'ho sembla a mi, no? O què? O...
0: Sí, tinc, bueno, suposo, com tothom, de més preferits i d'altres que no faig servir tan sovint. Ja sigui per la pràctica de que ja els tens més a mà o per un gust personal.
1: Molt bé. Suposo que una cosa també va portant cap a l'altra, no? El dibuix... La il·lustració, els murals, la ceràmica...
0: Sí,
1: no? tot es va lligant.
0: Una cosa surt de l'altra, clar, jo començo dibuixant. Jo vaig començar dibuixant perquè mirava molts dibuixos a la tele, dibuixos sí? japonesos, també per això estic així tocadíssima. I a casa em deixaven mirar-ho, però amb aquesta cosa de no miris la tele molt de prop, més aviat posa't lluny i si vols dibuixa, i així no ho mirava tota l'estona. Llavors jo mirava dibuixos i dibuixava. I d'això que porto dibuixant tots els anys, i he anat creixent a, bueno, és que m'agrada molt fer-ho, és que tant de bo pogués fer més, tant de bo em paguin per fer-ho. I després els murals va sortir perquè vaig conèixer una noia que pintava al carrer, que feia murals, i que era doncs, els dibuixos com jo, però molt grans i amb altres materials, i em vaig quedar meravellada, perquè Ostres. Jo no sabia que això ho podia fer.
1: Clar.
0: No existia un referent per mi, jo havia vist, no sé, graffiti, gent que pintava parets així més en plan il·legal. I quan vaig trobar gent que no només pintava legal, sinó amb un estil que ja no eren lletres, que sinó que eren dibuixos com els que jo feia, vaig descobrir que jo també ho podia fer. I va ser una gran il·luminació aquesta.
1: Hi ha hagut un boom, de fet, no? Amb el
0: sí, està creixent moltíssim.
1: A l'Abisbal tenim un exemple
0: I
1: molt clar, també.
0: A l'Abisbal està grandíssim, sí, no? I especialment a Catalunya és fort, el mural es treballa molt, hi ha associacions productores d'art urbà que també ho potencien.
1: Sí.
0: I sí, és... molt des del moviment, des de la gent que de cop descobreix que ho pot fer i també des del públic que li posa una mirada diferent i de cop ho demana i descobreix que els espais es transformen i poden ser altres
1: sí, sí,
0: coses.
1: Sí. Ostres, clar, perdona, també tècnicament no ha de ser gaire fàcil.
0: És...
1: Suposo que el paper ha de saltar cap al mural amb la seva perspectiva sí. I les seves dimensions, no?
0: Exacte, hi ha moltes maneres de fer-ho. Hi ha gent que és superprecisa, sobretot la gent que fa realisme, que es munten a la paret una mena d'estructures pintades com a referència. En el meu cas és molt més orgànic o molt més... no tan lligat per una realitat, sinó més lliure a la interpretació que em faci jo de cada imatge. I ho faig una mica més a la tuntun. Sempre hi ha un model del que jo dibuixo i una cosa com ha de quedar, però no em preocupa que sigui perfecte o que estigui molt bé. M'agrada molt més anar allà i veure una mica com ho solucionem, això.
1: A més, el mural també té un cert punt de reivindicació, també, no?
0: Es pot fer servir, clar, estàs ocupant espai públic.
1: Per això.
0: I aquest espai té un poder de llançar missatges i de ressonar a la gent que ho veu. Sí, sí, és potent, és una eina forta.
1: Tu, de fet, no sé si com a reivindicació o simplement com a expressió o per encàrrec, que també sé què ha passat, el moviment feminisme.
0: Sí, clar.
1: Feminista, sí, sí, moviment feminista, perdó.
0: Exacte, sí, sí, és un tema que a mi personalment em preocupa molt, que ara sembla que hi hagi un clima on això ja ho hem superat i realment estem lluníssim i tenim proves cada dia de que no. I és una eina en la que jo puc posar-ho al carrer i començar a generar converses, ocupar els espais, fer-ho vigent i present com a tema i que la gent ho vegi i reaccioni amb això. Simplement potser que ho normalitzi i entri a formar part del seu imaginari o potser que els hi xoqui perquè no esperen certes coses
1: Clar.
0: I les considerin a partir d'aquí.
1: Val. L'art ha de ser una mica això, suposo, no?
0: Ah, no ho sé, l'art. No? Sí, l'art
1: bueno,
0: pot ser moltes coses.
1: Sí, si dic art així de forma
0: però,
1: tan fàcil...
0: Però sí, sí, no, bueno, però... és una funció. Sí.
1: I tant. Ara no entrarem en aquest debat, ni tampoc és la intenció.
0: És que,
1: ni tampoc, jo no en sabria ni molt menys, però... a mesura que hem anat parlant amb molta gent, hi ha això, no? Que hi ha, doncs, art com a expressió, art com a superació personal, no? I també art com a reivindicació.
0: Sí, sí.
1: És a dir, no entrarem, no vull entrar, perquè tampoc no vull entrar aquí. Però bé,
0: sí, sí, té una funció, fa uns papers, especialment sent al carrer, perquè si tu, per exemple, vols veure una obra d'art i entrar a una galeria o un museu, ho tries tu, però si una cosa està al carrer ja no ho tries.
1: Clar, sí,
0: és
1: sí,
0: una
1: sí.
0: cosa que te la trobes.
1: Està clar. Mm. O diferents campanyes que hem pogut veure aquí al municipi, també. Per exemple,
0: sí, sí, sí.
1: Que són campanyes, és evident, campanyes públiques, que també és important dir-ho, però que a través de l'art no, busquen
0: reivindicar-se. Sí. I jo molt contenta de que em vinguin a buscar per aquests temes, perquè per una banda és com, diguem-ne, una especialitat, un tema que treballo sovint, que penso sovint, i per altra banda m'encanta poder col·laborar i poder ser part de que aquesta lluita sigui més visible i es trobi en els espais.
1: Clar. I en tot això com ubiquem la ceràmica, doncs, Gemma?
0: És un 3D de les coses que faig.
1: Sí?
0: No? Jo treballo en pla, ja sigui un paper o sigui una paret, amb mides molt diferents, però no tan diferent. I llavors, doncs, hi ha coses que també vull explorar com són en volum. I començo a fer classes de ceràmica, primer a Barcelona, ara aquí al Vendrell, i es tracta de jugar i provar coses. A mi m'interessa molt més veure què passa si faig coses que no que em quedi molt bé. També per això no venc la majoria de peces que faig, perquè són molt experimentals i m'agrada provar i veure com són els esmalts, veure com reaccionen els materials, fer coses amb les mans. Hi va haver una època que no podia fer ceràmica, que just havia tornat de Barcelona, encara no coneixia el taller d'aquí, i llavors vaig començar a cosir, perquè era la cosa més 3D que em podia permetre fer.
1: Sí, sí.
0: I llavors feia nines, també són les mateixes coses. De fet, hi ha personatges que els faig tant en una paret com cosides, com el taller de ceràmica, i els van apareixent dintre aquest univers.
1: Ah, ostres.
0: Fa riure que sigui la mateixa cosa, però diferent cada vegada.
1: No, està bé. De fet, a vegades també, en moltes ocasions, i els que passeu per aquí, intento això, no? No ho coneixo, perquè és molt complicat, però sí aquest univers, aquesta creativitat que us passa al cap, que almenys per mi és envejable, de veritat, i suposo que tu ve amb això, no? Figures, amb colors, amb intentar treure-ho de les dues dimensions.
0: Clar, historietes.
1: Clar, això, però molt que estudieu, és evident, no? Que quan estudieu hi ha una tècnica, hi ha una manera de fer, això és... És lògic. Però aquesta part creativa...
0: És una altra cosa.
1: Això ja ve innat, això ja, suposo.
0: Això...
1: No? Ja nasceu amb això.
0: En el meu cas, per exemple, d'una banda sóc molt fantasiosa.
1: Bé.
0: Jo sóc filla única, llavors mentre he tingut molt jugant sola, totes les històries me les feia al cap, i encara ara moltes de les estones que tinc, al meu cap hi ha musiquetes i hi ha coses que vaig imaginant. Llavors a mi això em fa que el dia a dia sigui més divertit. Però, per altra banda, també hi ha molta cultura visual, que és mirar coses. A mi m'obsessiona mirar coses, m'encanta mirar imatges, les pàgines aquestes que són directoris d'imatges, perquè totes són diferents, totes et poden connectar amb altres coses. No és la imatge que veus, sinó com et ressona d'alguna idea que ja tenies o de com s'encaixen entre elles per crear altre tipus d'idees. Llavors, sí, sí, una mica la fantasia que portis, més tot el que tu puguis anar...
1: I les noves tecnologies com les apliquem per aquí?
0: A veure, n'hi ha que les detesto profundament.
1: Per això, una cosa he vist i per aquí volia anar, també.
0: Sí, sí, sí. A veure, noves tecnologies, depèn de què entenguem. Si és, per exemple, treballar amb ordinador o amb iPad, és el meu pa de cada dia.
1: Val.
0: I ho porto perfecte, perquè és una eina per fer les coses que jo faig. Però després, per exemple, ara mateix tenim molt present la intel·ligència artificial.
1: Per exemple?
0: Que és una cosa que ha entrat, doncs, com un camió en un aparador, i que ens està preocupant a moltes de les artistes,
1: sí?
0: A mi i a moltes del meu cercle. Per una banda, perquè, òbviament, hi ha gent que ja l'està fent servir en lloc d'encarregar feina artistes. Una cosa són, bueno, no ho sé, ajustaments puntuals que algú pot fer que ja potser no et trucaria mai perquè no està en el seu tarannà o necessitats, però que, jo què sé, per un cartell d'unes festes es facin amb intel·ligència artificial o per coses... És molt preocupant perquè perds molt el valor de la feina artística i es centra molt en resultats quan el resultat és el final del camí de tot el que estem fent. Com a artistes ens interessa molt d'on ve una idea, perquè es desenvolupa de certa manera, com és tot el procés. Llavors, a partir d'aquí, jo també he començat a compartir processos de la feina que jo faig, perquè és una part bonica, interessant i important de la feina, i no només el que queda al final.
1: Clar.
0: Llavors, sí, més enllà de tot el tema de, bueno, impacte ecològic, que és gravíssim, més enllà del tema tema de recórrer directament a coses per saltar-nos el pas de pensar, que em sembla molt poc desitjable, no? Està bé que ens esforcem amb les coses.
1: És una batalla complicada de lluitar, aquesta...
0: Sí. Crec que cada cop hi és més, però jo crec que perquè una cosa hi sigui no vol dir que l'haguem de fer servir. Llavors, una mica de conscienciació i de veure què implica. Ja ens ho trobarem, perquè ja ens ho trobarem. Però...
1: Tot just acabem de començar, és cert. La IA pot suplir o no moltes coses, tampoc no hi vull entrar, però està clar que és... L'art no podrà suplir mai a la vida. Com almenys com crec que l'entens tu i com l'entenem nosaltres des de l'altra banda, no? Que no només... No és una il·lustració, un dibuix, una pintura, una escultura, sinó que és el que hi ha darrere fons o el que ha passat perquè aquella figura acabi sent allí.
0: I si existeix aquesta eina que serveixi per coses doncs, que puguin ajudar realment, però no treguis les feines més divertides de la humanitat, no deixa que la humanitat les faci, són les coses que ens hem inventat.
1: Està clar, està clar. Tornant cap a la teva feina, has fet molta cosa últimament aquí en proximitat, diferents campanyes, moltes d'elles d'aquest ajuntament del Vendrell. També hi ha algun projecte amb una companya d'aquest a casa,
0: correcte,
1: que no sé si es pot dir massa cosa, però que ben aviat se'n parlarà.
0: No l'hem presentat encara, però estem treballant. Tenim a impremta una cosa, diguem.
1: Molt bé. Jo he vist alguna cosa ja.
0: En
1: exclusiva hi he vist alguna cosa.
0: És molt maco, és un projecte molt bonic.
1: Té molt bona pinta, és un projecte molt xulo, que en parlarem àmpliament aquí.
0: Molt bé.
1: I que, de fet, això, són aquests projectes que tens en ment.
0: Sí.
1: Tot ha de continuar per aquí, Gemma, o què? Què ha de passar?
0: De com veiem el futur.
1: Exacte.
0: Això sempre és un tema, perquè jo treballo molt pels encàrrecs que tinc en els propers un o dos mesos, la majoria de vegades. Va bastant al dia d'ostres, i això t'interessaria fer-ho, per quan és? Llavors, a la llarga sí que m'agradaria poder seguir fent totes les coses que faig ara, disseny, il·lustració, muralisme, per aquí la zona m'encanta. La il·lustració de tot això potser és la cosa que més gaudeixo, però totes entre si lliguen molt bé, llavors les anem compaginant. I el que m'agradaria en algun moment també és obrir una mica d'escola. Allà a Llorenç tenia una miqueta d'espai. Dedicat a la creativitat, sobretot, a poder dibuixar i passar-s'ho bé, inventar, experimentar, no tant de dibuixar bé com d'aprendre què és totes les coses que podem fer. També dintre d'aquesta lluita de que no tot sigui artificial, de que no tot sigui pantalles, un espai per jugar i crear i aprendre seria xulíssim.
1: Seria molt xulo,
0: Sí, bueno, això ho hem de...
1: Bueno, ja vindrà,
0: pensar.
1: No?
0: Però sí,
1: ja
0: és un procés, una cosa que a mig, llarg, plaç m'interessaria.
1: Bueno. Hi ha més dies que llonganisses, que es diu també habitualment, és a dir, que segurament hi haurà temps per desenvolupar aquests i altres nous projectes, però els faràs així, com estàs demostrant aquí en aquesta conversa, amb ganes, amb il·lusió.
0: Amb ganes, sí, no? Sí. Bueno, perquè les coses que jo faig a mi em semblen importants.
1: I clar, no, que ho són, llavors, que ho són.
0: Les gaudeixo molt i també aposto per seguir-hi treballant.
1: Fantàstic. Doncs ens agrada molt que vinguis fins aquí a explicar-ho, de veritat, que ens comparteixis aquest petit trosset d'univers que tan gran que veiem que tens, i seguirem pendents de les feines, dels projectes i d'aquesta possible nova escola.
0: A veure,
1: ja
0: moltes
1: vindrà,
0: gràcies.
1: Ja gràcies, Gemma, que vagi molt bé.
0: Bona tarda.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: sempre parlant de temes diversos, sempre centrats, o sobretot intentem sempre centrar-nos en temes culturals. Tornem a parlar de llibres, tornem a parlar d'autors, i de fet ens acompanya un escriptor que ja ens va acompanyar la temporada passada presentant el seu primer llibre, però ara presenta el que seria el segon. Bé, ell ens ho acabarà d'explicar, tot això. Aaron de Balmar, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. De fet, ens vas acompanyar la temporada passada presentant el Metzina Legal, que tens per aquí, eh? Que sí, que tens per aquí,
1: sí. Punt,
0: veus?
1: Jo estava una miqueta vellet. La primera vegada estava més nou, també era perquè no l'havia utilitzat encara per presentacions i coses semblants.
0: Sí.
1: Perquè el que faig, si els espectadors ho veuen, aquesta bossa, en aquesta bossa porto els dos llibres.
0: Molt bé.
1: I el que faig quan tinc exemplars a casa, com no sé estar-me quiet, és sortir pel carrer amb la meva motxilla i aprofitant els viatges a Barcelona i a altres llocs, doncs aprofito per vendre'l pel carrer.
0: Ah, mira, està bé, no és una bona manera, eh, de repartir les publicacions.
1: I per això ja està bastant cascat aquest, però és que l'altre, déu-n'hi-do, eh?
0: Bé, sí. Clar, de fet, vas venir la temporada passada parlant d'aquest Metzina Legal, però clar, no han passat tants mesos com ara, perquè just poc després vas presentar aquest, que és el que avui parlarem, que és aquest Un art de colors vius, nimba el seu cap. És a dir, hi ha poca diferència entre els dos, de temps, eh? Cronològicament em refereixo.
1: Sí, sí, cronològicament l'un és el febrer i l'altre del maig.
0: Val, imagina't, imagina't. Doncs avui toca parlar-ne àmpliament aquí al programa perquè ens el vinguis a explicar, conèixer una mica més. D'entrada podem dir que és poesia,
1: poesia.
0: Estem parlant de poesia. Sí, sí. I que no va massa més enllà que el primer, suposo, no? O què? O és molt diferent? Explica'ns-ho tu, explica'ns-ho tu.
1: Estructuralment sí que està bastant més meditat.
0: Val, sí?
1: Sí. Tot i que, curiosament, el títol s'havia de dir Macedònia de Versos, un nom molt genèric que vindria a ser una verdura de fruites de poesia.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: en realitat el títol és diferent, Un art de colors vius nimba el seu cap. De nou, com els espectadors, si van veure a l'anterior programa on em veu entrevistar, la portada està feta pel meu oncle,
0: sí?
1: I és qui em va proposar el títol del llibre.
0: Val, d'aquest segon llibre.
1: D'aquest segon llibre, sí.
0: Ostres, que bé. Hem de dir que també l'editorial torna a ser la mateixa.
1: És la Banya Edicions, una editorial d'Altafulla que ha apostat pels joves. I, de fet, juntament amb aquest, el mes de maig, es va publicar El tacte del cos d'una autora altafullenca que es diu Anna Cid Climent.
0: Molt bé, fantàstic. Que bé, que bé.
1: De prosa poètica, en aquest cas.
0: Molt bé. Això, parlem, o ajuda'ns a conèixer una mica més aquesta segona publicació. Ja hem dit que és poesia. Jo crec que continua també una mica amb el teu estil, no? Amb aquesta barreja d'autors més clàssics, eh? Com Ausias March, Verdaguer, però amb aquesta barreja també de cantautors més contemporanis, com Springsteen o Pablo Hasél, fins i tot. Continues sí, perquè, amb aquesta barreja, eh?
1: Sí, perquè la poesia, al capdavall, és tot allò que tingui un cert ritme.
0: Clar.
1: I, per tant, el rap seria poesia.
0: Clar, sí.
1: I les cançons més pop-rock, rock, etc., també ho són.
0: Ostres. No, no, clar, tot no deixa ser.
1: Perquè, de fet, els trobadors, al capdavall, no deixen de ser músics que escriuen les seves pròpies cançons i toquen la seva pròpia melodia.
0: No, està clar. Home, un pas més seria musicalitzar un d'aquests poemes. No sé si ho has pensat o ho tens fet.
1: I algun lector s'ho està plantejant.
0: Sí, mira. Doncs podria ser una bona manera, també, eh? S'ha de dir, eh? Quants poemes podem trobar en aquest segon llibre?
1: En aquest segon llibre, l'altre dia estava mirant uns, bé, més de 37, que són...
0: Va, 37 el primer...
1: I aquí...
0: Si hagués... no estàs comptats, eh, veig, doncs?
1: No estic comptats, no. Però... Bé, el primer està en llatí, això sí.
0: Ostres!
1: Llatí i traducció al català.
0: Val, val, que és aquesta barreja que dèiem que sempre tens amb lo clàssic i amb lo modern, eh?
1: De fet, el primer poema de tots,
0: sí,
1: que està en llatí, me'l va corregir el meu profe de llatí a primer de batxillerat.
0: Vaja!
1: Havia d'anar cap a clàssiques.
0: Ja.
1: Però...
0: Et va girar.
1: Sempre gira en contra.
0: Home, és que... Oida, oida, oida, per això. Bé, de més, és un poemari que s'estructura en quatre blocs ben definits, em sembla, que sé?
1: Sí, cel, terra... No, cel, llims, terra i el compàs soci es marc. Els tres primers blocs havien de compondre un llibre de poemes per separat que s'havia de dir al cel i a la terra, fent un homenatge entre línies a Verdaguer, perquè Verdaguer té un llibre de poemes que es titula El cel.
0: Val.
1: I vaig pensar, un bon homenatge seria al cel i a la terra, però al final... vaig decidir de recuperar aquest projecte i incorporar-lo en l'altre que tenia, que vaig haver de retocar alguns poemes.
0: Ostres, però el que pugui intuir, no et para el cap, Aaron. No, et bull d'idees, de lletres, sobretot, no?
1: És molt difícil. De fet, l'últim poema que he escrit recentment és inèdit. Però puc avançar que es tracta... Bé, em vaig inspirar en els fets que estan succeint recentment als Estats Units, on ja han mort dues persones per culpa de les forces de l'ICE. I bé, tenia el poema al cap, però l'espurna que em va fer escriure el poema va ser... Streets of Minneapolis a Bruce Springsteen, precisament.
0: No, ostres!
1: Va ser escoltar-la i dir, ja tinc el que em faltava.
0: Home, és una bona inspiració, s'ha de dir, eh? Ostres, és una molt bona inspiració. I els poemes d'aquest segon llibre, què retraten? D'on ven?
1: Doncs, aviam, les tres primeres parts, cel, són poemes més espirituals.
0: Val.
1: Serien sonets. Es pot trobar... Per exemple, Fidel a la fe, on faig un acròstic amb el lema dels Jocs Florals, Pàtria, Fides, Amor. Un sonet acròstic que té la peculiaritat que acaba amb un estrambot. Que era molt sovint utilitzat l'estrambot per acabar els sonets en el Renaixement. Autors com Pere Serafí
0: Sí.
1: L'utilitzen molt. Però també es pot trobar... un dedicat a la meva gata, Friseta. La Mar Batega, Sant Joan, que està inspirat en un episodi del Foraster que escalen al cim del Canigó, precisament per la nit de Sant Joan, i em vaig inspirar al veure el programa i vaig escriure aquest poema. Després hi ha d'altres, diguéssim... de meres anècdotes, com 28 anys, que està dedicat a un amic per al seu aniversari.
0: Molt bé.
1: Abraçat amb el meu gat, a un seràfic mestre, dedicat a un professor que em va marcar molt a la universitat i que li dedico diversos poemes en aquest llibre. Feliu Formosa, també.
0: Ostres... Això una mica de tot, això, l'amor, l'amistat, també l'amor, sé que la tractes, i el país, també parles molt del
1: Exacte.
0: País.
1: Després, llims, són dècimes, és un estil semblant al sonet, però heptasíl·labs, per tant, d'art menor, i de 10 versos cadascun.
0: Molt bé.
1: Són els típics versets que ens feien llegir per Nadal.
0: Sí.
1: I es titula llims perquè no són ni espirituals ni terrenals.
0: Val, ostres.
1: Són en concret...
0: Allò d'entremig, no? Domines molt, no? És a dir, la tècnica, la mètrica, la tens molt dominada. Ja ben que observo l'anterior conversa, però segueix justificant i reforçant també aquest llibre, eh? Com domines la tècnica, Aaron? És envejable. Molt bé.
1: Bé, suposo que tots... si llegeixen o si mínimament els han introduït a la poesia, l'arribaran almenys a apreciar.
0: Sí, és veritat. La poesia potser no és, no? No és el gènere més triat, segurament,
1: potser,
0: ni més consumit. Però...
1: Potser perquè a les escoles se li dona prou importància, però tampoc fan res per demostrar que la poesia... és un gènere divertidíssim.
0: Ja, sí, que pot
1: perquè la podrien apropar a la poesia en els nens analitzant lletres de cançons.
0: És veritat. Mira, pues seria,
1: analitzar seria, les figures retòriques en les cançons.
0: Clar.
1: Més, per exemple, Boig per tu o Camins.
0: Sí.
1: Es podrien analitzar en l'escola.
0: Moltes, per sort també la cançó
1: aviam
0: catalana.
1: Quines influències han tingut aquestes lletres.
0: Clar, és veritat. És un tema, és un exercici molt interessant, és veritat. I ara que parlem del foment de la poesia, en tot aquest temps que no ens hem trobat, sí que sé que corres per la casa, perquè també tens el cafè literari cada setmana aquí a la casa, a Ràdio El Vendrell, ets impulsor de l'associació Societat Literària Amics de la Poesia, que pretén justament això, el foment de la pròpia poesia, que sé?
1: Exacte, sí. De fet, és una associació que va néixer el 1921, fundada per Josep Carner,
0: val,
1: un dels meus ídols en el seu moment, que ha estat substituït per Verdaguer. És a dir, hem retrocedit en el temps.
0: Sí.
1: Però Carner continua sent un dels poetes de capçalera que tinc.
0: Sí, sí.
1: I quan el professor de neofantisme que vaig tenir, el doctor Marrugat, ens va esmentar que havien fundat els Amics de la Poesia just passat just a les acaballes del noucentisme, vaig dir, per què no recuperar-ho? Perquè a causa de l'exili i la postguerra van haver de cessar l'activitat. Ho van reprendre clandestinament pel que m'he pogut informar en el taller d'un orfebre, Ramon Sunyer, a Barcelona,
0: sí,
1: però no va acabar de quallar. I vam dir, si l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana es va recuperar en el seu moment als anys 70, per què no recuperem els Amics de la Poesia, que també té els seus anys d'història?
0: Clar.
1: I, de fet, a banda de la literatura, pel que tinc entès, hi ha uns joves que el 2019, per altres raons, van recuperar Nosaltres Sols, que és una entitat juvenil dedicada a la política, independentista, etc. També històrica.
0: Val.
1: I vaig dir, s'ha de fer alguna cosa.
0: Pues fem-ho, no? I així ha estat.
1: I fem-ho, així ha estat. Per fi el 2025, a finals del 2025, ho vam aconseguir.
0: Fantàstic. I a partir d'aquí suposo que pendents de programa activitat, d'aquest foment de la poesia...
1: Sí. De fet, entrevistarem en el Cafè Literari a un dels membres que s'han incorporat recentment. És un poeta polonès que escriu en català, que va descobrir el català a Polònia. Bé, de fet, va venir aquí amb els seus pares, va tornar a Polònia i li va parlar de la seva experiència aquí a Catalunya a una amiga seva, li va parlar a aquesta amiga seva que existia una altra llengua aquí a Catalunya, que era el català.
0: Molt bé.
1: Va decidir estudiar-la. És poliglota, no només parla català, sinó també, a part de polonès i català, castellà, anglès, italià i fins i tot occità.
0: Molt bé, ostres.
1: I l'entrevistarem, intentarem organitzar-li aquí una presentació al Vendrell.
0: Ah, fantàstic.
1: Serà de les primeres presentacions que organitzem així també com a programa de ràdio des de...
0: Sí, sí, sí, fantàstic. Que bé, tot és la
1: forma. Des de la ràdio del Vendrell. I bé, també tenim previst posar una paradeta per Sant Jordi a Barcelona.
0: Molt bé.
1: O recitals de poesia ben aviat.
0: Doncs molta feina, seguirem pendents, és que ens és a temps.
1: Sí,
0: ja,
1: sí. My friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of...
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
3: M'agrada dir-ho així perquè això fa com presència important. Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, amb una secció ja prou consolidada i crec que tots plegats ja li tenim allò a la mida bastant agafada. Jenny Macià, com estàs?
4: Molt bé, molt contenta de retrobar-nos una altra vegada.
3: Fantàstic, doncs encantadíssims que ens acompanyeu. També amb aquesta premissa que ara deia, aquest objectiu d'informació de servei.
4: Sí.
3: Que és
4: allò... Que a més és molt útil.
3: Sí, jo crec que sí. Trencar molts ítems, s'ha de dir, trencar moltes barreres, molts tòpics, conèixer una mica més la vostra feina, la vostra professió, com a advocats i advocades, i sobretot això, aquests punts d'informació i del benefici de l'ajuda que pot comportar la vostra feina.
4: Exacte.
3: En definitiva, ni més ni menys. De fet, avui parlem d'un tema molt... molt concret. Clar, l'advocacia té moltes branques, moltíssimes, moltes especialitats, suposo que ho dieu així,
4: Sí, sí.
3: I avui tractem una d'aquestes, que és també una de les més...
4: Més habituals.
3: Més habituals, sí. Que sí?
4: Jo crec que sí. Sí.
3: Va, ens representa, sisplau?
4: Sí. Geni, doncs... Avui ens acompanya el Daniel Sánchez Sánchez. Ell és un advocat expert en temes laborals.
3: Uh-huh.
4: I avui havíem pensat... Bueno, nosaltres la idea sempre és portar-vos temes que puguin ser de necessitat imperiosa, de la ciutadania, temes quotidianis. I en aquest sentit vaig pensar, ostres, el Daniel ens podrà explicar una mica... Com és un acomiadament? Què passa si la nostra empresa ens fa fora? Què hauríem de fer? Quin tipus d'acomiadaments hi ha? Quines són aquelles accions que són necessàries per poder enfrontar aquest procediment d'una manera adequada i no perdre els teus drets com a treballador?
3: Val.
4: També ens pot explicar el Daniel... de cara a l'empresa, quines són aquells inputs que també han de tenir en compte aquells petits empresaris, no? Parlant de l'altre vessant. I, bueno, el Daniel, pues, ja et dic, està especialitzat en dret laboral i crec que millor que ell no trobarem perquè
3: Fantàstic.
4: Ens pugui fer aquesta estoneta.
3: I tant que sí, Daniel. Molt bon dia.
5: Bon dia, gràcies a totes i tots i gràcies per confiar en mi.
3: Fantàstic. De fet. A més, abans deies, és un atracament això,
4: Sí.
3: Jo sé que tant la Jenny com la Begoña busquen allò especialitzat, no? I especialistes en diferents terminis, i clar, aneu tirant del col·legi, de les amistats, dels contactes, i en aquest cas, doncs, suposo que la demanda ha anat cap al Daniel, que ens deia, ostres, no sé què passarà.
4: Sí.
3: Però ja veus que tot bé, Daniel?
5: Molt bé, molt
3: que
5: bé. Molt bé. De moment, molt bé.
3: Bé. Això, parlem de dret laboral. Clar, la gran majoria hem de treballar, exercint una feina, un treball, no? Implica drets i deures, i una mica és això, no? El dret laboral que implica és una mica aquesta gestió, no? De drets i deures, no, Daniel?
5: Sí, podríem dir que aquí hem de ser una mica tècnics, no? Uh-huh. L'ordre social, que
3: Val.
5: És com es diu la jurisdicció, s'encarrega de molts assumptes, entre ells els que tenen a veure amb la seguretat social i també tot l'àmbit laboral.
3: Val.
5: Hi ha una part que són en l'àmbit del funcionariat, perdoneu, que sí que tindria competència en l'ordre laboral, i en la resta d'assumptes seria el contenciós administratiu. Però fonamentalment aquest ordre social s'ocupa dels assumptes que tenen a veure pels treballadors i les persones que són que estan rebent una prestació de l'administració.
3: Molt bé.
4: Exacte, és veritat.
5: Sí? És veritat. O sigui, aquest és l'àmbit, per això diem normal laboral i seguretat social, no? per marcar de forma que ho entengui tothom, quins són els assumptes que portem a, que duem a terme i que duem l'assessorament o la defensa jurídica.
3: Sí, sí, sí, està clar, sí? està clar. Sempre que en aquests terminis, no, i sempre que doncs aquesta situació laboral arribi justament a un, no sé si anomenar-ho conflicte o una situació X, pugui arribar a termes legals, suposo,
5: clar,
3: no?
5: Clar,
3: no,
5: la vida està plena de conflictes. Sí. I l'ordre laboral o en l'àmbit laboral són quotidians. A més, s'ha de naturalitzar el conflicte a l'àmbit laboral perquè es tracta d'una relació humana en la que una persona contracta una altra i una persona posa a disposició la seva destresa, el seu treball, a disposició d'una altra. No? I allà poden sortir molts inconvenients i moltes discrepàncies que habitualment s'arreglen parlant i d'altres vegades no, i s'arriba pues, en primer lloc a la conciliació i després, si no es pot arribar a res més, a una judicialització del conflicte. No?
4: És important això, perdona, Pere, és important això que acaba de dir, perquè, i corregeix-me, Daniel, si m'equivoco, en els temes laborals i en aquesta jurisdicció social que comentava el company, la conciliació és una fase prèvia que, a més, està instaurada des de sempre.
3: Clar.
4: Ara, amb aquestes, que ho hem parlat alguna vegada, Pere, que amb aquesta llei orgànica ens obliguen a utilitzar un mètode alternatiu de solució de conflictes abans d'arribar al jutjat, pues amb la jurisdicció laboral ja existia.
3: És a dir,
4: sempre s'intenta evitar el procediment judicial i és un requisit obligatori en tots els procediments.
5: Bueno, pràcticament en tots els procediments... Sí. Ho determina l'article 64 de la llei reguladora de la jurisdicció social i, a part de quatre conceptes, pràcticament tots, perquè són quatre, vacacions, conciliacions, drets fonamentals, no sé si per aquí, perquè si no, però tots passen per una conciliació prescriptiva, no?
4: Això... Exacte, és que és obligatori.
5: Respecte a la resta d'ordres, el MASC o aquests mitjans adequats de solució de conflictes, ha estat com una bomba, no? Doncs en l'àmbit judicial, social, des de l'inici, està regulat amb una conciliació prèvia. Per què? Perquè s'entén que com es tracta d'una relació successiva, és a dir, una persona que treballa, imagineu, no?, que treballa 5, 6, 7, 8 anys, té la possibilitat d'arreglar aquest assumpte de forma... conciliar una solució de forma prèvia, que sigui un jutge o una jutgessa qui dicti una sentència per determinar quina
3: és
5: l'aplicació del dret.
4: Sí. És veritat que a vegades no ens ho pensem, però és curiós que en l'ordre laboral, vull dir, sempre ha estat així.
5: Sempre, del principi.
3: És curiós,
4: I és molt curiós perquè nosaltres, els que jo, per exemple, que jo no treballo, no opero amb aquesta jurisdicció, ostres, ara que ens obliguin sempre a fer aquesta prèvia conciliació o a intentar trobar una solució prèvia abans del judici, ens ha sonat, com ha dit el Dani, com una bomba. I no, els laboralistes és com, bueno, però és això comú, és així.
3: Sí. I una pregunta, perdoneu, no és el tema, ni molt menys, però de seguida amb el cap, suposo que a part de l'audiència també, que és quina és la posició dels sindicats en tot això? Perquè també té un pes important, suposo. I moltes vegades també les negociacions... Ja sé que no és la qüestió ni és el tema, però de seguida ens ve al cap, no?, la figura dels sindicats.
5: Sí, bueno, tant dels sindicats com de les organitzacions patronals. Jurídicament com a persones jurídiques que representen una col·lectivitat. El dret del treball es pot distingir entre un dret col·lectiu i dret individual, sobretot quan hem de decidir quina acció hem de dur a terme. Per exemple, un conflicte col·lectiu té una persona jurídica, un titular, una persona legitimada per dur-lo a terme, i també té una altra persona legitimada a l'altre costat, que serà la persona demandada, no? La part actora, en aquest cas, el demandant, en casos de conflicte col·lectiu, aquí té la màxima... el màxim protagonisme són els sindicats. Federacions, seccions sindicals i també l'altra part que no són sindicats, que és la representació unitària, que són els comitès d'empresa i delegats i delegades de personal. En aquest país tenim una doble representació, una sindical que està constituïda pels afiliats al sindicat dins de l'empresa i l'altra que seria com més universal, que seria la representació unitària. Aquests subjectes són els protagonistes de les reclamacions de caràcter col·lectiu.
3: D'acord, vale. D'acord, està bé aclarir-ho.
5: Dit això, els sindicats tenen gabinets jurídics, que hi ha companyes i companys que treballen aquests gabinets, que fan també accions individuals, òbviament.
3: Doncs jo crec que és bo aclarir-ho, eh? Crec que és un punt important per poder conèixer una mica més, perquè la gran majoria, crec, tot i que es toca treballar la gran majoria 7-8 hores diàries, a vegades desconeixem justament aquestes qüestions jurídiques. Acomiadaments.
4: Vinga.
3: És el tema estrella que avui sobretot volem parlar, els acomiadaments. Que potser és el màxim conflicte que pots patir amb la teva empresa?
5: Clar, jo sempre dic, sí, és el màxim conflicte. Jo crec que és més dramàtic quan es pateixen accidents.
3: Val.
5: Sobretot sí. De certa magnitud en el lloc de treball, no? Però de forma comuna és l'acomiadament seria, en aplicació d'un règim disciplinari, no? Si parlem d'això, seria la màxima
4: sanció.
5: No? Val. O sigui, en l'àmbit penal, quina seria?
4: Seria la condena màxima. Seria la pena màxima. Estamos hablando de la pena
5: correcte,
4: màxima.
5: Doncs això seria, l'acomiadament és la pena màxima, no? La sanció màxima que preveu l'ordenament per a en la relació laboral. Qui té la possibilitat, qui és el titular d'aquesta potestat sancionadora? Doncs l'empresari, l'empresària, ja sigui persona jurídica, una societat limitada, una societat anònima, una cooperativa o una persona física, com podria ser un autònoma o un autònom, ¿vale? Uh-huh. Qui té aquesta legitimitat i qui té la potestat de sancionar és l'empresari, ¿vale? De forma genèrica.
4: Vale.
5: Uh-huh. Okay. Però estem parlant d'una qüestió només, l'acomiadament disciplinari. Hi ha d'altres, com pot ser l'acomiadament per causes objectives, no? Seria una extinció del contracte per causes objectives, que tenim, ja sabeu, econòmiques, tècniques, organitzatives, productives...
4: Com, per exemple, Daniel, podria ser l'empresa no acaba d'anar bé, no? Uh-huh. Per exemple, no té suficients recursos, es troba en una etapa, en una època que no té gaires ingressos i llavors per qüestions econòmiques decideix que ha de prescindir del treballador la treballadora. Això seria una causa objectiva.
3: Objectiva.
4: Exacte. Uh-huh. Després una altra causa objectiva que podria ser que és bastant comuna, perquè aquí hi ha una cosa, i el Daniel jo crec que ens ho explicarà, a vegades hi ha una certa tendència, a veure com ho dic. Pot haver-hi una certa tendència per justificar que hi ha una causa objectiva, però el transfors és una causa no objectiva. Quina diferència hi ha entre acomiadar d'una manera objectiva i d'una manera disciplinària, per exemple, o improcedent?
5: Bé, fonamentalment, per l'empresari o l'empresària, fer un acomiadament objectiu perquè existeixen unes causes, les que hem vist, suposa abonar una indemnització equivalent a 20 dies de salari amb un tope de 12 mensualitats.
4: Vale.
5: Això significa aquest acomiadament objectiu porta associada a una indemnització. Vale?
4: De diners.
5: Un acomiadament disciplinari no portarà mai associat una quantitat econòmica més enllà del que és la liquidació, el que coneixem com a finiquito. Que seria allò que li correspon en aquell moment a la treballadora o al treballador perquè ho ha devengat, perquè ja ho té com a dret consolidat. Serien vacacions, no? les vacances, serien també la prorrata de pagues extres, si no es té, doncs, la part proporcional de pagues extres i aquests conceptes o variables que existeixen fins al moment de l'acomiadament. L'acomiadament objectiu, per contra, té que és una situació que indemnitza el treballador o la treballadora amb una indemnització tassada, que són aquests, com a mínim, 20 dies per any treballat amb un tope de 12 mensualitats. Aquí s'ha de dir, doncs, per l'experiència, que les causes han d'existir, vale? Perquè quin és el risc que pot tenir un empresari o una empresària quan inicia un procediment d'acomiadament objectiu que no té les causes o ben definides o no s'explica bé
4: o no les han desenvolupat bé. Correcte. o no les han notificat bé al treballador. Per exemple.
5: Sí. I això porta aparellat que aquest acomiadament, en comptes de ser objectiu,
4: sigui improcedent.
5: Serà improcedent.
3: Val.
5: Vale? Serà improcedent. O sigui, hi ha unes regles de joc molt ben marcades que determinen que les coses s'han de fer des del principi bé, vale? Tant la comunicació com l'escrit, com la indemnització.
3: D'acord.
5: En aquest sentit, heu d'anar a parar sí o sí, deixeu el xat GPT i la intel·ligència sí. artificial.
3: Bona recomanació.
5: Els graduats i graduades sí. socials i els advocats i advocades perquè us facin aquesta feina d'assessorament, de preparament, sí. de preparació de l'escrit i de gestió, en tot cas, de l'acomiadament o acomiadament objectiu.
4: Per les dues parts, per les dues parts, és a dir, la nostra recomanació i dels advocats és per les dues parts, és abans de fer un acomiadament o si et trobes en una situació en la que has de fer alguna gestió amb els teus treballadors i treballadores, sempre és necessari aquest assessorament, perquè després això pot desenvolupar en un final moltíssim més tràgic i en perdre més diners. I si ets el treballador o la treballadora que reps alguna notificació de l'empresa, de la mateixa manera, el nostre consell és anar immediatament amb l'advocat, a l'advocador o un professional que exerceixi aquest tipus de jurisdicció. Perquè després hi ha una altra història, que és que tenim un temps determinat. Si jo sóc un treballador i una treballadora que rebo una carta que em diuen que m'acomiaden, bé per situacions objectives, perquè m'han posat una sanció, perquè no he complert amb les obligacions de l'empresa, perquè he disminuït la meva capacitat i les meves tasques ja no donen el rendiment que estava pactat. És a dir, jo rebo aquesta i quants dies tinc? Què puc fer, Daniel?
5: Doncs, molt bona pregunta.
4: És que és molt
3: taxat. Sí, tant i tant.
5: Perquè hi ha coses que tenen un termini, un plaç, no?, d'un any, que seria una reclamació de quantitat, no? Exacte. Em deuen diners, fins a quan puc? Doncs un any, no? Però en el cas de l'acomiadament és un procés especial, no és un procediment ordinari.
3: Val, sí.
5: I en el moment que es rep, en aquest cas estem parlant del treballador o treballadora, és 20 dies hàbils per iniciar l'acció d'acomiadament. I en aquest cas sí que estem obligats a passar sí o sí per conciliació. La conciliació. Com es tracta d'una sanció, només aclarir. No podem anar... En l'àmbit de la conciliació a Catalunya tenim el Tribunal Laboral de Catalunya i el Servei de Mediació i Arbitratge de Catalunya, que és una entitat depenent de l'administració, que és de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Empresa, en aquest cas. I llavors, com que es tracta d'una sanció, forçosament haurem d'interposar la papereta de conciliació davant del Servei de Mediació i Arbitratge i Conciliació. No podrem anar al Tribunal Laboral de Catalunya perquè no gestiona sancions. Gestiona tot tipus de conflictes laborals, però la sanció no.
4: Vale.
5: Vale?
3: Val.
5: Tenim 20 dies. Llavors, si tenim 20 dies, si hem de ser amb els treballadors, si hem d'argumentar per què ens oposem en aquest acomiadament, doncs, de nou, deixa'm el ChatGPT, la IA i el Gemini Pro i tot el que vulgueu i aneu a un company o una companya, graduat o graduada social, advocat o advocada, perquè facin la seva feina i tingueu garantia jurídica, aneu ben encaminat.
3: Altra vegada defensem un petit apunt sobre això, és a dir, sempre una trucada, un correu, una pregunta, una consulta, que no pateixin, que no us hi cobrareu per un primer contacte.
4: Exacte.
3: Això és bo, sempre adreçar-se...
4: Al final, si tu t'has de gastar 50 o 60 euros en fer una consulta, això pot esdevenir en que et puguis quedar sense cap indemnització, que puguis recuperar la teva feina, o pel contrari, si ets l'empresari et pots estalviar molts diners.
6: Està clar.
4: Vull dir, al final... És un esforç econòmic molt, molt, molt reduït que et pot aportar moltíssimes avantatges.
3: Correcte.
4: O evitar molts perjudicis.
3: Evitar altres mals de caps, això. Sí. I justament això, però una consulta, una primera trucada, problema, doncs, mira, vine, en parlarem, vine al despatx, i llavors és un altre procediment, però aquell primer contacte, en aquella primera trucada, em podeu ajudar cap on puc anar. Això és fàcil de fer, en definitiva.
5: En aquest cas, com que parlem d'una qüestió estrictament econòmica, doncs s'ha de saber que en l'ordre social existeix el tema de justícia gratuïta sense tenir en consideració els ingressos.
4: Això també és molt important.
3: Imagina't.
5: Què passa? Això què significa? Hombre, si no tens diners, no? Si no tens diners o prou diners o no tens la possibilitat o la seguretat jurídica que això sigui un èxit, doncs... A banda de tot això, la qüestió és que tens a disposició...
4: Un advocat d'ofici, un advocat d'ofici.
5: Un advocat d'ofici que farà sí la seva feina amb tota la professionalitat.
4: Exacte.
5: I sense cost
4: per treballar
3: en justícia. També en aquests casos, que a vegades també sempre associem a les pel·lícules i a l'advocat d'ofici els crims i els delictes,
4: no,
3: també
4: no,
3: en aquest cas també existeix.
4: Sí, sí, de fet existeix, és molt important el que ha dit el Daniel, perquè existeix sense que revisin els requisits econòmics.
3: Uh-huh.
4: Normalment, i ara no vull equivocar-me, però podem accedir al torn d'ofici i a la justícia gratuïta, però tu, la Generalitat, l'administració, t'exigeix que tinguis uns ingressos mínims, no? Perquè si no,
5: molt baixos,
4: no té gaire sentit, sinó, al final, pues, si tu tens una cobertura jurídica, tu tens uns ingressos alts, pues, et pots beneficiar de la justícia privada. Llavors, amb les víctimes de violència de gènere, amb temes de menors i amb la jurisdicció social, aquests requisits econòmics per concedir-te a aquest advocat o a aquesta advocada del torn d'ofici, no existeix aquest paràmetre. Vull dir, per què? Perquè és una jurisdicció que sí o sí necessitaràs consell. Al final, el treball, no?, i aquestes relacions laborals, jo crec que formen part d'uns drets

0: Sí, sí, sí.
1: I ara, diguem, deixeu-me fer una altra apreciació, que sempre sembla que ens oblidem, però no és així, els autònoms i les autònomes. Ostres, que són
0: veritat.
1: Treballadors i treballadores.
0: És veritat.
1: Vale, què passa amb
0: pobres.
1: Els autònoms? No? Doncs, bueno, quan tenen un problema perquè són que reben una prestació, tenen dret també a la justícia gratuïta.
0: Val.
1: I també en el cas que siguin TRADE, treballadors autònoms dependents econòmicament, que són treballadors que, autònoms que treballen més d'un 85% del seu treball, ho fan per una única empresa, també tenen dret a la justícia gratuïta.
0: Això està bé,
1: vale?
0: Està bé.
2: Ah, mira, sí. això és important. Molt important.
1: És a dir, aquesta diferenciació és dir, bueno, l'autònom pot tenir un problema amb una altra empresa amb
0: sí,
1: la
0: sí,
1: que
0: sí,
1: treballa
0: sí, sí.
1: en condició de pares, no? Entre pares no és la justícia, l'ordre social, serà en tot cas el civil o el mercantil. Però quan es tracta d'un treballador autònom que fa més d'un 85% de la seva activitat per un empresari que té aquesta qualificació de TRADE, també té la possibilitat d'anar a l'ordre social i té la possibilitat d'accedir a la justícia gratuïta.
0: Perfecte,
1: vale?
0: Molta informació, m'agrada això, molta informació pública, i tant que sí. Tornem als acomiadaments, també això, a vegades tirem això, d'aquests tòpics o d'aquest imaginari col·lectiu, no? I els acomiadaments a mi també de seguida em ve al cap, que és allò, la carta d'acomiad, no?
2: Sí, sí, bueno, i és que és així, eh?
0: Existeix, eh?
2: Sí, sí,
0: i també veig que hi ha com un debat, i que per xarxa s'alimenta molt aquest debat de si hem de signar o no aquesta carta d'acomiadament, aquest tipus de qüestions, eh? Més, aquesta funció, més o menys com l'hem d'entomar, Daniel?
1: Sí, no existeix en l'àmbit jurídic cap debat entorn a aquesta qüestió. Per molt que hi hagi...
0: És a xarxes, és a xarxes.
1: TikTok, Facebook i LinkedIn, no, però que volen... Que sí, sí, sí. No. La qüestió de la comunicació és una comunicació. És un acusament de rebuda. La signatura és un acusament de rebuda. Ara, què diem? Com que de vegades hi ha escrits que poden posar alguna qüestió que el treballador o treballadora en aquell moment no pot arribar a comprendre, si no ho tens clar, has de signar no conforme
2: i
1: òbviament,
2: ja
1: posar la data. La data sempre s'ha d'acompanyar no conforme i nosaltres recomanem i la data. Per què? Perquè
2: la data és importantíssima.
1: Amb els nervis pot,
2: més que la signatura.
1: Sí, una carta que diu que un acomiadat fa 20 dies, no? I tu estàs signant no conforme, bueno, i se t'ha passat el plaç
0: clar.
1: Que o estàs amb un plaç molt, un termini molt s'ha escurçat de forma significativa. Llavors, no conforme i la signatura, amb una qüestió de primer, sobretot la data, sobretot per la data, però no perquè tingui cap valor jurídic la signatura, perquè en principi és un acusament de rebuda.
2: Clar, tu estàs firmant conforme t'han notificat i has rebut. No vol dir que estiguis firmant el que el contingut
0: ha acceptat.
2: Això és exactament com quan et fan la lectura de drets en l'àmbit penal. Quan a tu et fan una detenció i es produeix una detenció, aquell primer contacte amb els cossos policials, et fan una lectura de drets que és obligatòria i constitucionalment garantida. I hi ha un moment que et diuen, ¿le han comunicado a usted del motivo de la detención? Sí. ¿Está usted conforme? No, però conoce los hechos por los cuales se les han detenido. Sí, això és exactament el mateix. Sé por qué me han detenido, lo cual no quiere decir que yo esté conforme con lo que me estáis indicando.
0: Val.
2: Això és molt important. Però sí que és veritat que jo m'he trobat a vegades algun client, alguna amiga o algun amic que em diuen, pues, ¿qué hago? ¿Firmo o no firmo? Bueno, pues... Fecha, firma i no conforme. Listo, sempre.
1: Val, imagina't que sí, que estàs conforme, doncs signa, no passa res.
0: Val.
1: Però si no tens clar en aquell moment, perquè no tens assessorament de la representació unitària, de la secció sindical, en aquell moment no hi ha ningú, doncs firmes, sí, sempre la data i no conforme. Ja
0: d'acord.
1: Però no és cap acte de... no és un acte de rebeldia ni...
0: No és ni hi ha res amagat al darrere ni res implícit. És bo saber-ho, també.
2: Una pregunta, Daniel. La majoria, segons la teva experiència, perquè jo no em porto aquest tipus de procediments, però podries afirmar que molts d'aquests procediments, molts d'aquests acomiadaments no arribeu a judici i els acabeu pactant?
1: Bé, què passa aquí?
2: És que a mi em dona la sensació de que hi ha un percentatge bastant alt de pactes,
1: Ara diré una qüestió tècnica, no?
0: Vinga.
1: O teòrica o de filosofia del dret, no? El dret social és tuitiu. És a dir, què significa això? Que pretén arreglar o posar dues persones que estan en una clara asimetria, empresa això en la teoria, ja sabeu que
0: després, ja, després tot es complica.
1: L'empresa, el treballador o treballadora, en una simetria de poder, de poder de direcció.

0: El poder sancionador ho té l'empresari, el treballador posa a disposició, vale? El dret destitutiu perquè protegeix els drets fonamentalment del treballador, vale? L'empresari ha de complir una sèrie de qüestions i el treballador, quan no veu que no s'acompleixen, acudeix a inspecció de treball o a la jurisdicció social. Què passa aquí? Clar, si les coses estan mal fetes o si al final es tracta d'un acomiadament que sí o sí acabarà, pues, s'acaba conciliant, que acaba conciliant en els termes que haurien de ser els termes d'una sentència en l'àmbit del servei de mediació, arbitratge i conciliació. Clar. Per això són tan importants aquest àmbit de conciliació i per això jo dic moltes vegades que la resta d'ordres de la jurisdicció s'han socialitzat en el sentit, sí, que s'han... Bueno, ara tenim un masc, no? I la gent... És una revolució... perquè encara no saben per on tomar.
1: Quan
0: des de l'ordre social portem, des de tota la vida, tenint aquest...
2: Conciliant, sí, sí.
1: Sí, clar, que és una part és important.
0: Això significa que estalvies molts diners, no només a l'àmbit públic, no? Perquè un judici és molt car per l'àmbit públic.
1: Sí.
0: Funcionaris de la justícia, jutgessa, lletrat de l'administració de justícia, auxiliar... Bueno, hi ha molta gent...
2: És un desplegament de recursos.
0: D'un judici. Sí. I si fas això, no només... estalvies diners a
2: l'administració,
0: que seria secundari, sinó que estalvies molt patiment a les parts perquè acaben d'arribar a un acord i això ja és un èxit,
2: exacte,
0: per les parts.
2: Perquè, vale, a més, un judici per acomiadament aquí al Partit Judicial de Tarragona, hem de dir que a Vendrell no tenim jutjats de la jurisdicció social, no. És a dir, acabem sempre a Tarragona per competència de territori. Que estem trigant any i mig, dos?
0: Sí, clar, ara mateix.
2: Clar,
0: sí.
2: A tu et fan un acomiadament, t'acomiaden, no hi ha manera d'arribar a cap pacte, des de que s'interposa, es fa l'intent de conciliació, aquest intent de conciliació és frustrat, es presenta la demanda i en citen per a judici, potser han passat dos anys.
1: Clar, és molt de temps.
2: És molt de temps, és... i a vegades pues, sí que és veritat que... Tenint en compte aquest factor, dius, bueno, pues potser a vegades és millor pactar.
1: Sí.
0: No només això del temps. També hi ha la possibilitat, perquè aquí, sabeu, tenim dues parts, eh? Tant l'empresari com els treballadors.
1: Sí, sempre, sempre.
0: Fan una defensa dels seus drets. Vale? No, aquí n'hi ha una part bona, part dolenta. Tenim dues parts que
1: correcte.
0: Han tingut un conflicte
1: sí.
0: I van arreglar-ho per una via. I la via de conciliació permet arreglar-ho d'una forma molt més econòmica que el judici, molt més econòmica, no només per l'àmbit públic, sinó també per les conseqüències, no? Si parlem, estem centrats molt en l'acomiadament disciplinari, no? Però també l'objectiu, si les sentències de nul·litat, que aquell acomiadament té unes altres qüestions que estan relacionades amb els drets fonamentals, aquella sentència portarà no només la condemna en readmissió, sinó tot el salari de tramitació deixats de percebre pel treballador.
2: Això és un dineral.
1: Més són molts diners.
0: Una indemnització, per tant, si pots judicis. Llavors, clar, la conciliació és una eina fonamental en l'àmbit laboral.
1: Jo crec
0: que s'acabarà convertint en una eina fonamental en la resta de...
1: En qualsevol.
0: En el civil i en el mercantil, no? Però... També ho dic perquè com que sóc mediador...
1: Sí. Però perquè estàs molt avançat i és el teu dia a dia, és lògic que sigui així.
2: És que els mediadors tenen una altra visió.
0: És una altra visió
2: i és una altra vocació.
1: Sí. Està clar. Això, aquests acords poden arribar a ser, no? Suposo que econòmic, pactats en qualsevol tipus d'espècie, no sé com anomenar-ho.
2: Normalment són econòmics.
0: Sí, no, però els acords poden ser de tota manera.
2: I poden ser de tota manera.
0: Perquè imagineu que és un comitè d'empresa que vol fer una reinterpretació d'un article perquè...
1: Del comitè, pel fiscal.
0: Els acords, què passa? Que aquests acords el que tenen és valor de cosa jutjada, vale? Valen igual que una sentència.
2: Com una sentència.
0: I tenen valor executiu, és a dir, si algú no vol complir-ho, té darrere... al seu jutjat del social, bueno, ara mateix la secció de o la plaça dins del jutjat d'instrucció de la secció social de Tarragona, en aquest cas, que farà complir aquell acord.
2: Sí.
0: O sigui que els acords no són paper mullat.
2: No,
1: són.
0: Vale? Són acords, són títols executius
1: amb tota
0: la seva força.
1: També quan es pacta una reincorporació, no? Quan es dictamina que l'acomiadament ha sigut improcedent, ha sigut nul·la, perdó, fa que a seguida reincorpora aquest treballador, que també és un fet estrany, no? I després hi ha una sentència de dos anys, per exemple, i dos anys després has de reincorporar aquest treballador.
0: Clar, també... havent pagat salaris de tramitació, cotitzacions a la Seguretat Social,
1: imagina't.
0: I... però, sí, no és la millor
1: per això,
0: solució,
1: com,
0: no?
1: Ambient laboral, suposo, no? Que també, clar, és a dir, reincorporar una persona que ha tingut un conflicte jurídic, doncs jo crec que fa que l'ambient a la feina no sigui el més adient. També s'ha de dir, eh?
2: També s'ha de dir.
1: Però això aquí anava, és
2: però
1: a dir...
2: però passa, eh?
1: I és així, eh? És a dir, si el jutgessa dictamina que hi ha...
2: que això, que hi ha hagut una nulitat...
1: s'ha de reincorporar.
2: S'ha de fer la readmissió, sí o sí.
1: I ja està, eh? I a partir d'aquí l'empresari o l'empresa...
2: L'empresària té un problema.
0: Clar, no, a partir d'aquí ja és molt més tècnic. Clar. Jo deixaria aquí el tema. Perquè és molt més tècnic,
1: més
0: el tema de nulitat.
1: Està clar, està
0: però
1: clar. Però
0: el que hem d'entendre és que es deriven dos anys de conflicte, o sigui, un conflicte es podria arreglar en conciliació, es deriva en un conflicte que pot acabar dos anys després.
2: Exacte.
0: Una sentència que no s'hi
1: haurà. Per això, la prevenció sempre és el millor cas,
2: sí,
1: també,
2: sí.
1: La informació, està ben informats...
0: Això no vol dir que una empresa o una empresària o la seva representació tingui absoluta certesa de que està fent el que toca.
2: Exacte.
0: I per aquesta qüestió la conciliació serveix, per quan existeix possibilitat d'arribar a un acord, diem dues parts, ho veuen. Sí, no? Tampoc no pensem que la conciliació és una qüestió en la que el treballador o la treballadora va sempre a escurçar els termes per obtenir una resolució positiva. No, es tracta d'un moment en el que, si existeix la possibilitat de fer una conciliació i les parts ho volen, podran arribar-hi a aquesta conciliació. I si no, doncs hauran de seguir el següent pas, que serà la judicialització i anar al jutjat.
1: I anar al jutjat, finalment.
0: Vale?
1: Que esperem que no. Que tot es pugui arreglar abans, eh? Intueixo, encara que vosaltres treballeu, però...
0: Des del punt de vista deontològic, en l'àmbit de l'advocacia, nosaltres hem de recomanar sempre intentar arribar a un acord per la via de la conciliació.
1: Perfecte.
0: És un deure dels advocats i advocades intentar que aquesta solució derivi, es pugui, si es pot, no forçat.
1: No,
0: si hi ha possibilitat,
1: si és possibilitat de fer-ho.
0: Esgotar les vies de la conciliació.
1: Almenys l'oportunitat de poder fer-ho. Genial. Hem escarbat, res, ho sé, sóc molt conscient, només allò la crosteta inicial de lo que és el món laboral, que és amplíssim, com molts altres.
2: A més és molt interessant, el tornarem a convidar.
1: I tant, que vingui
0: serà un plaer tornar-hi.
1: Fantàstic, a més té aquest contacte amb la casa. Familiarment parlant. Gràcies per venir, Daniel, de veritat. Això, com deia la Janit, esperem en qualsevol altra secció. Moment, t'ho dic, són elles les que manen, la que decideixen. Per la meva part, encantadíssims que tornis a venir. Tu, o qualsevol especialista que ha anat passant per aquí, també s'ha de dir. Jenny, gràcies, de veritat.
2: Gràcies a tu, Pere.
1: Fins ben aviat.
2: Fins aviat.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Ja n'hem parlat en diferents ocasions, dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
7: Hola, molt bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
7: A vosaltres per convidar-me.
1: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
8: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
1: És que bé, és que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja el tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
7: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Uh-huh. I
8: què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja vam fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, que vam també fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
1: Sí.
8: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
7: sí,
8: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller.
7: Sí. O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Uh-huh. És a dir, el cent és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, cent, funciona, doncs fusionem-ho, cent.
1: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
7: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
1: Són 100, eh?
7: Són 100. I els nens amb ell n'han fet 1.800.
1: Clar, vist així, clar.
7: I n'han de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquesta 100 la història de la colla.
1: Val.
7: Les parts bones i les parts dolentes.
1: D'acord.
7: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament durant totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
8: Val. La tria la va fer ell, eh?
1: És que és l'enciclopèdia de les castells.
8: Ell va fer la proposta de les 100.
7: Va ser la primera proposta, però val a dir que aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria. Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
8: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
1: Ostres,
8: que I llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència, i de superació. I per poder superar-nos han de venir temps dolents.
1: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han d'haver-hi dies dolents, si no, no, no, no copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
7: Sí, sí, sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
1: Mira.
7: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
1: Ah, mira.
7: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no tenen, no són pròpiament de la primer castell aquest, primer castell de l'altre. Bé, tot això està clar que ha de sortir.
1: Sí, sí, sí.
7: Però també coses tangencials.
8: La matrícula a l'esquena, també.
1: La matrícula.
8: La matrícula,
1: la
8: les primeres sortides fora de Catalunya.
1: Clar.
8: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història. Però també explica no només la història de la colla, sinó també vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
1: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret, els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
7: Clar.
1: Jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, i és una mica el que persegueix, no?, aquestes sendiades. Entenc, eh?
8: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
1: Clar.
8: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les sendiades.
1: Ara això, pregunta 2, sí. Com va ser la tria dels cronistes?
7: Explica-t'ho, explica. Complicada,
1: sí?
7: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
1: Val.
7: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Villafranca, la Bisbal, la Llorenç, Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
1: Uh-huh.
7: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això
1: sí.
7: Va ser una cosa que vam tenir molt clara.
1: Uh-huh.
7: Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar.
1: El que va passar.
7: Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
1: Val.
7: Sortosament, n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
1: Clar.
8: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
1: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
8: I llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, clar. ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Sí. Doncs el relat d'una diada.
1: Ostres...
8: No? I llavors vam dir, vale, missió complerta, eh? Perquè també vol ser un homenatge
1: clar.
8: A moltíssima gent
1: sí.
8: que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no, ja no estan amb nosaltres però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu però que potser ja no, són, ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu. Sí, no? Sí, llavors sí, també sí. El periodisme està molt present en el clar, llibre.
1: Sí, sí, sí.
8: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades, i al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa més molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? I, però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
1: Clar.
8: Que els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
1: Clar. No? I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està basada a escriure, està molt basada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de l'escriptura.
7: Sí. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals, i tot que viuen d'això, eh?
1: Sí, sí, sí.
7: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més... expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
1: Clar,
7: valia la pena.
1: No
7: va ser
1: la
7: pena.
8: Ha fet una gran feina, perquè la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i, doncs ella ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
1: Clar,
8: una pauta
1: si no...
8: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions sí. que va redactar el Pere a tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què...
1: És a dir, ja sabem el que va passar, clar. És a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No, és a dir, el castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, eh? De copsar-les i recollir-les.
7: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar el Nens del Vendrell, que va ser el primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. La Serrano era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenia un espai fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida, doncs, estava molt ben vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegit 50 vegades i 50 vegades que m'emociona. És molt bonica, perquè és el que diu el Cito, eh? No parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No. Explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de la com ho sent i com ho percep aquella construcció.
1: Clar.
7: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tots els respectes, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilar de Sis, de la Maria Serrano, és genial.
1: Ah, doncs mira, hi poseu un punt d'atenció, eh? Clar, estem parlant de 100 persones, 100 diades, 100 persones diferents...
8: Una mica menys,
1: sí?
8: Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
1: Es pot entendre, també, sí. Es pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
8: Hem firmat alguna crònica, hem guiat i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa que el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
1: Que és un altre tema, aquest.
8: És un altre tema, eh? És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants, van ser uns batins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
1: Sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo amb les cares de gombàs, del tal, no? Reconèixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és amb blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, sí o no?
7: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
1: No, clar.
7: Feta prèvia, amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats i datats.
1: Ja és complicat. És que a mi, clar, jo li... Hosti, quantes vegades... Cada dia dic això, eh? Jo no hi entenc massa d'això. No, de castells, evident que no. Em refereixo, i comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color, clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica, eh?
8: Bueno, hi ha gent que està tan...
1: Clar.
8: No sé quina és la paraula, eh? Diguem-ne, tan embogida pels castells,
1: clar,
8: tan absorbida pels castells...
1: Això també és veritat.
8: Que són capaços d'identificar coses que un no se'ls recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... i amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
1: I sort d'elles, moltes
8: vegades. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
1: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, eh? Bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa, però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
8: No hem rebut crítiques. Jo no he rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat molt bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, va, doncs l'hem encertat, no?
7: Sí. I ja està. Era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
1: Clar, doncs, ja feina feta, ja no? Feina feta. Sí. I a més, això, torno a dir, eh? Sí. Potser em faig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que... A priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
8: Sí, a més...
1: No? Sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
8: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
1: Clar, i tantes visions,
8: clar,
1: no?
8: I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, aquest de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
1: És un llibre molt recomanable. el podem trobar per canals habituals, eh? Entenc,
8: sí, es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però a més aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per el que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres de castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin
1: Prados,
8: no? que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps i que són completament complementaris.
1: Per molts anys, i que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, tu, Pere, una fortíssima abraçada, de veritat.
8: Moltes gràcies.
1: Fins aviat.
6: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.